hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cash.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant, segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja, 3 minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí 2 dies a les 6 de la tarda serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta,
2: nena,
0: wow,
2: maca aquesta,
1: Quina profunditat.
2: Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sí, però tu l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. L'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui evidentment ni el contem, i no us negarem que, tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que precisament donen la benvinguda a un nou dia, i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És, evidentment, Good Morning Baltimore, del musical Hairspray, que, per cert, arribarà a Barcelona de la mà d'Àngel Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil, reposant una miqueta, sí,
0: agafant
2: sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial. I ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa, en parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve el Ricard Ostrell, sí. Doncs... Deixa't descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon doncs. Dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que ho entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregida d'aire...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en 2 dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots,
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, et bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé,
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a 5:15 del matí i 1 minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlarem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Quina
0: angúnia. Potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor al parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Quin fàstic.
3: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara.
3: Quina marranada.
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos de tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: I quan m'arriba la factureta dic que ja hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit i un d'ells ens el porta com cada matí l'Ot Serra. Bon dia, estima tot.
6: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.
7: Mira, hay que vivir el momento.
0: Caramba, Lara, com estàs avui? Com estàs l'última setmana del programa?
5: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
5: No,
0: moment,
5: i he posat
0: no
5: aquesta.
0: Pots... A veure, Lara, com
5: és
0: no pots
5: no
0: conèixer, per favor?
5: No m'agrada, cap... Ui, a mi m'havien agradat,
0: també, hi ha cançons
5: que
0: estan molt bé.
5: No. Oh. I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que és tan simpàtic.
3: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
3: No sé, no m'ha interessat mai.
8: No t'acaba, eh?
3: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
3: I de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
3: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
9: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay, que yo me pregunto, que parezco femenino. Y todavía vamos por ahí a esta altura. ¿Quiénes somos los demás? ¿O señalar a cualquiera? Si el amor es lo primero que ya cambiaron los tiempos y algunos que no se esperan. Así que hoy más que nunca, abre puertas y ventanas.
0: Quina meravella, en forma de cançó, Manuel Carrasco, amb aquesta reivindicació que el 2026 hi ha el tema d'efeminat.
3: És que és lamentable.
0: I de perdre com anem vestits, de veritat. Passem pàgina, per favor, t'ho demano. I tenim més notícies que bateguen a aquest cas a ritme d'estopa, si no vaig errat.
3: Sí, perquè ja és tradició que cada any pel Dia de l'Orgull pengin la famosa fotografia de perfil a les seves xarxes socials amb la bandera de colors LGTBI, que es veu ja tota borrosa. Hi ha unes lletres que diuen estopa de color blanc i que, a més, estan tortes. Doncs bé, ara al podcast de La Peja y la Kinky han explicat com va sortir la idea. És una mica llarg, però val la pena.
10: Me llama mi hermano. Me dice, oye, David, porque yo tenía el Twitter ahí y mi hermano no te tiene el móvil. Que pongas algo del orgullo gay. Que es el día del orgullo gay hoy y todo el mundo está cambiando su perfil y tal. Y yo pensé, ¿ah, mismo?
11: ¿Lo dijiste tú?
10: Hombre, no.
11: ¡Oh, no! Y buscas una bandera gay.
10: Una, sí.
11: La guardas.
8: Puse. No la guardas, se ve que es captura de pantalla porque sale por debajo
10: captura. Claro. Puse bandera gay. Me voy a una aplicación que tengo, como que salen, como que puedes poner letreritos.
11: El Paint.
10: Y el primero que vi, hice así, pim, pam, y lo vi, lo puse así, digo, lo voy a poner un poco así para que quede como más, ¿sabes?
8: Dinámico.
10: Hice apuesta. La verdad es que estaba comiendo con una gente y no me dio mucho tiempo. Bandera gay, pim, pam, pum, pum, estopa, pum, pum.
11: Tampoco te digo.
10: Enviar. Y de repente me empieza a escribir gente, digo, ¿qué pasa? Todo el mundo se reía, me da toc. No sé qué, que
11: la gente
10: toc,
12: el diseño gráfico es mi pasión.
10: Yo no, en ese momento.
11: Es mucho más auténtico y mucho más divertido que la mayoría de las empresas que se ponen la bandera LGBT.
10: Pues ahora ya lo tenemos que poner todos los años, ¿eh?
0: Marca de la casa, marca dels Muñoz. Per cert, no deixem de parlar del Dia de l'Orgull perquè també ha parlat Dulceida.
3: Sí, perquè ha explicat com li ha canviat la vida des que és mare i com té en compte a quins països viatja pel simple fet d'estar amb una dona.
13: Ahora que soy madre, vivo con mucho más ese miedo, sobre todo a la hora de viajar. Porque hay en muchos sitios que sé que no somos bienvenidas, entonces ya lo miro para no ir. Por ejemplo, yo a Dubái no me iría con Aria ni con Alba. ¿Sabes? Y hay sitios que de repente te piensas que sí, lo miras y dices, wow, que no, tampoco. Pues yo no voy a ni a poner un 1% en peligro a mi hija, que puede que no pase nada, pero si allí es ilegal, es que es fuerte, ¿sabes? Que unas personas por ser o por querer sean ilegales, me parece loco.
0: Bon missatge, sens dubte, també de Dulceida. Amb només 8 minuts, 6:15 del matí, quin sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar la cantant i trompetista de jazz, Andrea Motis, que ens va parlar de com la va ajudar la música d'Amy Winehouse quan era adolescent i també ens va avançar que vol crear música pròpia.
14: Existeix tanta música feta tan bonica que després no és el mateix sentir-ho en un disc que poder-ho sentir en directe o poder-ho interpretar. I per mi aquesta part continua sent molt important. És veritat que jo estic treballant de cara al futur a poder expressar la meva vida i la meva perspectiva en cançons. Estic treballant ara en la part compositiva i és que m'agradaria el dia de demà poder fer... O sigui, estic una mica profunditzant en la meva part creativa i compositiva.

0: Una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no, almenys jo no la sabia, sobre Beyoncé, que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Knowles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Diana. Sí.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
2: Cristina.
0: A veure, exacte, a veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana!
0: Oh, xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: Que comencem fatal.
0: Ja comencem fatal.
2: Això ha d'anar canviant,
0: Home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero que aquests 4 dies que queden, almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo el noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, raro, ja la lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Com, què passa? Dic, la lluna, ja la tenim
2: lluna,
0: aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gubeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el Presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba els 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Matiners.
0: 4 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
4: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
2: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
4: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
2: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
4: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior el de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
2: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
4: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
2: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
4: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
5: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
4: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
2: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
4: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar el
2: vol. I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
4: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
2: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
2: Pràcticament 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, amb varietat de temes a les portades, i el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. La Ley dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
3: Altres temes de portada. El periòdico: només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
6: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
3: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
2: 6:15, 5 minuts, cop d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
3: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
6: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
3: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
6: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
3: El periódico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per a aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
6: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
3: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
6: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
3: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
6: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
2: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
7: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de casa. Ho veiem a Suís Info.
2: Ara només cal falta que no ho robin.
7: Sí, però Suïssa.
2: Clar, és el que t'anava a dir. Això passa aquí.
7: No em queda res.
2: Qui ha tancat?
7: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
2: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
7: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
2: Què estan desapareixent?
7: Doncs les maires, el peix, no sé si t'agrada.
2: Ah, sí, m'encanten. Sí.
7: Doncs mira.
2: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustosa, fàcils de fer i desapareixent.
7: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a la baixada, segons llegim a l'Ara. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
2: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maira.
7: Ah, això mateix.
2: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que es perbera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
6: A la contrària.
2: Era molt bé que no et sento, com?
8: Que no, és que fotin fred.
2: Fot calor.
8: Fot una xitxa.
2: van dir amb el fred, però crec que ho pots
6: quin
2: comparar amb la calor.
6: L'equivalent amb calor?
2: Les pedres també poden arribar a petar.
6: Ah, bueno, sí.
2: No?
6: M'agrada
7: molt. No l'havia sentit mai,
2: calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
7: No.
2: Doncs vinga.
7: A veure com fa, com dius.
2: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carinyo del món.
7: No, t'ha sentit prou bé.
2: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Marc, què? Ens explotarà el cap amb aquesta calor.
6: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 6:15 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 26 tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà de baixa, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà, aquestes temperatures que diem altíssimes, a la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa, temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
2: I a aquestes hores, quan només 5 minuts arribem a 6:15 del matí, bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres, i és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albert, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Mucles, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre, també es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
2: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginestà Mazzoni i Tomeu Penya.
2: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com, segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora i, en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
2: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, no gaire.
2: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Veneçuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
9: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Veneçuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país.
10: Buena, buena, voy, señores. Buena, buena, vengo a dar.
11: Buena, buena, voy, señores. Buena, buena, vengo a dar.
9: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
12: Yo canto y tú cotiseas
13: en estos 40 años.
9: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Un minut, arribem a 6:15 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
14: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja són... Ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos... les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que, amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o de, del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després, l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó, a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després, la final, no ara, la final del Mundial, sinó la gran final de l'Enic Màrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
2: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enic Màrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
7: Molt.
2: Que té un
7: admiració
2: de,
7: total.
2: Admiració total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enic Màrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
14: Però aviam si algun dels cracs de l'Enic Màrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
2: Dada Maiol! Torna l'equip Sara Elias, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé, com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
7: Sí.
2: Segona,
7: sí,
2: i, tercera, molt segona bé, i tercera posició.
14: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries,
2: si no m'ho dius,
14: una dada real sobre El Encargado. Agua y sed.
7: Ui, aquí.
2: Però...
14: haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado, Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
2: No, no tinc ni idea del que em parles, però...
14: No. Has vist la sèrie de L'Encargado? No l'has vist? Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és: quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Hi ha una dada sobre això?
14: Hi ha una dada sobre
7: això? Però com ho trobes, això?
14: Pues, i ara us ho explicaré.
7: Idescat de Argentina.
15: Idescat Buenos Aires.
7: A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
14: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Sara i jo diem 2 milions.
7: Cada dia?
2: Sí, clar. És que ja clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
7: 1,5 milió. Jo et diria més i tot, eh? 3,5.
14: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
2: Què?
14: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la mànega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
2: És una bestiesa.
7: És una bestiesa.
14: Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec que
2: gastin menys.

0: gastin menys, però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar.
1: Sí, clar.
0: No cal fer-ho, no cal fer-ho mai bo.
2: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
1: No hi espereu.
0: I mira't l'encargado, que és una gran sèrie.
2: Val. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar. Com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
3: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
7: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
8: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
9: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
13: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
12: Que maco.
1: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
13: Exacte. Exacte.
1: No?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: Els matiners.
1: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Em poso els auriculars. I tu m'ho enxar, dic, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure...
2: Sí, sí.
1: Ho
2: sí, sí,
1: ho
2: però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs
3: de
2: persones que, o dones, és a dir,
3: que les dones ronquen molt també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932017474. Per cert, Josep Cuní va visitar Colatza de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i ja per que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
6: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació,

0: Excursionistes que hi havia...
1: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
0: Val.
1: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'X de 3CAT.
3: Què passa? Ai, ens veiem a Menorca, no?
4: Conec una cala secreta que flipes.
3: Estàs sol.
4: No, el xiringo ja em coneixen.
3: Tu vens amb mi a Menorca i flipes.
4: O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys... Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final sé que està tot tan gentrificat. I després dutxeta i cap al jazba, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. No? Juny i setembre, perquè agost és per guiris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
2: Ai, si el Jasme, si les parets del Jasme parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
5: Hola, bon dia, matiner.
2: Com estàs, Cristina?
5: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
2: I cap on vas exactament, Cristina?
5: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
2: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
5: Sí, ben ràpid, sí, uns minutets.
2: A quina hora ens hi posem, Cristina?
5: Ens posem a les 6 o 10 minuts abans.
2: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
5: No, jo ho porto molt bé, bueno... Ho és sempre, eh? Sempre he matinat molt i ho porto molt bé.
2: És a dir, que fa anys que fem aquest horari.
5: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
2: I tant, home, és que el dia comença que no té color, perquè no hi ha ningú.
5: Sí, clar, molt millor.
2: Cristina, fins a quina hora treballarem?
5: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui que perquè el mercat obre tot el dia.
2: Sí.
5: I que jo soc una petita autònoma, o sigui que treballo des de les 6 fins les 8 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat, a quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
5: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
2: Val.
5: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
2: Sí.
5: Perquè jo us escolto també cada dia.
2: Molt bé.
5: I ell també va del meu cor.
2: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
5: Sí, perquè em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la vida.
2: Doncs tots...
5: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies i no l'he dit, no l'he pogut dir.
2: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adrià en aquestes hores del matí. Li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
5: Molt bé, a vosaltres.
2: Una abraçada. Adéu, adéu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs!
6: Bon dia.
2: Bon dia.
6: Teníem dificultats de connexió.
2: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
6: Molt bé. A més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que han tingut aquest cap de setmana.
2: Ahir era horrorós. Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus, que crec que han batut tot els rècords.
6: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, no? Es diu World Wild Weather.
2: Sí.
6: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. Però, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura va pujar fins als 40 graus, aquí i tal. I anaven un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
2: Sí, sí, les imatges també d'això, no? D'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
6: Aquest dilluns i dimarts seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
2: sí,
6: però normal, i

0: atenció amb tempestes. Tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral. Per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
1: Doncs escolta'm, el nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
0: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
1: Gràcies, Tomàs, una abraçada. Ja. Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí... A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, espera, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
2: Espera, home.
1: Ui, si vas amb menorquines i tot.
2: Menorquines, què vol dir? Abarques.
1: Les abarques, aquestes. Què és això?
2: Jo què sé.
1: Jo què sé, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Mira,
1: tot bé?
2: El cafè per sobre, ja.
1: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes una samarreta blanca t'acabes cacant. Què, bé tot?
2: Sí.
1: Doncs vinga, que t'ho deixo ja ben preparadet. Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. I tornem demà, que tingueu un molt bon dilluns, matiners.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: souvenir.
1: Laia, podem fer una anàlisi sociològica al voltant d'aquest tema?
2: No ho sé, potser sí, no? Podríem analitzar què fa la gent i podem anar veient exactament doncs, què compren. Perquè el tema és que no sé si encara passa que els turistes venen a Barcelona i s'enduen allò del barret mexicà. Creieu que encara era un mite, això?
3: No, mite. Jo que he viscut tota la meva vida en un carrer ple de souvenirs, estava absolutament ple de barrets mexicans.
2: Però encara ho està?
3: No, jo crec que...
2: I per què s'ha deixat de fer això?
3: No ho sé. Jo crec que ens hem posat una mica les piles.
2: Perquè ara han vist la llum.
3: Bueno, home, perquè cada vegada la gent s'assabenta més d'on va, no? Jo crec que abans era tot molt més místic.
1: Però no és perquè es pensessin que era espanyol el barret, eh? Jo vaig llegir que l'època de... Sabeu l'època entre l'autarquia i el desarrollismo, que hi havia bases americanes i hi havia soldats americans voltant pel centre de Barcelona?
3: Sí.
1: Era l'època que coincidia que als Estats Units es va posar de moda allò mexicà i va haver un acostament cultural, en tant que astronòmic i tal, i era guai, era divertit tenir un barret mexicà. Llavors van començar a produir aquí per vendre els mariners americans i van marxar els mariners i es van quedar els barrets.
3: Que fort, jo no sabia aquesta connexió.
2: Jo tampoc sabia la història, però és veritat que, no era només els americans que en compressin en comparar-los
1: amb tothom. Ja, però l'origen, crec que no era un malentès en plan, ets espanyol, ets mexicà,
2: el
1: qual a mi em preocupa zero, sinó que hi havia una història darrere.
3: Deixeu-me dir que jo l'altre dia vaig estar allò, passejava per el passeig marítim de Malgrat de Mar i em vaig trobar una samarreta que posava Barcelona capital of Catalonia, Sainz 1934.
2: Caram!
3: I dic, 1934.
1: Concretament el 34,
3: sí. I vaig dir, què va passar? I és veritat que Companys va proclamar l'estat català el 1934, però dic, collons, algú s'ha currat.
2: Sí, si us trobo molt elaborat.
3: Tot aquest, no sé, per una samarreta per vendre els guiris.
2: Ja veus. Sigui com sigui, m'agrada que diguis que hi ha moltes botigues de souvenirs al teu poble, perquè mira, les dades diuen que a Catalunya hi ha unes 12.000 botigues de souvenirs. Déu-n'hi-do, eh? De fet, són el 25% de totes les que hi ha a tot l'estat.
1: En això guanyem.
2: Una de cada quatre és a Catalunya. I pel que fa a les preferències dels turistes, doncs més enllà d'aquests barrets mexicans que sembla que han passat a la història, doncs sobretot el tema del textil d'estiu, eh? Samarretes, gorres, s'emportaria a la Palma i també complements, però clar, calaix de complements és molt gran, però sí que serien complements doncs, que portes posats, no pas imants i aquestes coses. És veritat que si ens fixem en els productes alimentaris que els visitants compren com a record, hi ha tot un perfil de gent que compra doncs, el típic record de producte alimentari, una llangonissa, un formatge... Clar, el problema és que costa molt d'avaluar, és difícil posar-hi xifres perquè no es compren en les botigues de souvenirs i per tant doncs, és difícil si tu vas a la carnisseria que t'ho comptabilitzin com a record per guirit o no.
3: Hi ha un fotimer de botigues de torrons Vicenç, això sí que ho he
2: això
3: vist.
2: Sí, això
3: que és,
2: sí.
3: És una passada...
2: Els últims anys una expansió, han apostat pel turisme internacional i, de fet, doncs el venen com un producte com si fossin les ensaïmades de Mallorca.
3: Totalment, sí.
2: Sí. També hi ha els souvenirs específics d'un esdeveniment, com els del Mundial, per exemple, que s'està fent ara a Amèrica, o els que van fer expressament per la visita del Papa a Barcelona, que també doncs, és un sector. Sí, com sigui, la indústria del souvenir viu un moment molt dolç, però ha canviat els últims anys. Sí que és veritat que abans potser es basava més, ja fa bastants anys, en l'artesania local, i en canvi ara doncs, hi ha grans cadenes de subministrament globals. De fet, un estudi preveu que és un mercat global que assolirà un volum de més de 100.000 milions de dòlars doncs, ben aviat. Sí. De fet, també hi ha una empresa que diu Gift Shop Magazine Trend Report, que fan aquest tipus d'estudis, i que amb dades del Canadà diuen que els turistes gasten fins un 15% en records, més enllà del que els val el viatge, les despeses habituals, doncs un 15% de tot serien els records.
3: Ostres, doncs jo crec que, pel que comentaven els oients, que va a la baixa, que la gent ja està farta una mica de portar el típic record.
2: Jo crec que canvia, però
3: sí,
2: potser no...
3: Sí, com portar menjar.
2: Exacte, bueno, sí. Però també és molt car, a vegades
3: portar
2: menjar, pot ser-ho més, fins i tot, que no pas un imant, per dir alguna cosa.
3: Sí.
2: També és interessant fixar-se en el per què d'aquesta compra, perquè podríem pensar que és perquè durant el nostre viatge doncs, tenim present la persona estimada i volem fer-la doncs, partícip del nostre viatge, però potser ens hauríem de preguntar si és realment només això, perquè els estudiosos asseguren que també hi ha una mica com el fet de portar una prova física, una evidència que hem estat allà, no? Com per demostrar. Comprem un objecte, comprem l'evidència, comprem el testimoni, no?
3: La foto no te la creus, necessites portar alguna cosa. Ah,
2: exacte, perquè tu puguis dir, he estat aquí, no? Que de fet que posen moltes samarretes, justament. La paradoxa és encara més gran quan ens fixem en la procedència d'alguns d'aquests records. Ara parlàvem de cadenes globals, doncs clar, si això, per comprovar una experiència autòctona, per donar testimoni d'un lloc autèntic, comprem una cosa que l'han fabricat a l'altra punta del món, doncs perd tota la gràcia. De fet, es podria donar la paradoxa que tens un turista xinès visitant Barcelona i compra un imant de nevera fet a la Xina, encara que surti la Sagrada Família.
3: Això, totalment. Ara, voleu que us digui quina és la samarreta estrella que he vist al passeig marítim de Malgrat aquests dies?
2: Quina?
3: Aquest any?
1: I love MILFs.
3: No. És un 6 i un 7. 6-7.
1: No.
3: És un 6.
2: Això és internacional,
3: amb,
2: el 6-7?
3: Sí, sí, amb cames i braços, abraçant-se a un 7 també amb cames i braços. Doncs això, com a record de Malgrat de Mar, em sembla fantàstic, no, perquè clar, el pots trobar arreu del món.
2: Imagina que hem arribat fortíssim.

0: experts. ICAT.
1: És l'hora del compte, anem a Instagram, Laia, seguiu un noi que es diu Uri.
2: Exacte, Oriol Romagosa, el trobareu amb Uri Romà, amb U, Uri Romà.
1: Amb U.
2: Exacte, i és un compte sobre muntanya, sobre excursions de muntanya, bàsicament a Catalunya. No us puc dir que sigui un compte per gent com superexperta que us descobrirà coses que no sapigueu.
1: Perfecte, trobo per mi, té, doncs, per mi.
2: Exacte, que té dos tipus de públic. Un seria gent no iniciada en la muntanya, perquè...
1: Jo.
2: I també alhora això és bo perquè vol dir que no gentrifica punts absolutament desconeguts, d'allò faig una descoberta que no coneix ningú i per tant ho massifico, no, sinó que està com recuperant allò que una mica els més experts ja saben i fer-ho com divulgatiu a nivell de tothom. Val. Dic que els més experts que... Vull dir coses que és un vox populi, però per tant, per gent no iniciada en la muntanya, doncs molt oportú. I també per gent que és més experta o que té més experiència però que potser a vegades no ho tens tot al cap. Doncs, per exemple, té molts posts de dient, jo què sé... per exemple, muntanyes fàcils per fer a Catalunya en un sol dia, que tu dius, ai, ho sortiria, però ara mateix acabes fent potser sempre el mateix, o acabes tenint present els mateixos cims, o tens ganes de repetir però no saps què repetir. Doncs com que tens aquest catàleg que ell té, t'ho posa super fàcil, només són posts amb escrit, no hi ha ni vídeos, és una cosa senzilla, però està molt bé com això, com un petit repositori de coses que potser alguns ja sabem, altres no.
3: Però estem parlant de cims rotllo La Mola o estem
2: sí,
3: parlant...
2: Sí, també. Sí, hi ha de tot. Per exemple, fèiem, què te'n traureu? Mira, les muntanyes més infravalorades de Catalunya. Digues infravalorades, digues que, bueno... És igual, una llista, no? La primera, el Taga. Qui no ha fet el Taga? Vull dir, és el que coneix tothom. El Puigsacalm.
3: Jo no he fet ni el Taga ni el Puigsacalm.
2: És que és perfecte per tu. O sigui, Taga, Puigsacalm, el Montsant, els ports, el Cadí... Bueno, aquí he fet una repassadeta ràpida de
3: tot
2: coses...
3: Tot això ho has fet, tu.
2: Molt bàsiques. Sí, però bueno, les últimes que són serralades. Dins del Cadí, doncs, tens molts cims. Dins dels ports tens diversos cims. Jo sí, clar, he estat a tots aquests, sí.
3: L'he fet al Santa Margarida, que és el volcà.
2: És el volcà. Però mira, m'ha interessat una tonteria, però un post que he trobat, per exemple, m'ha estat útil a mi per aquest estiu, diu, top muntanyers per fer aquest estiu a Catalunya. I en aquest cas és el volum 2 perquè en va traient. Per exemple, el Pic de Ratera, que sí que el coneixia, però pensava, mira, el Pic de Ratera és un pic que potser no hi penses habitualment. O el Saboredo ja és més xungo, cap a la Vall d'Aran, tal. Però bueno, està bé, perquè veus, dius, ah, doncs mira, anem cap a la zona de Vall d'Aran, que potser la tenim més oblidada. O sigui, com són recordatoris, d'acord? De cims que potser feia dies que no tenies presents. El Sollo, si estàs a Aigües Tortes, doncs fas el Sollo, però potser no és un cim que aniries a fer expressament.
3: Són cims que cal grimpar? És a dir, que has de posar les mans també per pujar?
2: Quan parla de La Mola, no. Quan parla del Sollo, sí, clar.
3: I ell ho especifica, la dificultat que...
2: No, aquest és el tema. Sí que hi ha un petit resum, però és com més perquè tu investiguis, com et dic. Però, per exemple, una cosa que també tothom coneix, però per tu segur que és interessant. Travesses i rutes èpiques que has de fer almenys un cop a la vida. Tu potser has de parlar dels cavalls del vent, dels carros de foc... Doncs aquí els tens tots enumeradets perquè sàpigues quin has fet i quin no i t'hi pots posar. Però també hi ha algun dia que fa, per exemple, recomanacions,
3: nivell, però.
2: Clar, és que hi ha de tots els nivells, llavors t'agafes el que vols. Per exemple, ell fa un rànquing de les excursions més ben valorades de Catalunya segons Wikiloc. Ell ha anat a Wikiloc i el que té més punts, més bona puntuació, doncs és el que ha posat aquí. O cims fàcils per iniciar-se en la muntanya, que aquest també seria el teu. Mira, veus, La Mola, deies. Què et diu de La Mola, per exemple? Et diu l'altitud, són 1.000 metres, llavors diu pujada curta i molt directa des de Matadepera o de Sant Llorenç. No té dificultat tècnica, molt freqüentada, ideal per començar. Restaurant al cim, tancat. Vistes al Vallès i a Montserrat. Veus? Et duen aquests quatre ítems. O, per exemple, a Sant Jeroni de Montserrat. No l'has fet, la Sant Jeroni de Montserrat? Tampoc. No. A veure, a Sant Jeroni, doncs, diu, es pot fer des del monestir o en funicular. Escales i camins ben marcats. Vistes 360 graus espectaculars. Ruta molt turística i segura. Ideal per primera. Sensació de cim gran. És a dir, no anem a gentrificar Sant Jeroni, que ja ho està, diguéssim.
3: El
2: tothom
3: Toro
2: coneix
3: de
2: Sant Jeroni. Vale, doncs segur que també hi ha alguna d'aquestes llistes. El Puigsacalm, que també és un classiquíssim, i com et deia, el Taga d'abans. Tu dius el Taga, ai, no sé si fer el Taga. Doncs mira, aquí et diu, pujada constant però sense dificultat tècnica. Vistes molt obertes al Pirineu, sensació de muntanya real, ideal per iniciació. Ja està, o sigui, és com un petit... Jo el tinc allà i si un dia dius, ah, no sé què fer, vas a mirar l'Uri i ell sap una bona
1: perfecte
2: recomanació.
1: Uri Romagosa.
2: Exacte, Uri Romà, sí.
1: Amb U.

0: un petó de comiat a l'estació de França perquè veure algú des de dintre un vagó o viceversa pot ser la cosa més bonica i més trista del món, però ja fareu les valoracions emocionals a nosaltres perquè l'Anna, més empírica, ens parla d'un fenomen que s'està posant de moda, que crec que jo vaig ser pioner sense saber-ho, que és el solo moon, com una lluna de mel en solitari, Anna.
1: Exacte, les vacances d'estiu ja les tenim a tocar i es veu que cada vegada hi ha més parelles que en lloc de marxar juntes de vacances decideixen fer-les per separat, i això no necessàriament és un senyal que estan passant per un mal moment o que estan en crisi, sinó que poden estar perfectament juntes, però tenir doncs una relació totalment estable, però decidir doncs fer les vacances, doncs mira, cadascú per la seva banda.
2: Home, hi ha gent que dorm separada, doncs mira, vacances també per separat.
1: Veus? Sí, de fet...
0: Jo visc separat, vull dir que dormo separat de mi.
2: Sí, clar, això, clar.
1: Aquest concepte es diu solo moon, perquè ja doncs ja haureu notat que és un joc de paraules amb honeymoon, que vol dir lluna de mel, però en aquest cas la persona marxa sola, ni amb amics ni amb parella, sinó que marxa sola. Ara us explicaré les raons per les quals aquesta persona marxa sense la seva parella i després us dic pros i contres. A veure, això pot passar per diverses raons, perquè a un dels dos doncs li encanta viatjar i doncs per l'altre no és una prioritat, o bé no li agrada viatjar, perquè un dels dos té moltes ganes de visitar un país que l'altre ja ha visitat i aquest doncs no vol repetir.
2: Clar, hem vist, clar.
1: Perquè potser tenen una manera de viatjar bastant oposada, un és més aventurer, l'altre busca més calma, un és molt organitzat i l'altre doncs prefereix improvisar. També pot ser perquè doncs per tenir un espai per estar ells mateixos, per pensar, per reflexionar.
3: Clar, perquè tens ganes d'estar sol una estona, no?
1: Exacte. O també perquè vol desconnectar de la parella i troba que no passa res perquè vulgui estar uns dies sola.
2: Això és més difícil d'argumentar, però escolta, sí. vaig a desconnectar de tu. Si estic part de tu, me'n vaig a l'altra punta del món.
3: T'estimo molt, però vull desconnectar.
1: Aquí venen les coses difícils, eh? Sí. Perquè diu, també perquè saben que passaran tots aquests dies de vacances lluny de casa amb la parella, per tant, 24/7 juntes i no volen discutir, per això marxen soles.
3: Sí, també problemàtic.
1: Sí. També perquè que no volen estressar-se i tampoc volen estar pendents de l'altre per si li agradarà aquest viatge o no.
2: Se'ns estan complicant les
1: sí,
2: raons.
1: Sí, està complicant això. Perquè consideren que la independència personal enriqueix la relació.
2: Això és veritat, eh?
1: Sí. Per després retrobar-se i explicar-se anècdotes del viatge o perquè el seu període de vacances doncs no coincideix i clar, un les ha de fer, per sí. exemple, el juliol i l'altre l'agost.
2: Saps que bonic allò de dir, eh? Saps en quin vaig traginar, Tom Buctor?
0: Clar. A Mali.
3: És veritat que, clar, fa aquest... A veure, que també és veritat que això que deia l'Anna, pots tenir maneres de viatjar molt diferents, o senzillament que a un li agrada molt viatjar, o sigui, el típic persona que vol aprofitar molt el viatge, veure mil coses, i l'altre que vol aprofitar per descansar. Clar, no viatgeu junts, perquè acabareu a pals.
1: Sí, millor que no. A veure, pel que fa a la part positiva i negativa, doncs per poder marxar sense la parella vol dir que us teniu doncs una confiança, que el viatge respon a interessos personals i que separar-vos uns dies després fa que tingueu més ganes de retrobar-vos. En canvi, pot ser un senyal d'alerta quan el que marxa de viatge ho fa per evitar la convivència o per fugir de conflictes no resolts o que se sent alleugerit quan està lluny d'aquella persona o comença a ser bastant freqüent, doncs no passar tant de temps amb aquella persona. Clar, que això també passa, eh?
2: Estic rient perquè me recordo que l'última vegada que ens vas parlar també de les discussions i del fet de reconciliar-ho amb sexe, ara no, ara és, m'he enfadat, doncs marxo de vacances.
3: Sí. Ja quan torni segur que tinc moltes ganes
2: ja
3: de veure't.
2: Passat,
1: els experts, què diuen? Doncs consideren que tenir espais propis és bo per la relació, tenir parella no vol dir que hagis d'estar doncs tot les hores amb aquella persona, sinó que és bo passar temps per separat, tenir aficions pròpies, explicar després anècdotes. És a dir, que viatjar per separat no és bo ni dolent, simplement amplifica l'estat real de la relació. Si la parella és sòlida, la distància pot reforçar el vincle. Si ja hi ha problemes de confiança, gelosia o bé doncs, desconnexió emocional, tot apunta que la cosa entre vosaltres doncs, no anirà bé i potser és que no teniu tantes coses en comú com us pensàveu.
3: Sí.
1: I ara que parlàvem de viatjar doncs, sense la parella, atenció a aquesta notícia, perquè el Ministeri d'Exteriors posa condicions econòmiques als turistes que vulguin visitar Espanya. És a dir, que tots aquells turistes que no formin part de la Unió Europea ni de l'espai Schengen hauran d'acreditar que com a mínim tenen 1.000 euros al seu compte. El Ministeri d'Exteriors vol un mínim de solvència per tots aquells turistes que s'estiguin un mínim de 90 dies al país. Per tant, qualsevol turista extracomunitari s'estigui dos dies a Espanya o 85, doncs haurà d'acreditar que durant la seva estància disposa de 120 22 euros per persona i dia, i que si estigui un mínim i que tingui un mínim obligatori de 1.089 euros al seu compte corrent.
2: Carai, això és nou, eh? Sí. Sí. No ho sabíem pas.
1: Tot això es podrà acreditar en efectiu, en xecs de viatge, una targeta de crèdit acompanyada d'un extracte bancari o una llibreta bancària actualitzada. A més, per poder entrar a Espanya, doncs hauran de presentar el carnet d'identitat o passaport, el visat aprovat, no tenir l'entrada denegada al país i presentar que disposes de tots aquests recursos financers que demanen.
2: Caram, Déu-n'hi-do. Els experts.
0: Plans per anar al teatre. Tenim dues estrenes emmarcades al Festival Grec. Comencem per l'Albada, que es va estrenar a l'Aia al Teatre de la Biblioteca de Catalunya. La teniu fins al dia 30 de juliol.
3: Quina bona pinta aquesta tragicomèdia contemporània de Jaume Vinyes, dirigida per Oriol Brogi. Fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics fins a moments claus de la història de l'estat espanyol, com la Guerra Civil, la postguerra, la mort de Franco, la transició. És un muntatge contra la desmemòria i que, segons Jaume Vinyes, vol donar veu al dolor de tota una generació de dones.
4: La meva germana diu que t'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint. I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
0: Més teatre contra la desmemòria, o podríem dir l'Aia a favor de la memòria.
3: Exacte.
0: Més senzill. També el Festival Grec s'ha estrenat a la sala Atrium. Avi, et trauré d'aquí, que podeu veure fins al dia 5 de juliol.
3: Mira, es basa en el llibre i la història de l'escriptor Joan Pinyol per treure el seu avi republicà del Valle de los Caídos. De fet, la família es pensava que havia estat enterrat a Lleida, però el seu cos, juntament amb el de milers de republicans, va ser traslladat d'amagat fins al monument franquista. Una història que ressona a moltes famílies i que el director del muntatge, Víctor Borràs, remarca que no ha de caure en l'oblit.
5: Interpel·la a tota la gent que ho ha viscut, però ens interpel·la a tots com a treball de memòria, com a treball també de saber en quin moment estem i on vivim i en quin país hem crescut i com s'ha fet aquesta transició, com s'ha fet aquest pas de democràcia, quin és aquest treball de memòria, que aquí en diem memòria històrica, però que nosaltres reivindiquem que hauria de ser una memòria permanent i que també sobre els fets més actuals, però també els fets que sembla que estan oblidats. Els experts i cat.

0: Avui amb un concepte que hem d'aprendre, que és el love language.
1: Sí, segurament ja ho soni, eh? Algú que hagi llegit alguna història d'aquesta teoria, que és la teoria dels llenguatges de l'amor, però crec que està bé que les entengueu, perquè a mi em va sortir un reel fa poc que la qüestionava d'una altra manera, des d'una altra perspectiva diferent, i em va trencar una mica el cap. Llavors, primer us explico de què va la teoria.
2: Sí, sí, sí. Comencem
1: al començament. I després us explico la meva gran revelació a partir d'aquesta altra noia que la comentava, vale?
3: Val.
1: És a dir, la teoria diu que hi ha 5 llenguatges, 5 com a mínim, després hi ha altres variants i altres subseccions, diguem-ne, llenguatges de l'amor, que són una mica la manera d'entendre la relació segons la prioritat que tu li dones a les coses que hi passen. Aviam si m'explico. Sí, per exemple, no? Persones que els agrada molt les paraules d'afirmació, que es diria. Doncs, que et diguin que t'estimen, que et diguin com els agrades, que valorin com ets tu com a persona, ostres, que bé que fas això, que hi hagi com una certa admiració i que sigui verbal, o sigui, que realment aquesta persona també et transmeti, et comuniqui activament què és el que li agrada d'aquesta relació i que te la vagi reafirmant.
0: Et recordaré i t'estimaré en totes les meves successives vides, et reconeixeré encara que em quedi sec i sord, i fins que l'últim estel de l'univers s'apagui, t'estimaré. Una cosa així del dia a dia.
2: Més o menys.
1: Bueno, us he posat una mica Dua Lipa per il·lustrar tot aquest rotllo de l'amor, perquè ara mateix és la nostra màxima referent en aquest aspecte, perquè li ha sortit tot bé a la vida, vale?
0: Dua Lipa.
1: Sí. Enamorada, casada, follant com una boja a la seva lluna de mel. Bueno, és que la tia no sé com ho ha fet, però ho ha aconseguit. Llavors, d'una banda tindríem aquest llenguatge de l'amor, que serien les paraules d'afirmació, sí. Que hi ha gent que li agrada molt, li funciona molt, que hi hagi com aquesta interacció verbal. Després hi ha gent que valora més el que és el temps de qualitat, o sigui, compartir temps amb presència real, amb aquesta persona estimada, doncs on hi hagi activitats junts, temps de qualitat, converses profundes, escoltar sense distraccions, poder compartir un record junts, doncs perquè heu anat de viatge aquí, heu anat a sopar allà, heu fet una experiència nova junts, etc. Vull dir, no tant potser que t'hagin de dir tota l'estona com t'estimen i com els agrada, sinó anem a realment compartir un record junts i a generar aquest vincle.
2: Demostrar-ho amb accions conjuntes.
1: Exacte, llavors prioritzar també la parella, o sigui, que no tot sigui només la logística del dia a dia. No? Per exemple, si convius, doncs, de vinga, va, dinar, sopar, dormir, esmorzar, no sé què, sinó valoren doncs, la diversitat de plans i fer coses diferents junts. A la tercera posició tindríem el que és el detallisme. Sí, a mi no m'agrada gaire dir-li en aquesta categoria regals, perquè sembla que siguis una persona super superficial, yeah. I que l'únic que t'importa és que per Nadal i pel teu aniversari se'n recordin de tu i et facin un regal espectacular. Però jo, que també m'he fet l'autoanàlisi de quin és el teu llenguatge de l'amor i crec que sóc una mica d'aquest equip, hi ha un tema com de detallisme que a mi em funciona molt, de fixar-se en les petites coses que tu vas verbalitzant que necessites o que t'agraden, doncs de, ostres, doncs m'agradaria molt en aquest concert. Doncs cada cop i volta, al cap d'uns mesos, aquesta persona et regali una entrada per anar a aquest concert. O, m'agrada molt, però ja tonteries, eh? M'agrada molt aquest plat concret i que un dia te'l cuinin. O sigui, aquest detallisme jo crec que també hi ha gent que ens funciona molt i que ens fa sentir molt estimades i molt valorades.
0: Jo el que faig és apuntar-m'ho, perquè l'Aia m'ha dit que és important això, que quan es deixen caure les coses són per algun motiu.
1: Clar.
0: Tinc un esborrany, al Google, al mail tinc un esborrany i llavors ho vaig, al moment ho poso allà
2: molt
0: i
2: bé.
0: Sempre ho tinc.
1: Exacte, llavors hi ha gent que és molt bona regaladora, perquè després per Nadal et regalen exactament allò que
2: necessitaves. S'han recordat.
1: Exacte, que desitjaves. Quart llenguatge de l'amor, els actes de servei. Gent que se sent valorada i també valora les altres persones a través de l'ajuda i de la cura, no? De dir, et porto a l'aeroport a les 4 de la matinada perquè has d'agafar un vol. Ja et faig el sopar perquè sé que avui arribes tard. O sigui, això, aquesta cosa de facilitar la vida de l'altre no tant des del detallisme, que potser és més superflu i més innecessari, sinó coses que realment responen a una necessitat de l'altra persona de dir, uah, realment m'estàs fent la vida molt més fàcil i logísticament doncs, també valoro molt la teva ajuda i que fem equip, no? En aquest sentit.
0: No em direu que no és millor recollir algú que no pas comprar un objecte.
2: Home, i tant.
1: Sí, però no és incompatible, tampoc.
2: Clar, sí. Clar. És complementari.
1: Sí. A vegades també aquesta... A mi això dels actes de servei ho valoro, però penso que a vegades també és una mica el puto mínim, saps? És a dir, bueno, és que ja no és que sigui un llenguatge de l'amor, és que és un llenguatge de bàsiques relacions interpersonals, no? De que ens ajudem els uns als altres.
0: Sí, no és princess treatment, és
1: per mi no.
0: Basic human being.
1: Per mi no, però bueno, hi ha gent que sí que es relaciona molt des d'aquí.
0: Continuo amb anglès
1: o... I per últim...
2: No, no.
1: Sí, no, endavant, podem fer tota la secció en anglès. Per últim, hi hauria el contacte físic, o sigui, gent que prioritza per sobre totes les relacions, doncs que hi hagi molta abraçada, molt de petó,
3: molta carícia,
1: sexualitat, molt d'agafar-se la mà pel carrer, morrejar-se els semàfors i totes aquestes coses. Llavors, ara ve la meva gran revelació.
2: A veure.
1: Jo sempre que havia sentit aquesta teoria i que l'havia xerrat també sobre taules amb amigues i tal, tothom donava per fet que pel que servia aquesta teoria era una mica per identificar el teu match, no? És a dir, si tu ets d'una manera que valores molt, per exemple, això que dèiem del contacte físic, doncs la teva parella ideal hauria de parlar el mateix llenguatge d'amor que tu, perquè si no hi ha una mica de desencaix, no? Entre una persona que li encanta tocar-se pel carrer i tal, i algú que no li agrada gens i que en canvi potser valora molt més, jo què sé, els actes de servei, que el vagis a buscar a les 4 del matí a l'aeroport quan a tu et fot un pal terrible.
2: Vaja, és que serà una frustració constant, no? Si tu esperes i esperes i esperes que la teva parella sigui d'una manera diferent, o no?
1: Sí, i aquesta cosa de valorar molt un tipus de llenguatge per sobre dels altres, no? De que hi ha gent que realment li suda que tu li diguis, m'encantes, carinyo, t'admiro moltíssim perquè tens aquest talent, aquesta habilitat, ets d'aquesta manera, i en canvi altres persones que els hi pot repelar haver d'agafar un taxi als 4 del matí a l'aeroport perquè tu no et dona la gana d'anar-los a buscar, saps? Vull dir, i en canvi gent que s'emprenyarà moltíssim perquè no ho facis. Però vaig veure un reel que vaig pensar, què és això, tio, què és això? Que és com... És molt difícil trobar una persona que t'agradi i que et funcioni en tots els aspectes de la vida, que projecti les mateixes coses que tu i que a sobre parli el mateix llenguatge de l'amor que tu i valori la mateixa, el mateix tipus de contacte físic o el mateix tipus d'acte de servei, de temps de qualitat o el que sigui, no? És complicat coincidir en la manera de concebre l'amor amb la teva parella ideal, diguem, no? Una persona que t'agrada. Llavors, el que deia aquesta noia és, no es tracta tant de fer match amb, amb el llenguatge en si, que tenir exactament el mateix i valorar la mateixa cosa, sinó tenir la generositat d'entendre que el llenguatge de l'amor de l'altre potser és diferent i llavors tu pots fer l'esforç d'adaptar-te al que saps que l'altra persona valora.
3: És a dir, una mica, no?
1: Sí, bueno, com a acte d'amor i de demostrar que realment tu vols estar amb aquella persona i que ella se senti estimada per tu. Si és algú que saps que li agrada molt el detallisme i que te'n recordis d'una cançó que li agrada i la posis al cotxe, que tu te la suda i que potser la teva vida normal no ho valoraries, o sigui, no és una cosa que t'importi gaire, però saps que l'altra persona sí, fas l'esforç de fixar-te en aquestes coses perquè l'altra persona se senti valorada. Igual que si tu ets algú que li encanta el contacte físic i li encanta de cop que quan us trobeu pel carrer doncs hi hagi com un moment de petons, abraçades, no sé que quan potser l'altra persona li fa més mandra o no li ve tant de gust, doncs que hi hagi un esforç mutu de dir, va, doncs et faig aquesta abraçada, et faig aquest petó, sé que és la manera en què tu et sentiràs estimat o estimada. Bueno, no sé, potser és una obvietat, però
2: no,
1: jo
2: no.
1: T'ho juro que em va petar el cap perquè vaig pensar, clar, no es tracta de coincidir és molt complicat i a més
3: és
1: a canviar,
3: sí, no, estar com disposat
1: al llarg de la vida.
2: Però sí que hi ha ratlles vermelles, per exemple, si és una persona que es nega, per exemple, a fer cap acte de servei perquè no vol fer cap acte de servei per comoditat, aleshores sí que és allò de dir...
1: Bueno, aquí és on ve el potser realment no li agrado tant perquè no és capaç de fer aquest esforç per mi, que sap que jo valoraré això i que és la meva manera de sentir-me totalment apreciada i estimada, si no ets capaç de fer aquest esforç, encara que a tu et sembli una cosa irrellevant, doncs potser no ets la persona que està aquí.
3: No voldries aixafar guitarres, però també et podries trobar que en l'època de conquesta fa aquest esforç i després ja la cosa s'acomoda si no té aquesta naturalesa.
2: Però si és així, amiga meva.
3: Clar, per
2: tothom,
3: això vull dir que...
2: Tothom, bueno, és la persona més meravellosa del món al principi.
1: Però en cadascú... l'època de conquesta jo també valoro molt que et llegeixin, una mica.
3: Sí. Home, clar, és els mínims, no? És a dir, entenc que és absolutament exigible en l'època de conquesta i després doncs, has d'intentar que...
2: No ho has de perdre tot.
1: Però jo no dic conquesta com a enamorament. L'enamorament, evidentment, doncs, hi ha aquest esforç mutu que tu vols agradar-li molt a l'altre perquè segueixi estant amb tu, però en el flirteig, que és l'única fase de la que jo puc parlar ara mateix,
2: sí.
1: Hi ha algú de que tu tens, hi ha gent que són molt people pleasers, com jo, i tens tendència a adaptar-te tu només al llenguatge d'amor de l'altre, no? De dir, vale, aquesta persona valorarà molt que li proposi aquest pla, o que li digui tal cosa, o que li faci aquest gest o aquesta carícia. I jo estic tota l'estona pensant què li agradarà a l'altre, però has de pensar en què t'agrada a tu, també. Aviam si l'altre també s'adapta.
3: Perquè has de donar signes perquè ell pugui llegir-ho i donar-t'ho.
1: Clar, però és això, que a vegades ens conformem amb només intentar com satisfer les necessitats de l'altre quan el teu llenguatge de l'amor potser no és aquest.
3: I has de buscar que algú que te'l sàpiga llegir, si més no.
4: Quan la gratitud se cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts a cantar i ballar.

0: Mataró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
1: Arriba a sales la Supergirl.
2: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here.
1: Ja fa un any, també crec que per aquestes dates, que vam veure la peli, la més nova, la més recent de Superman, i jo vaig sortir satisfet, vaig dir peli divertida, fresca, DC Studios, prenent-s'ho potser d'una altra forma al món dels superherois, i a l'última escena sortia la cosina del protagonista, la Supergirl, allà a la Fortalesa de la Solitud, i vaig dir, ostres, si és l'Emily Alcock, molt aquesta actriu, crec que li pega aquest paper. Doncs, oients, ja sabeu què passa a la vida. Passa un dia, després un altre dia, i ha passat un any i ja tenim aquí la nova peli.
3: Sí, doncs mira...
1: És el mateix to de l'anterior?
3: Totalment, sí, totalment. Eh? Si et va agradar aquella, t'agradarà aquesta, perquè és univers James Gunn, que recordem, el director de Guardianes de la Galàxia i tot això, que ara és el superjefe de tot l'univers DC per la Warner, i per tant tot farcit amb aquest humor tan particular que té ell, i aquests personatges tan mig losers, entre cometes, com aquesta Supergirl, que al final, com passava una miqueta en els còmics o en la pel·lícula original del 84, és una noia que no té l'aspiració de ser tan perfecta com el seu cosí, sinó simplement viure una mica la seva vida. El que passa és que, òbviament, la pel·lícula l'arrossegarà a un munt d'aventures especials, condicionada pel seu gos, que el Crypto, aquest que ja sortia un munt a la primera pel·lícula, és qui mou tota la part dramàtica d'aquesta pel·lícula. I dius, carai, mai un gos crec que havia tingut tanta influència en el cinema de superherois. Tot i així, jo t'he de dir que, curiosament, el que menys em funciona de la pel·lícula és les parts de Supergirl i de l'Emily Alcock.
1: Vaja.
3: Perquè hi ha una segona parella, que no vull explicar massa, però hi ha una noia, una nena gairebé, que vol venjar-se la mort dels seus pares, en plan Valor de Ley, pràcticament, i que, com passava Valor de Ley, on primer el John Wayne i després en el remake dels Coen, Jeff Bridges troba un caça recompenses que l'ajuda.
1: Sí que es pot dir qui és, que ho he vist a Twitter i m'encanta aquest personatge. Sí. M'estàs dient que surt a la gran pantalla Lobo?
3: Lobo, oh! Jason Momoa.
1: Rajadures!
3: Sí, sí, doncs Jason Momoa, que fa res per aquest univers, feia d'Aquaman, ara sí, fa de Lobo. I jo diria que aquesta part és la que més em funciona, és la que hi ha més cor i més ànima i més divertiment, realment. Sí,
1: m'encanten els còmics de Lobo, el primer el de llegir l'any 99 i segueixo sent fan. M'encanta aquest personatge.
3: Doncs ja em diràs tu, bé, no els he llegit, si està ben portat o no.
1: És però sarcàstic, a mi... és irònic, és molt ben pagat d'ell mateix.
3: Sí, home, sí, sí, evidentment.
1: Parla en tercera persona d'ell mateix, com els entrenadors de futbol.
3: Ostres, això...
1: Els còmics és ja tota l'estona.
3: En tercera persona, sí, sí. No. Però sí, sí, és així, és un sobrat total, sí. I la relació que té amb la nena i tot és molt divertit. En canvi, la trama de Supergirl intentant salvar el seu gos, doncs a mi no em va dir tant, la veritat.
4: Vaja.
3: Però vaja, si et va agradar Superman, doncs escolta...
4: Entrarà bé.
3: Sí, et satisfarà.
4: Tots els públics és això?
3: Pràcticament, sí. No és una pel·lícula gens... De quina edat estem parlant?
4: 8 anys?
3: Jo crec, per mi sí, vaja, sobradament.
1: No, el Garfi va amb un... Ai, el Lobo va amb un Garfi amb una cadena per rajar la gent, eh? No sé si no passa tant.
3: No, és una pel·li... No anem tan lluny.
1: Anem a una que sí que és per a adults, perquè és de terror i també bastanta comèdia.
5: What's up? I was calling to see if there's a way I can alter a wish.
6: Like to cancel your wish.
5: No.
1: Obsession. No, no, no. I jo, deixa'm que m'aventuri una mica. Si l'any passat va haver-hi la pel·li de l'estiu, que era de terror, que era Weapons, potser estem parlant, oients, que aquesta estrena es converteixi en la pel·li de l'estiu, perquè és de terror, també comèdia, que parteix una premissa molt senzilla, amb un noi una mica perdedor, que li agrada la seva companya de feina, que és molt guapa i que no té res a fer, però la cosa s'embolica. Hi ha temes aquí, de tema d'incelisme, tema de jerarquies, tema de poder, tema d'això d'obsessionar-se amb una persona... Més recargolada del que em semblava en un principi, i això sí, vaig riure moltíssim jo.
3: Sí, en el fons és una pel·lícula una mica com Together, que parla de relacions tòxiques gairebé, no? Però a través de l'humor i del terror. Sí que s'assembla molt a Weapons, perquè a més ho parlàvem amb un amic l'altre dia, sembla que hem deixat una mica aquell terror que se li deia elevat, no? Aquell terror tan transcendental, per tornar a agafar un terror més divertit a les últimes pel·lícules d'humor físic, de molt de slapstick, no? Aquesta pel·lícula té escenes molt sang i fetge, però però molt divertides a la vegada, i jo crec que és una pel·lícula molt creativa, com està dirigida, o sigui, és molt senzilla, costa menys d'un milió de dòlars i està sent un èxit absolut, o sigui, és el fenomen indubtable de l'any, més que Backrooms, en realitat, i vaja, jo la compro totalment, m'ho vaig passar bomba.
1: Senzilla, però desplega, es pot sortir a la sala i parlar de mil temes en aquesta pel·li, eh?
3: Sí, no, no, i a més, dic senzilla per l'argument, però, sí. Però mai he vist 750.000 dòlars lluir també. És una pel·lícula amb una realització, amb uns enquadraments, un ús de les músiques, com està planificada tota ella, i els actors estan fantàstics. De fet, hi ha molta polèmica perquè l'actriu només li han pagat 20.000 dòlars per fer aquesta pel·lícula. Es veu que després els productors, amb tot el que han recaptat, han arrojat unos dividendos.
4: Home, que menys.
3: Sí, però vull dir que no us preocupeu, que aquesta actriu, que està fantàstica i és la revelació de la pel·lícula, tindrà papers que li pagaran bastant més a partir d'ara.
1: Mira, només per dir-vos la premissa, que no s'hem dit massa de trama, és aquest noi perdedor que li està enamorat de la companya de feina, que té un desig, com si fos el geni de la Llàntia, i ell demana, vull que aquesta companya de feina m'estimi a mi més que qualsevol altra cosa de l'univers.
3: És la premissa de vés en compte amb el que desitges, una mica allò de la garra del mono,
1: Sí.
3: I té una mica de talk to me, no? També aquesta cosa de la mà aquella que també aconseguia portar com gent morta, i en fi, una pel·lícula sí que té una mica de fantasia, una mica de terror, una mica de crítica social, si vols.
4: Doncs això és nou, perquè jo recordo Aladdin que el geni no concedia el fet d'enamorar-se.
1: Exacte, ni de matar ni de ressuscitar.
4: No, podia enamorar.
1: Doncs pues és la Llàntia de l'Aladdin més un.
3: Però és que això dels desitjos, jo algun dia voldria veure un esquema exacte de com funciona. Una nova, allò de, el meu desig és tenir un milió de desitjos. Ah,
4: clar.
3: O sigui, clar.
1: Doncs aquesta pel·li potser trenca una mica amb tot això. I per acabar-vos de convèncer, oients, al meu costat hi havia dues noies, ben centennials les dues, que les escenes de sang i fetge o de ridiculesa es pixaven de riure. I vaig pensar, així m'agrada, nou públic.
5: Now, they're just starts, okay? But you get the vibe.
1: I ara, en aquesta pel·li, bastanta música, perquè el seu protagonista, ja, aquesta sí que no l'he vist, al fons, ja ens diràs tu, però em sembla molt romàntic, perquè és un cantant de bodes, de noces. És la seva feina?
3: Sí, és, a veure, aquest, que és el Paul Rudd, a més a més, un actor de comèdia que ens encanta. El seu somni de jove era ser una gran estrella del rock, complir el Madison Square Garden, i ara la vida l'ha portat a que simplement toca amb amics a bodes, fent versions famoses, aquestes coses, no? Però què li passa? Que en una d'aquestes bodes, en una d'aquestes celebracions, va i coneix a Nick Jonas, dels Jonas Brothers.
4: Home.
3: Que no fa d'ell, però ve a fer d'ell mateix, per entendre'ns, que és això, el mateix que és ell, un ex-boy band, que és la superestrella de rock, i resulta que es posen a composar junts en un moment de la nit, perquè es cauen bé, i després Nick Jonas què fa? Amb tota la seva fama i tot això, es queda la cançó que han composat junts i la fa famosa. I l'altra es dedica a perseguir-lo per tot arreu, volent que reconegui l'autoria d'aquesta cançó, que és aquesta que està sonant ara. Però el director, Roger, és el John Carney, el director de Sing Street, el director de Begin Again, el director de Once. És un tio que té una sensibilitat increïble a l'hora d'explicar històries musicals, d'utilitzar la música, i aquí ho ha tornat a aconseguir. No sé com ho fa aquest senyor, que a mi és que sempre aconsegueix emocionar-me moltíssim i divertir-me, perquè també és una història de perdedors. El Paul Rudd fent de perdedor és també divertidíssim. La relació que té amb la seva filla, el Nick Jonas com un cabron, però un cabron amb sentiments, en fi... Novament tenim aquí tots els ingredients. És una pel·lícula gairebé perfecta.
1: Es diu, que crec que no hem dit el títol, Power Ballad, o busqueu-la també com a Letres Robades.
7: ¿Quieren hablar con usted?
8: Sí, sí, la escucho, claro.
1: Morir no siempre sale bien. És la comèdia espanyola de la setmana?
3: Sí, a veure, poso l'avís. No us guieu pel títol ni pel pòster, perquè t'ho venen com una comèdia molt estripada i ja està d'embolics. És una comèdia, sí, però també té una part de neorealisme, gairebé et diria. Jo la defineixo com comèdia neorealista, que està molt bé, perquè bàsicament és una família que perden la feina de l'empresa, la fàbrica on treballen, i què fan en aquell moment? Roben el cadàver del patriarca de la família que té l'empresa per demanar que els tornin a recontractar. A partir d'aquí, una sèrie d'embolics que ja us podeu imaginar, però també, encara més, quan descobreixen, això no és un spoiler, se sap al principi de la pel·lícula, que el cadàver que han robat, teòricament, aquell sarcòfag, està buit, perquè resulta que la persona morta tampoc està morta. En fi, és una comèdia molt divertida, però la directora és la Claudia Pinto, una directora que ha fet pel·lícules dramàtiques que estan molt bé, ha aconseguit també una barreja de gèneres molt bo, l'Anna Wagner està fantàstica i la Tamara Casellas de protagonistes, per tant, doneu-li una oportunitat, que està molt millor del que sembla.
1: I acabem amb una pel·li històrica. Són els últims dies de la reina Maria Antonieta, per tant, abans que acabi a la guillotina, i veig que qui fa de reina és la Melanie Logan.
3: Melanie Logan, i de Lluís XVI és el...
1: Com a... Guillem Canet.
3: Sí, Guillem Canet. El que passa és que no el reconeixereu perquè està maquilladíssim per fer aquest paper, però vaja. I ells dos estan molt bé, però sobretot la història és esfereïdora. És un... la teòrica història real dels últims dies d'aquests reis abans que els decapitessin, pel que va escriure en un diari l'única criada que els permetien tenir en els allotjaments on estaven clausurats esperant la seva mort. Per tant, podeu imaginar-vos quin tipus de vida i de situació passa en aquells moments. A més, un lloc on els van posar, on teòricament, si ens hem de fiar de la pel·lícula, no tenien ni un moble, no tenien res, és a dir, reis totalment despullats.
1: Un calabós.
3: Sí, sí, despullats de totes les riqueses, no?, que havien tingut. Per tant, una pel·lícula molt dura de veure conceptualment, però molt interessant.
1: Pel·li històrica que ens porta al final de la Revolució Francesa a França. Ens vam...

0: ens passin.
1: Tàndem, que va aparèixer un 27 de juny i els tiets han decidit o han triat una data similar per publicar nova cançó. Tu, Laia, que ja l'has escoltada, l'han publicada amb tota la intenció de ser una cançó estiuenca. No se n'amaguen?
2: No se n'amaguen, no se n'amaguen. Avui publiquen el seu tema estival. És la nova cançó del duet Mataroni format per en Xavi Coca i l'Oriol de Ramon, que es diu Era això i reivindica aquelles petites coses que fan que hi hagi bon rotllo durant l'estiu. Sí.

0: També es presenten a la carrera els Búhos, els de Calafell, que sí que ens van regalar aquesta No és Miami. Ara repeteixen el format del trio, però canvien els companys de viatge. Amb qui van aquest estiu, Sergi, els Búhos?
1: Mira, l'any passat ho van fer amb els Catarres i Henry Méndez, i aquest any els Búhos s'han acompanyat d'un dels grups emergents de l'any, els Banda Neon, que segur que sonen per temes com Guapíssima o Es busca Catalanet, i també amb Mon DJ, amb qui el grup del Guillem Soler ja havia col·laborat amb cançons com Actitud. Tots plegats ens ofereixen el tema El Ventilador, amb un nom que remet a aquesta manera de fer rumba vertiginosa que van cunyar, entre d'altres, el mestre Peret, però que ens parla de com sobreviure de manera optimista a un desamor. Alerta, perquè el tema s'enganxa, eh? Bastant.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT. Ja són les 7!

0: Reus dels Whiskins. Comencem amb ells a aquesta hora de ràdio, les 7 i 3 d'avui dilluns, perquè sí, avui és festa major a Reus, avui és Sant Pere, avui sí es menjarà coca amb cirera. Alguns oients han captat la referència i diuen, heu punxat la cançó de Reus, diu la Magda, perquè avui és Sant Pere.
1: Sí, home, sí.
0: I li respon l'Adrià, sí, avui és festa. M'imagino que aquest no és ganxet perquè deuen estar dormint. Celebrem la festa major de Reus. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Avui, com us dic, engeguem aquesta última setmana de la temporada. Tenim aquí al grup de WhatsApp, a banda dels oients celebrant Sant Pere, doncs tenim 3 dies de missatges pendents, perquè és dilluns. No us penseu que fem ghosting, eh? Estàvem descansant. Per començar, en Fernando té un missatge de disculpes de cara a la Laia. El nostre oient uruguaià diu que li sap molt més greu haver decebut la Laia que no pas haver perdut contra Espanya i caure eliminat del Mundial. Sentim la seva crònica. Endavant, Fernando.
2: Buen día, experts. ¿Qué tal? Así fue y bueno, se intentó. Se tenía que haber puntuado en los otros partidos. Este se sabía que estaba más complicado. Pero bueno, estuvo bien. Se jugó así de igual a igual por momentos y el último tramo ya con la desesperación, bueno, salió la parte más delictiva, ¿no? Del fútbol uruguayo, ¿no? Cagar a patadas a todo el mundo. Como recurso final, ¿qué vamos a hacer? Y España, veremos, porque tampoco, en fin, no mata, ¿eh? A ver si para el 2030 hacemos un buen papel como selección. Otra vez será. Vamos arriba, Uruguay nomás, arriba la celeste y arriba la guerra charrúa. Un saludito.
0: Gràcies, Fernando, ja parlem el 2030. Fou així, Sergi?
1: Va ser així, repartir estopa de valent,
0: Un partit dur,
1: Va ser molt dur, la selecció uruguaiana va repartir moltíssim. I la Laia, recordem que no hi és perquè sembla que hi ha problemes amb la Renfe.
0: Ah, doncs, Laia, si ens estàs escoltant, que segur que sí, ens pots enviar una de les seves cròniques a Ferroviàries. També m'ha dit que està preparant un subcomitè d'oients austríacs per no sé què, de cagar a patades no sé quién, però que de seguida arribarà quan ho tingui enllestit. I si el que sentim us pot semblar òpera, però no. És l'himne d'Uruguai.
1: Sí, molt
0: pagats d'ells mateixos.
1: Molt bèstia.
0: Es dediquen a si mateix aquest passatge superèpic,
1: No, superèpic.
0: Bé, pel que fa al temps, ja parlarem d'Uruguai el 2030. Centrem-nos en l'actualitat. Avui, dilluns, dia 29 de juny, el temps arriba amb canvis. Tomàs Molina.
3: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. A la resta del país, força sol.
0: Gràcies, Tomàs. Les 7 i 5 minuts. Avui parlem amb vosaltres, oients, de gastar.

0: Ens fem ressò, oients, del darrer estudi sobre quants diners hauríem de tenir estalviats segons l'edat i que realment no tenim. Els diners d'edat ja sabem que en teniu molta. Serà d'aquí uns minuts, ara llancem la pregunta al dia. Heu de confessar, oients, avui és format pregunta al dia, confessió. Ens heu de dir en què heu gastat més, no cal dir la quantia, però en què heu gastat més en cada una de les següents categories. 1. Restaurants i àpats. 2. Viatges. 3. Concerts, festivals de música. I la 4, que és aquella cosa fandom, mitòmana, col·leccionista, que no tingui cap utilitat comprovable. Comencem amb el Jordi, que és l'únic que ha respectat les 4 categories. La resta explicau el que voleu. Però bé, en Jordi diu que en la categoria 1 va anar a un sopar de 40 euros. En Jordi, que és una persona mesurada.
1: Molt mesurada,
0: i aquell dia va trencar, va trencar la casa per la finestra i va tirar la guardiola per l'ampit. Vaja, diu, la clavada va ser perquè alguns a sobre es van passar demanant cava i vi. Ell se'n volia gastar entre 28 i 30. Bé, què hi farem? El segon, viatge al Japó, ja sabeu que això és car. Sí. Tercer, diu, em vaig comprar l'abonament del Primavera Sound 2016, que llavors valia només 120 euros.
1: 120 euros del 2016, sí, sí. Era pasta, eh?
0: Bé, però que aquest només està més que justificat, perquè ara val més el doble. I 4, no recordo haver comprat res destacable en aquesta categoria. Mira que en Jordi és una cinèfil, perquè el trobo a tot el festival de cinema, l'he tinc vista la cara, però no es compra ni notets, vaja. Bé, en Ferran diu, jo sóc de categoria 4, em compro samarretes de futbol com a cosa col·leccionista poc útil.
1: Quines té?
0: Diu, de seleccions nacionals tinc Catalunya, Irlanda, Països Baixos i Escòcia. I
1: m'agraden totes aquestes 4.
0: Diu, em vull pillar la Vicent de Granlàndia, que és xulíssima, però diu, estic esperant que estigui rebaixada. En Ferran,
1: necessito, veus? De cop i volta la necessito.
0: També ets com en Ferran de la Verge del Puny i t'esperaràs que estigui rebaixada. No fos cas que ens gastem massa diners en coses de Granlàndia.
1: Exacte.
0: Un cop a la vida. I diu, i de clubs tinc samarretes de futbol de clubs catalans, bascos, irlandesos, escocesos, anglesos, alemanys, corsos i espanyols. I diu, no em cancel·lis, Laia, perquè la samarreta espanyola que tinc és la del Rayo Vallecano.
1: Diu, perquè aquest és un equip del proletariat.
0: Sí,
1: vinculat a l'extrema esquerra, sobretot.
0: L'Emmanuel diu, el meu germà viu a Kènia, que vaig anar-hi fa un parell d'anys i l'avió no va ser per tant, però la visita al Masai Mara de 3 dies, explica'ns què és això, potser és algú de la cultura Masai, o potser m'ho estic inventant, m'ho estic llegint aquest xat sobre la marxa, diu, va ser més car que la resta del viatge, 2.400 euros per dos adults i un nen.
1: Déu-n'hi-do.
0: En Salva, aquest és de l'altre extrem d'en Jordi i en Ferran de la Verge del Puny, diu en Salva, no sé què és estalviar, mai ho he aconseguit. La meva dona és igual que jo, que aquí hi ha el problema, no? Perquè normalment un compensa l'altre.
1: Sí.
0: Aquí no. Diu, anem fent el dia a dia i quan tenim una mica de diners sí que fem un canvi al pis o anem de viatge, però habitualment no és així. Diu, els dos som molt de menjar fora. Quan vivíem a Barcelona era una animalada. Sempre menjàvem a fora o sempre demanàvem menjar per casa. Terrible, això.
1: És complicat,
0: sí,
1: nois.
0: Sí.
1: Què voleu que us digui?
0: Diu, aquí a Solsona, on vivim ara, com que no hi ha gairebé res a domicili, en sabem tots els restaurants de memòria, sí. No hi anem tant ja. I diu, el meu col·leccionisme han sigut sempre pel·lis en DVD i Blu-ray, i el que sí que no he deixat de fer és comprar jocs d'ordinador. Diu, entre l'Steam i altres plataformes, tinc uns 3.800 jocs pendents, necessito 10 vides per jugar-los. Jo també ho faig, Salva, a l'Steam, que és una plataforma de videojocs a la carta, de compra. Quan veig una oferta, també me'l compro, i també tinc uns, si no 3.800, 100.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per començar-los. En Jordi diu, cada any gastem bastant en viatges, per tant, ell és de la categoria 3. Per sort, al fer una autocaravana, ja comença a fer la seva propaganda habitual, podem fer viatges llargs sense deixar-nos el sou en hotels, perquè el bo de l'autocaravana...
1: Dels de camper,
0: sí,
1: tu,
0: sí. No, no, autocaravana, sí, sí. Diu, el bo de l'autocaravana, per si algun oient no havia sentit mai, és que pots dormir on vulguis si no has de gastar en hotels.
1: No ho havia sentit mai,
0: això. Ho deixa molt clar aquí mateix, diu. I aleshores el pressupost, doncs, ens el gastem en altres coses, en fer viatges llargs. Exemple, 2019, ruta 66, per tant, Estats Units de banda a banda, en 4x4 i pressupost que va superar els 10.000. Però tu estalvies en hotels,
1: clar,
0: vale?
1: Okay. Clar, clar.
0: Comentaris off topic, si també en voleu, en Sisu divendres va provar el carnet de tràiler.
1: Felicitats, Sisu!
0: Ja té totes les categories de la A1 al C4, tots els carnets de conduir que hi ha.
1: Són com 15.
0: I de dissabte va veure Torrente Presidente, i ens faràs la crítica.
1: És que ha arribat a Netflix, diria.
0: Sí, correcte, ens va enviar una captura de pantalla de la tele. Tres oients, cada un per la seva banda, la Thaís, la Francina i l'Ignasi, tots tres van anar a veure a l'OSA, la Fònica.
1: Molt bé.
0: I aquí el grup de WhatsApp ens comparteixen fotos i vídeos, i en Jordi Casas el divendres van a veure Saxeni a la plaça de la Catedral i ens envia un vídeo del moment Conga, tot recuperant aquest espai de guiris i expats. I l'endemà ens envia un vídeo del Cucapí, el nostre estimat, passant el porró en un concert, que deu ser el moment aquell, si és un vídeo de la
1: cançó. Passa el porró, la cançó.
0: Passa el porró, passa el porró, doncs els directes, si aneu en Cucapí baix entre la gent i està passant el porró.
1: Fantàstic.
0: És que tampoc calia pensar tant per fer un concert superguapo.
1: Què porta aquest porró? Que ens ho expliquin.
0: Sí, expliquen Jordi Casas. El dissabte la Thaís va anar a veure, diu, els meus estimats Annie in the Hall, i en Salva li diu, genial, finals els vaig veure al Sonar i va molar molt, portant un vestuari super vistós i super guai, i se'm van penedir ràpid perquè a mig Sonar penedits van cridar quina puta calor.
2: Home, molta calor.
0: I en Ferran, per acabar, ens recorda que avui a les 7, qui juga, ho tens al cap.
2: Sí, home, Brasil-Japó.
0: Diu, és esperat aquest partit?
2: Home, més que res per la cultura nipona de l'Oliver i Benji.
0: És que ens diu en Ferran, ell concreta, és un partit que no es va veure en la sèrie canònica. Ah. És a dir, que a la tele mai heu vist Oliver i Benji i els japonesos contra Brasil, i avui ho podem veure en real life action.
2: Totalment, i a més el vincle és així, perquè recordeu que el primer entrenador de Benji era brasiler.
0: Què dius?
2: Ai, de Benji, d'Oliver. Sí. El primer entrenador que li ensenya tot.
0: El New Team.
2: Aquell que portava les ulleres era brasiler.
0: Perquè jo tenia la pell més fosca.
2: Clar, clar,
0: pues no vaig pillar mai, tio,
2: doncs,
0: això.
2: Sí.
0: Va, o sigui, avui la connexió...
2: Que hi havia un rotllo raro amb la mare, entre
0: bueno, raro, però la mare era single, era single mother.
2: Bueno, no sé què té.
0: Vale, bé. Avui passem al live action, oients, del món de l'anime al món del futbol. A les 7, Ferran i tu, Sergi, responsables de seguir el partit. Demà t'expliqueu. També tenim reaccions en format àudio.
3: Estem a restaurant fa com 20 anys. La meva germana va venir a visitar amb la seva parella a Girona, on estava en aquest moment. Les havíem dit que els convidaven al restaurant, i a l'últim moment l'únic que vam poder trobar era un que es deia Cal Ross, superbo, això sí, però en aquest moment jo no guanyava quasi res, de res, i l'únic que tenien era un menú tancat per 40 euros. Total, vam haver de gastar-nos 160 euros tot el pressupost que tenien per menjar al mes.
4: El que hem pagat més ha sigut, doncs, el nostre casament, després el viatge a Disney, i per últim, comparant el cost de la matèria prima amb el cost del producte final, les crispetes del cinema, autèntica barbaritat. Ho estem pagant a preu de luxe, ni la tòfona.
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Rosa, que li dedica aquesta cançó a la seva filla Julieta, titulada Papi, posa-la al disc. L'altra filla és una mica com la del
1: la
0: mig.
1: Valentina.
0: La del mig. Ah, també té cançó per ella?
1: Sí, es veu que la va treure abans, la del Valentina, i era la Julieta que es queixava que no tenia cançó per ella, i li han tret aquesta.
0: Val, doncs acomplint Aquànim, en Joan Dausà amb les seves filles, i aquí acompanyat de Mama Duixa en aquesta possible cançó catalana de l'estiu. I nosaltres, acompanyats dels nostres oients, com ara en el Jordi, que em diu, Roger, tio, l'entrenador d'Oliver i Benji es deia Roberto i per la cara que feia japonès no era, saps?
1: No,
0: no, no me'n recordava gens de l'entrenador brasilè.
1: Home, i tant.
0: Mític. Això ho diem oients perquè ara es desperti que avui a les 7 hi ha Brasil-Japó i serà una mena d'Oliver i Benji en plan Life Action.
1: Totalment.
0: I també la Thaís ens diu que quan es refereix al grup de música Annie in the Hall, aquests que diu van petar el sonar i que els avisa aquest cap de setmana a la Fònica, quan ha dit són els meus estimats, diu és que són alumnes meus de l'Insti.
1: Ah, l'Erta.
0: Val? I diu, i són de la mateixa colla que la Berta Prieto, l'actriu que la vam entrevistar aquí, d'Autodefensa.
1: Sí.
0: Doncs la Thaís, que a més ha vist a l'Osa dos vegades, no només a la Fònica divendres o dissabte, sinó l'endemà se'n va anar al Festival Terrat de Salrà i les va tornar a veure.
1: Això ja és vist, sí.
0: Aquest cap de setmana s'ha convertit al nostre grup de WhatsApp en una mena de grup de fans de l'Osa, perquè tot de vídeos i de fotos de tots els que les heu vistes aquest duet aquest cap de setmana. Tenim altres comentaris, com ara l'Albert Font, que, atès que divendres, dia 3, és l'últim programa de la temporada, ens diu, via chat, quan no hi ha ICAT als experts a l'estiu, ens quedem desemparats, orfes, desorientats, pertorbats, condemnats a l'ostracisme radiofònic, vagant en un dial que ens angoixa i ens submergeix en el més profund desencís vital.
1: Ai, pobre, Albert.
0: Doncs aprofiteu aquests 5 programes que queden. Un altre oient, en Roger, diu, jo que treballo tot el juliol, es notarà no tenir-vos, es notarà no escoltar el programa. Ara bé, no us vull cap mal i maldo per tots els vostres drets laborals i que tingueu vacances. I la Mireia diu, què farem els que treballem a l'estiu? És com si els programes de ràdio i tele fessin les vacances dels nens, que és el que diu la Laia, que no ha arribat encara, però la Laia sempre ho diu, eh? Si no hi ha col·le, no pot haver-hi programa.
1: Exacte.
0: Perquè llavors què fem? I menys treballar, també. Bé, ara arriba la Laia i ens farà, la Laia Vidal, ens farà la seva crònica ferroviària. Avui espero que de les totxes, perquè són les 7 i 17.
1: És que hi ha vaga.
0: Ah.
1: Avui hi ha vaga d'un sindicat minoritari i això fa que es veu que no s'estan respectant bé
0: els serveis mínims.
1: Els
0: que estigueu encallats i per tant us avorriu o esteu tristos perquè feu tard a una feina que tampoc us interessa tant anar-hi, igualment ens podeu enviar un àudio, una nota i ens dieu com van els trens. Per cert, a 7 i 17 minuts, com us dic, notícia bomba, oients, farem programa d'estiu.
1: Sí!
2: Visca!
3: Oh! Què?
0: Interpretant el sentiment i els anhels dels oients dels experts, tots ells intel·lectuals i vinculants, els membres d'aquest programa hem ratificat per majoria simple, és a dir, encara que el vot secret de la Laia fos contrari, hem decidit modificar el nostre innecessari període vacacional per oferir-vos el servei que més mereixeu tant vosaltres, oients d'ICAT, com la ciutadania dels països catalans i totes les nacions sobre la Terra, que és el programa de ràdio Experts d'Estiu. Mola, el nom?
1: El nom
0: és el
1: fa
0: millor.
1: La cosa, perquè és els experts
0: a l'estiu. Les vostres reivindicacions, sí, han estat escoltades i concedides. També heu aconseguit la baixada de ràtios perquè al programa hi haurà menys gent. Serà bé, i més curt. També oficialitzarem el programa aquest pirata que fèieu a l'estiu, a les xarxes, ja que vosaltres seguireu sent protagonistes i esperem que participeu al WhatsApp,
1: sisplau,
0: i ens aneu proposant temes per si se'ns acaben les idees, que crec que passarà demà passat, no l'altre.
1: Això és important, demostreu-nos, sí, qui sou, perquè
0: sí, sí,
1: tothom,
0: sí,
1: diu, no, és que a l'estiu la gent no hi és. No, ens heu de demostrar qui,
0: sí,
1: sou. Si nosaltres hi som, vosaltres també.
0: Com desapareixeu l'any que ve, això no ho fem, eh? Bé, a... Durant el juliol, ICAT no tanca la finestra a la cultura, no tanca la finestra a l'oci, la finestra a l'humor, la finestra arquivoltada, que és aquella pròpia del gòtic i el neogòtic,
1: aquesta,
0: ni les finestres aquelles de països avançats que semblen màgiques, saps aquelles que segons gires el pom s'obre normal o s'obre per dalt?
1: Sí. Com...
0: ICAT no es tanca tampoc aquesta mena
1: tampoc
0: de misteri de la física. Dades factuals, que ens esteu preguntant. El programa serà cada dia de 8 a 10 del matí, amb noves seccions com ara el miniquiz d'estiu.
1: Atenció!
0: La cançó de les 10 de l'estiu. Les notícies, el que passi a l'estiu. La secció del Sergi titulada La penitència. La secció del Roger titulada parlem de l'Odissea. La secció d'en Blai Mercè, que torna a ICAT, que es titula Cançons que es van cremar fa 20 anys per culpa d'ICAT i que ara ressuscito, especial 20 anys d'història d'ICAT. I la secció de la Laia, titulada Si tant t'agrada negar el canvi climàtic, pateix-ne tu les conseqüències, però a un altre planeta, si us plau, no més proper que Neptú, que ara podràs rebatejar com a Planeta de Nova Espanya, i jo mateixa t'hi ajudo a arribar amb una puntada al cul com a imbècil. Recordo també pels escèptics que un cop has sortit volant i escapes de la força d'atracció de la Terra, ja per simple llei newtoniana, no és tan difícil arribar a Neptú amb una patada de la Laia. Només cal que t'enviï a 11,2 km per segon, ho he mirat, que són 40.000 km per hora.
1: Com a feina també mirar això,
0: Sí, també has de mirar bé la trajectòria i ja arribes recte on faci falta.
1: Una cosa, aquells que ara estigueu sentint això i penseu que us estem parlant d'una forma irònica o festiva, de veritat, des de dilluns que ve, durant tot el mes de juliol, tindrem programa d'estiu de 8 a 10 del matí. Això és així tal qual,
0: Tota la gent, vam fer una enquesta que semblava fake divendres, dient qui voleu que facin fent programa a l'estiu, saps? Tothom que ha dit que no, queda eliminat del miniquiz per coherència.
1: I no poden escoltar-nos.
0: Poden escoltar-nos sense demanar massa. En Xavier ens envia aplaudiments, la Marta ens envia aplaudiments, en Xavier un altre aplaudiments amb emojis, la Marona diu visca, en Xavier, que és el mateix que abans, l'emoji del Carlton ballant el Tom Jones, això no s'ha vist mai, celebrant-ho. Oh, 5 celebracions, A veure si semblarà massa poc. Bé, digueu-nos què us sembla, oients, és la notícia del dia. ICAT no tanca la porta a la cultura, a la música, a l'estiu. La setmana que ve seguirem sonant tot el mes de juliol aquí en directe als Experts Estiu. Ara passa un minut d'un quart i cinc de vuit. Avui és dilluns, no us despisteu, que els que avui heu de treballar, heu d'anar-hi. Posem música igualment i ja ens despertem també amb la Miley Cyrus, el seu End of the World, i ara parlem d'estalvis i de la gent que té la mà foradada.

0: Així sona els experts.
1: Quina ha sigut la incidència?
2: Ah, no ho sé, ha fet un reset
3: un
2: del
3: reset,
2: tren.
3: El típic reset
2: anem
3: del
2: a
3: tren.
2: Fer un reset del tren, ens hem espantat. I aleshores la gent ha baixat amb desbandada del tren.
1: A quin municipi?
2: A Granollers.
1: I on han anat? A buscar feina a Granollers?
2: No, no, és que un altre tren, que aparentment era per allà, però no ho de saber, no? Jo he anat com per sortir, he mirat educadament el conductor, que estava com traient també el cap, i ha dit, no baixin, que ara arrenquem.
3: I has cridat, pardillos!
2: No, he pensat, que tontos, sortir sense cap informació. I aleshores he tornat i m'he assegut còmodament i el conductor ha dit per l'altaveu, ara tancarem les portes, veus? Veus que teníem raó nosaltres?
1: I quin tren ha arrencat primer?
2: I ha arrencat primer l'altre.
1: L'altre, eh?
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Money, money, money, money, money.
4: Yeah. Money, money, money, money, money. Yeah. Money, money, money, money, money.
1: 5 minutets perquè siguin 8:15 del matí. S'incorpora l'antena l'Anna Closa. Bon dia.
2: Bon dia.
1: També la Laia, bon dia.
2: Bon dia, nois.
1: Després ja ens faràs la crítica ferroviària per la qual has arribat avui tan tard.
2: Exacte.
1: Culpa dels maquinistes. Tema diners, oients, que avui és la pregunta del dia i ens esteu compartint allò amb què més us heu gastat, si fos més o menys necessari. Però parlem ara d'estalvis. Ara sabrem quants n'hauríem de tenir estalviats, Anna, segons els anys que tingui cadascú.
2: A veure, jo no vull desanimar ningú, però segons dades publicades pel Banc d'Espanya, l'any 2024 l'estalvi mitjà per persona a l'Estat va ser de 12.000 euros l'any. Ara us donaré les xifres, però vaja, cal tenir en compte l'edat de cada persona, les circumstàncies econòmiques de cadascú, perquè no és el mateix, doncs no haurà estalviat el mateix una persona que s'acaba de comprar un pis o que té fills a càrrec que una altra que no té aquestes obligacions econòmiques o similars. Abans de donar-vos xifres, els economistes coincideixen en que ja per començar, hauríem de tenir un fons d'inversió d'uns 6.000 euros com a mínim per imprevistos, ja sigui canvi de cotxe...
3: Ja anem malament.
2: Sí, 6.000 euros com a mínim.
5: Ostres, fons d'inversió vol dir que el pots tenir com un raconet, no? Seria el raconet
3: tota la vida. Val. Fons d'inversió vol dir allò que tens al compte, no?
5: No ho sé, o potser vol dir haver-ho invertit en un fons d'aquest que et pugui donar rendibilitat en un futur? Potser
2: sí. Seria això. A veure, segons les dades més recents de l'IDESCAT, l'any 2024 el salari brut anual mitjà a Catalunya va ser de 31.730 euros, per tant, si ens fixem en l'estalvi que hauríem de tenir seguint la fórmula Green, desenvolupada per l'economista nord-americà Kimmy Green, doncs no hauríem de tenir insurs durant la jubilació amb aquestes dades que ara us donaré, amb aquests números.
3: A veure,
2: als 20 anys hauríem d'haver estalviat el 25% del salari brut anual. Per tant, als 20 anys hauríem d'haver estalviat gairebé 8.000 euros. Més concretament, 7.932 euros.
3: Jo, per respecte, no diré el que tenia jo als 20 anys.
5: Deutes tenia.
3: Per llàstima, bàsicament.
2: Als 30 hauríem d'haver estalviat com a mínim un any del salari brut, és a dir, 31.730 euros.
3: Jo diria que als 30 estava pitjor que als 20. També t'ho dic
2: ara. Mira, als 35, 2 anys del salari brut, que serien uns 63.500 euros.
5: Això no hi passa a ningú, no?
2: Això no li passa pràcticament a ningú.
3: Aquí tothom els 40... està rient. Ara mateix tothom riu, eh?
2: És que, clar, ens estem desanimant. Als 40 hauríem d'haver estalviat 3 vegades el salari brut, que serien uns 95.200 euros. Als 50, 5 anys de salari, és a dir, 158.500 euros. I arribem aquí xifres molt altes, eh?
5: Clar.
2: Als 60 anys, 7 vegades el salari brut, que serien uns 222.000 euros. I als 65 anys, 8 vegades el salari brut, que serien gairebé 254.000 euros.
3: I és jubilar-nos amb 254.000 euros.
5: Però també diré, aquí no incorpores el teu patrimoni, perquè pot ser que en algun d'aquestes edats et compris alguna cosa i aleshores passis a tenir un bé immoble.
3: Bàsicament, béns immobles. Jo crec que és aquí la mare dels ous. Els béns immobles se t'enduen tot.
2: Sí, de fet, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, no tenim ni un quart del que ens recomanen tenir.
3: Clar,
2: així, mira, escolta, tots estem una mica igual.
5: Exacte, tot està igual. Mal de muchos. Bé, ja està bé, ja.
3: Perfecte.

saps què atreus del caparró a aquesta hora del matí? Ets la més estimada dels Figaflaues. Ara de seguida, dels quarts, obrim l'actualitat de la jornada. Avui, que és divendres, dia 29 de juny.

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts i un minut, reacciona el nostre oient, en Joan, que diu als 20 anys ningú té res perquè ningú treballa, quan ningú pot treballar quan té 20 anys. I diu als 29...
2: Bueno,
1: en el
3: seu treballar context. Pots treballar en
1: feines precàries. Sí. Però diu als 29 vaig aconseguir estalviar 10.000 euros.
2: Sí, perdona, als 29 anys estalviar, això no està gens malament.
3: No està gens malament.
1: Diu, vaig ser pare aquell any, després vaig tornar a ser, i avui en dia ja en tinc 39, diu en Joan, d'aquells 10.000 en queden 0. Bueno, això m'heu dit que sí que passa, no?
2: Tot amb sí.
1: Vale, perfecte. I la Montse diu, no tinc fills, no tinc hipoteca, impossible arribar a aquesta xifra, però abans d'arreglar el pis i comprar el cotxe hi hauria arribat. Clar, bueno, és el que diu Sergi,
3: clar,
1: no?
3: Clar, si compres coses, sí, perquè és dels estalvis, no falla.
1: I diu, ens dona un consell en llatí per la gent que no té estalvis.
2: A veure.
1: Carpe diem.
2: Ah, això, sí.
1: Això ja t'arregla la vida.
2: Exacte.
1: Bé, dos minuts que passen de dos quarts. Ara sí, actualitzem-nos una mica perquè us esparteu amb tota la informació. Anna, què hem de saber per avui, 29 de juny?
4: Doncs que Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa. Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Tot i així, ahir es van viure escenes d'esperança perquè els equips de rescat van aconseguir treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç pel doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i l'ONU calcula que hi ha 50.000 desapareguts. A més, s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Canviant de qüestió, avui el govern espanyol engegarà el procés per elaborar els pressupostos, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà. A partir d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i es poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import de lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat, de fet, 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Més coses. El Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes, i de fet aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. I acabo explicant-vos que avui també hi ha vaga a Renfe. No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'han decretat serveis mínims. A Rodalies seran del 75% en hores punta, la resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals, i hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Tu, Laia, tenies constància dels serveis mínims i has fet de cas en conseqüència?
3: No, tenia constància. És a dir, sempre que fan vaga fan uns serveis mínims que jo diria que són d'aquests 75%, i per tant jo vaig pensar, fan el mateix servei mínim que sempre i el meu tren no es veu afectat normalment, és a dir, es manté. Doncs avui he anat i dels tres primers trens n'han circulat un, que era el tercer. Per tant, jo no sé quina mena de servei mínim és aquest. Sí que és veritat que després he consultat el paper i, el tren l'han mantingut, però l'han fet sortir de quatre estacions més endavant. Per tant, a mi no m'afecta aquest, vull dir, no m'afecta massa, no puc agafar el tren. Clar, si el compten com a un tren que no el retiren, però l'escurcen, el cas és el mateix.
2: Però ells havien comptat que tu correries fins a la quarta estació.
3: Exacte, que sortia a les dues de la matinada.
1: És a dir, has arribat força tard, però estàs menys empurismada que altres vegades, perquè no...
3: Almenys constava en algun paper.
1: Sí, exacte.
3: Sí, és veritat, vaig ser jo que no el vaig mirar. Però és veritat que no sé com es calcula aquest 75% si es peten de tres trens, se'n peten dos. No em surten els números, però bé, això ja és un altre tema.
1: Anem de la via fèrria a la via Augusta, sí, a les carreteres.
4: A les carreteres?
1: Ah, no, tenim una notícia del Servei Català de Trànsit.
3: Ja l'hem dit.
2: Anem al que no t'esperava saber.
1: Bé, sí, això sí. Doncs anem de la...
4: Centrem-nos.
1: Sí, anem
4: a, avui que parlem sobre quants diners hauríem de tenir estalviats segons l'edat que tinguem, us vull parlar d'un estudi fet per una universitat d'Indiana que ha analitzat 12 ciutats espanyoles i ha calculat quants diners hem de cobrar per ser feliços.
1: Val.
4: Segons l'estudi, a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.500 euros a l'any per no tenir preocupacions econòmiques. De fet, és la segona ciutat de l'Estat on es necessita una renda més alta perquè els diners deixin de ser una preocupació. El rànquing l'encapçala a Madrid, on es necessiten 1.200 euros més que el qui viu a Barcelona, i Palma de Mallorca se situa en tercera posició, on es necessiten 300 euros menys que Barcelona, és a dir, 88.200 euros. València la trobaríem en novena posició, on es necessita un sou mínim de 75.700 euros anuals per ser feliços, i pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats, i de fet, per ser feliços calen gairebé 76.000 euros i el sou anual mitjà a l'Estat és de 36.700.
2: És a dir, no arriba ni a la meitat.
4: Hi ha una diferència forta,
2: abismal,
4: eh?
2: I tant.
1: Les 7:36, d'aquí una hora estarem jugant al miniquiz, i si voleu us podeu començar a estudiar la història del tennis, perquè serà la temàtica. La notícia, però, Anna, és...
4: Bueno, doncs que avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, que és l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. En ciclisme, Marcel Camprubí aconsegueix la seva primera victòria professional i amb 25 anys el barceloní és el nou campió d'Espanya en ruta. I pel que fa al Mundial, Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final de la Copa del Món, després que ahir derrotés a Sud-àfrica el temps de descompte per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. I, de fet, el rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc, que es disputarà avui a les 3 de la matinada. Avui encara juguen un parell de partits, a les 7 de la tarda Brasil-Japó i a 10:45 de la nit Alemanya-Paraguai als setzens de final.
1: Les 7:37, quin temps tindrem avui dilluns?
4: Doncs el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà, matinada tòrrida al Vallès i la costa barcelonina, a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa, i la temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus excepte a la costa.
1: I la Shakira, que va amunt i avall perquè a banda d'haver-la vist com a membre allà entre el públic del Mundial, perquè és l'autora de la cançó, ha de muntar també una gran arquitectura immensa a Madrid, perquè té aquells concerts...
2: És veritat.
1: Que a més crec que és un monestadi famós, també, no?
2: És que crec que el construeix per l'ocasió i tot,
1: sí, sí, exacte.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs estarem atents, per ara ens quedem amb la seva cançó Soltera, Shakira.

0: Escoltes ICAT.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
3: Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-684565. Els experts i cap.
4: Les 7:42 del matí, és l'hora del conte. Laia, avui un conte de roba.
5: Sí, roba i il·lustració, eh? Com un mix superinteressant que m'ha semblat. És una empresa de Mataró que es diu Moixa, de Mataró, sí, del Maresme, de Mataró. Moixa, i el que fan és, bàsicament, com us dic, barrejar el concepte de la moda, moda local feta aquí, amb la moda, amb la il·lustració. I aleshores agafen il·lustradors coneguts o desconeguts i plasmen, doncs, el seu art en els seus teixits. Per exemple, hi ha il·lustracions molt típiques de la Pilarín Vallès, que n'han fet bosses de tela, n'han fet samarretes, n'han fet jerseis, molt xulos, però també hi ha imatges més d'il·lustradors més desconeguts. Per exemple, m'encanten les il·lustracions de la Lara Sánchez, que els hi ha fet les il·lustracions de les santes, perquè clar, ells són de Mataró, doncs els hi ha fet un textil amb les il·lustracions de les santes, cosa que m'encanta més. He descobert, o sigui, és una també una manera de descobrir aquests il·lustradors i il·lustradores, doncs, que potser no coneixíeu.
6: Ostres, m'acabes de fer molt feliç parlant del teixit i Mataró, perquè és veritat que tant Mataró com molta part del Maresme, sobretot del Maresme Nord, s'ha vist molt agreujat el tema de la manca de tèxtil,
5: clar,
6: de la indústria tèxtil.
5: Bueno, de l'abandó, no?, de la indústria
6: totalment,
5: que havia tingut.
6: Totalment, a la que van començar a entrar des de la Xina i des de molts altres llocs, totes les fàbriques d'aquest sector se'n van anar a Norris.
5: Exacte, doncs d'aquesta manera es recupera una mica aquesta idea, doncs, que el que hi havia hagut en aquesta comarca, i a part, doncs, aquest toc d'autor, no? Trobo que el fet que sigui il·lustrat, i a més un il·lustrador, naturalment, de proximitat, li dona aquest toc com d'autenticitat, i a més, doncs, d'aquesta part que és com únic, no?, que fa aquestes peces de roba com molt més útils. Úniques. També hi ha una il·lustradora que m'he descobert que m'agrada molt, que es diu Cid Cantallops, és a dir, podeu anar descobrint diverses il·lustradores i il·lustradors a partir, doncs, de la roba que tenen a la seva empresa. Es diu La Moixa, és a dir, moixa.cat, i les trobareu, doncs, tant a Instagram com també a la seva pròpia pàgina web, i a més també, doncs, a botiga a Mataró, que també està bé, no?, poder trobar les coses en físic.
6: Totalment.
5: Molt xulo, m'ha encantat.
4: Un altre cop us desperteu amb en Miqui Núñez. Un altre cop és el títol d'aquesta cançó que ens farà arribar de seguida a 3:15.

0: durant tot, eh?
1: Corazón,
2: corazón.
1: Corazón.
2: I és que era la meva. Era la meva.
3: De tu i qui?
2: Amb ma mare.
4: Ai, que bonito.
5: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Vale.
3: 7 i 47 minuts del matí. Mira, Laia, dues il·lustradores que has citat fa qüestió d'instants.
0: Sí.
3: Ens diu la nostra oient, la Su, diu la Lara Sánchez i la Cid Cantallops, cors de les dues, i diu, porto tatuatges d'ambdues.
0: Ah, molt bé, és que la Cid, és veritat que el seu perfil d'Instagram té bàsicament tatuatges, eh? Ah,
3: doncs, Su, ja saps que toca quan algú diu no sé què de tatuatges. Fotito aquí el grup de WhatsApp i així els veurem tots. Ja saps on enviar-los.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: I aquí mateix, al nostre grup, teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10 perquè vosaltres decidiu sempre, com cada dia, l'última cançó del programa. Us les llença, les 4 opcions, en Sergi, inspirat en...
5: La Famèrdida!
2: Un 29 de juny, com avui de l'any 2013, se celebrava al Camp Nou el concert per la llibertat.

El concert començava justament així, amb aquesta meravellosa sardana de Juli Garreta, Juny, i acabava amb un recital de cançons d'en Lluís Llach. Al concert hi van prendre part desenes i desenes d'artistes i grups d'arreu dels països catalans per reivindicar el dret del poble català i tots els pobles del món a decidir lliurement el seu futur. I avui us farem escollir entre quatre cançons d'artistes que van participar d'aquest concert, com per exemple En Pau a la Baja.

Trabajos, que sempre s'ha significat per la defensa de la unitat de la llengua, va prendre part del concert cantant al costat del Cesc Freixas la cançó El vent. D'ell, però, avui us hem proposat el seu tema Tinc una mania inconfessable. Un altre dels moments més recordats del concert va ser l'actuació del Parc.

Pubill va fer una versió del Gitana Hechicera canviant la lletra de la cançó per dir que Catalunya tenia molt poder. Del rei de la rumba, que ens va deixar a poc després d'aquell concert, us hem proposat la cançó El mig amic. I sentim ara els

0: Recordes aquest moment del
1: concert?
0: Jo hi
1: era al concert, eh?
0: I recordes?
1: Home, i tant.
0: Va ser un dels moments àlgics, perquè...
1: N'hi va haver bastants, però...
0: Sí, però és que el Titot es va desfermar. Jo per mi quedo a pensar, home, tot allò pel que he clamat en petits concerts, ara de cop i volta...
1: Un dia que tinc tant de públic...
0: 80.000 persones aquí al davant. Doncs el Titot descrivia la cultura catalana com el millor dels exèrcits, tot just abans d'entonar aquesta cançó que us proposem avui, aquest Vull per demà. I acabarem amb els gossos.

0: Els gossos van participar a la segona part del concert en la que els grups en donaven cançons d'enllà que en Nacho, Terrés i companyia van interpretar Bressol de tots els blaus. Ara, però, d'ells us hem escollit el seu tema més recordat, Corren. Quatre cançons d'artistes que van prendre part del concert per la llibertat. Quina voteu per tancar el programa? En Pau a la Bajos, Em tinc una mania inconfessable, En Paret amb el mig amic, Brahms, Vull per demà o aquest Corren de gossos?
1: Entreu al grup de WhatsApp i voteu la que més us moli per escollir la cançó que culminarà a la programació. Aquí mateix el grup reaccionen els oients com la Su, que ja ens ha enviat els seus tatuatges de la Lara i la Cid, les
2: molt
1: il·lustradores,
2: bé.
1: Que avui ens descobria la Laia, però que la Su ja porta sobre la seva pell.
2: I si no us els voleu fer perpètuament, us compreu una samarreta de la Moixa i així doncs podeu posar i treure.
1: Porta la Su un gatet amb un skyline de poble i unes floretes que surten d'un cor, però no un emoji de cor, un símbol de cor. Tot un cor amb les seves aurícules i ventrícules i artèries i venes, del qual surten unes floretes. Gràcies, Su, per mostrar-nos els seus tatuatges i la Maria José, que ara ens envia una zebra que té al braç. Digues si té algú a veure amb el que dèiem o si només volies també competir a veure qui té el tatuatge més xulo. Gràcies, Maria José, per participar. Ara anem a... de festival. La Maria José ens confirma que sí, els tatuatges són de la Cid. Digue'm el nom sencer, que era il·lustradora.
2: A veure, un moment, que no el tinc ara al cap. Bé, aviam, la Cid Cantallops.
1: La Cid Cantallops, que sobre la pell de Maria José porta una zebra i també una referència al pintor Egon Schiele, que també se'l va cancel·lar anys després, però bueno, no passa res, aquest senyor. A veure, anem al Festival Estiu, perquè l'Andrea Motis Guitar Trio inaugura avui aquesta edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Des de Girona ens ho explica en Fèlix Martín.
3: El Festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
4: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
3: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc Intimate, entre d'altres, Ginestà i Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5.
1: Gràcies, Fèlix, des de Girona, els que aneu al Festival Estiu i ens enviareu les vostres cròniques i els vostres vídeos. Avui, Laia, no hi eres, però tenim un devessall de vídeos de l'Osa, que han actuat aquest cap de setmana a la Fònica i també al Terrat de Celrà.
2: Que xulo, quina enveja.
1: I tot d'oients han fet quedada factual a logística en aquests concerts.
2: Que guai.
1: Bé, música nova. Els dilluns no sol passar que ens llevem amb novetats musicals, però avui n'hi ha una que crec que us agradarà. Primer us explico que aquesta cançó dels Oques Grasses segurament la recordeu, Cara de Cul, del seu disc de 2016. Déu-n'hi-do, hi ha 10 anys de...
5: 10 anys, noi.
1: Del Cara de Cul. Doncs bé, 10 anys després s'acaba de publicar, Sergi, una versió d'aquest tema.
0: Al darrere hi ha dues veus

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: 3 minutets perquè siguin les 8. Avui us demanem tema gastar. En què heu gastat més? Ho farem a moda d'exemple amb la Laia. Són 4 categories, no cal dir la quantia. Categoria 1, restaurants i àpats. El que més t'has gastat?
2: No sé, va, 80 euros, potser?
1: Va, 2, viatge.
2: És que no ho tinc comptat, no tinc ni idea.
1: Va, digues més, que no
2: sí,
1: cal dir la...
2: Estats Units.
1: No, la quantia no.
2: Lloc, sí, Estats Units.
3: Vale. Jo, a més va ser baixar amb helicòpter fins al Rio Colorado i a partir d'allà anar amb un embarco.
2: No, jo res d'això.
3: Això em va costar una pastíssima que t'hi cagues.
1: 3, Laia, concert o festival de música?
2: No he gastat gaire amb això. Em sembla que vaig del Canet i m'ho he gastat.
1: Vale. I 4, cosa fandom, mitòmana, col·leccionista que no serveix per res.
2: Soc molt poc de restar jo amb aquestes coses. No ho sé.
1: Digues un pijama Star Wars pel teu fill.
2: Ah, sí, un pijama, no, de Harry Potter.
1: Vale, avui la cançó ja és sobre gastar.

ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Tio 2026 amb els Buos, acompanyats de Banda Neon i Mont DJ, es titula, òbviament, El Ventilador. Mira, tenim reaccions de tota mena. La Laia diu que li mola aquesta nova dels Buos, mentre que en Ferran diu, això és la mare de totes les Wars Song Evers. Doncs clar, doncs perquè així és la música i així reacciona de forma diferent a la gent. I també l'usuari Xarnego diu que mola la versió de cara de cul, que hem sentit tants moments.
1: He de dir que m'ha encantat, eh?
0: Igual que el Xarnego t'agrada més que l'original.
1: Mira, et diré que sí, és que a mi les veus, tant de la Jules com de la Naina, m'encanten. I clar, això... I a part, és que clar, agafar una cosa que és un hit i posar-la amb una mica actualitzada, hòstia, és que mola molt.
0: Ara mateix al nostre grup de WhatsApp hi ha tants emojis d'acords com algun de... Bé, hi ha algun emoji com de... que algú li ha sentat malament alguna cosa que ha menjat i li està sortint
1: per
0: la...
1: posat malament alguna
2: direu
1: cosa.
2: El que vulgueu.
0: Per la boca li està sortint.
2: Direu el que vulgueu, però s'enganxa com una mala cosa, sí. Aquest ventilador. Aviso que estem davant d'una candidata a cançó de l'estiu.
0: A més, és estiuenca, tu.
2: I tant. It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after
3: Jesse called for help. Oh, thank you!
4: We've got it handled. Look,
0: bé, oients, hi ha una teva Toy Story 5, que la setmana passada ens vam aquí desfer analogis. Jo ja m'estic pensant... Bé, al sortir de la peli, a banda de fer valoracions molt interessants, vaig pensar, quin nino em compraria? Jo trobo que em compraria aquella mena d'artefacte en forma de paper de vàter.
2: A mi m'inquieta.
0: Barra ordinador, és estrany.
2: M'inquieta una mica.
0: Tu, dels personatges nous, dels ninos nous, quin et va molar?
2: Ostres, és que aquest, clar, té molt de protagonisme,
0: sí,
2: no?
0: Sí, té carisma.
2: Però m'inquieta massa.
0: És el weirdo, potser, per això sí em mola.
2: Sí, sí, sí. No sé, a mi m'ha agradat l'unicorn. L'unicorn que...
0: Ah, el guai, sí, sí. Sí. Ja, Laia, perquè vegis la falera dels unicorns, surten com a 74 unicorns, faltaria més, però n'hi ha un que és superrosa, superlila...
2: Superguapo.
0: Amb una cabellera molt orgullós de si mateix, sí, sigui el que sigui, amb una banya immensa, i tothom, és l'unicorn! I els normals queden com els... Bé, molt xula aquesta pel·li. Aneu a veure i ens comentem. Clar, no surten, jo vaig trobar a faltar els soldadets, els extraterrestres, els de sempre.
2: Ja fora.
0: Queden com de fons.
2: Tots aquests fora.
0: Bé, doncs estem parlant de Toy Story perquè ens encanta, però també perquè parlàvem justament de la batalla de les joguines contra les pantalles. Fins i tot en aquesta pel·li, Laia, et molarà perquè, a banda d'atacar els nens mirant pantalles, també parla d'això, que les hem d'incorporar a la nostra vida. I és un debat molt interessant.
2: Saber-les incorporar.
0: Sí, sí, sí. Doncs els pares una mica negligents.
2: Molt.
0: En aquesta pel·li, però també recapacita.
1: I a la vida real, també.
0: Sí, també. Són pares, saps què? Els definiria els pares de la protagonista, pares amb bones intencions.
1: Uf!
0: Però aquí... Bé, doncs amb aquesta idea, la d'incentivar el joc sense pantalles, o el joc en general, s'ha recuperat després de 6 anys al certamen de la Fira Pirineu Click, dedicada al col·leccionisme dels Playmobils, que se celebra aquesta setmana a la Seu d'Urgell. Des d'allà ens ho explica en Joaquim Abalate.
5: Des d'avui fins diumenge s'hi exposen una dotzena de maquetes de gran format, una de les quals de temàtica històrica inspirada en la Seu. També hi haurà parades de col·leccionisme i diferents activitats, com un joc per trobar figures pels aparadors de la ciutat. Sílvia Caravaca és la presidenta de l'associació Playchick.
6: Els nens tornen a jugar, el joc en família, el poder gaudir de tots, el treure les joguines de l'armari del pare i tornar a jugar amb el nen i deixar una mica les pantalles. És molt important.
5: Un objectiu que la regidora de promoció econòmica de la Seu, Gemma Tó, vincula amb el Festival del Joc del Pirineu, que també es fa a la ciutat.
7: Estem molt contents perquè torna a aquesta fira que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat. Estem molt contents perquè, a més, hi participa molta gent. I bé, esperem que amb aquesta segueixin moltes més, que agafi molta embranzida.
5: L'associació Playchick s'encarrega també d'altres fires dedicades a aquest joc a les comarques de Ponent, com Almenar, Torre-serona o Lleida.
8: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona Els Experts.
1: Ja sabeu que a mi m'agrada jugar a futbol des de petita i, clar, a una nena dels 80 jugar a futbol doncs no era fàcil, no? Bàsicament no et passaven la pilota.
2: No fos pa parir, cabrot!
1: Sí que és veritat que s'ha desenvolupat com una certa tendència a utilitzar altres arts en jugar amb homes. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no soc una persona violenta i a mi no m'agrada haver de fer servir la violència.
3: Sí, seguro.
1: Això és per fotre una pallissa de criatura.
4: Un moment.
5: Laia, no em treguis la il·lusió.
1: Doncs de treure l'ojo, hòstia, te la trauré. Vaig arribar a dir-li al senyor. Però què es pensa, que li va posar una bomba? Dic, a veure, que tampoc seria tan mala idea. I és una cosa que em sap greu, perquè jo no sóc una persona violenta.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: les 8 i 9 minuts. A punt, Laura Grau, bon dia, benvinguda al programa.
1: Molt bon dia.
0: Divendres, la Laura i el Roger, veurem per fi la Ludwig Band. Jo no sé tu, que voltes molt, però...
1: Què per fi, tio? Jo crec que és el grup que més veuré aquest estiu amb diferència.
2: Aneu, veure?
0: El Vida. El Vida. És que amb el disc nou encara no els he vist mai, eh?
1: Jo els he vist almenys ja 3 vegades. Uau. I no t'ho perdis, que els propers 10 dies... Crec que els veig 3 vegades més.
3: Ostres!
1: No, crec que he de parar.
3: Deixa una mica pels altres, no?
1: És que els meus amics tota l'estona em proposen anar a veure el Ludwig Band. No, jo estic a punt de dir que no, ja, però també em fa il·lusionar amb ells.
2: A la setena vegada potser és allò.
1: Perquè són amics com de grups diferents, saps?
3: Cosa que em fa pensar... Tens masses amics.
1: No, ja em fa pensar que hi ha massa fans de la Ludwig, és a dir...
3: Clar,
1: que
3: si
1: serà un grup molt generacional.
2: Però pregunto, quan en Quim Carandell presenta la banda, també et presenta tu?
1: Bueno, ja podria fer-ho, perquè sempre hi soc.
2: Clar.
3: Que fort!
2: La típica sí. Que s'endú de gira amb ell, no?
1: Sí, sí, et dic, Vida, Festa Major de Terrassa, dilluns, de cop i volta, i Cruïlla.
2: Molt bé.
0: Digueu-nos als que hi aneu. Mira, ara que ja hem admès i ja hem confessat que farem un programa d'experts estiuenc,
2: sí.
0: Ja us puc dir que la setmana que ve us explicaré què tal el Vida. Vale?
2: Molt bé, perquè
0: estarem
2: aquí.
0: Bé, perquè estem sentint, encara que moli molt, Laia, el Xavier, el tècnic.
3: Doncs mira, l'estem sentint perquè a VilaWeb han aprofitat l'èxit viral d'aquest fragment i del que heu sentit que s'ha fet la tendència a TikTok, que la gent pregunta, la gent respon. Doncs a partir d'aquí han aprofitat per anar a fer una ullada com està el sector, justament dels tècnics de so, i n'han agafat uns quants i els han entrevistat. I m'agrada molt perquè ja fa temps que a vegades es diu des de que és un sector molt masculinitzat. Però, per exemple, jo no sabia que és un sector sense conveni propi. És a dir, com pot ser que no hi ha, que cada empresa faci el que vulgui i d'aquests treballadors, tan dignes com qualsevol altre, doncs no tinguin unes normatives per poder tenir unes condicions laborals mínimament justes. I el que fa la VilaWeb és entrevistar-ne uns quants i és xulo que explica una mica doncs, la seva visió del tema. Algunes coses que diuen, doncs mireu, la gent només pensa en nosaltres quan hi ha alguna cosa que falla, diu el director tècnic de la Muixca, per exemple, no? O, per exemple, això, la...
2: I en tot cas, per queixar-se, no?
3: Quan alguna cosa va malament...
2: Hòstia, que tècnic de sol!
3: Tal qual, però que segurament es posa poc en valor la seva tasca quan en realitat... Doncs, que una mica també gràcies a la cançó que ho diu, eh? Encara
1: sí, sí.
3: Que sí, que gràcies a ell sona bé, perquè si no són una colla que diu que sempre canten borratxos, no?
0: Nebra sola! Ara, és molt del mes passat, ja, Laura, aquesta...
1: Dic que has trobat el remix sencer, perquè jo només vaig treure els 15 segons del DJ Pussatge a TikTok.
0: No, he trobat aquest remix que és el que dura un TikTok, sí. Ja està, mira, que ràpid.
2: Sobre això que deies, Laia, mira, jo quan faig alguna exposició d'aquesta de com és un programa de ràdio tot plegat i dic les funcions de cada membre d'un programa de ràdio, sempre dic que el locutor no és ni molt menys el principal. El principal és el que tenim a l'altre costat de la peixera.
1: Totalment
2: clar.
1: Mari!
2: No, fem la prova, ja veuràs. Jo ara puc estar xerrant, però si la Mari em tanca el micro, ja veuràs, mira.
0: No,
2: és que no podem dir res.
3: No, té el poder absolut.
2: El més important aquí és el tècnic de so.
3: A més, aquí expliquen a VilaWeb que molts professionals treballen com a autònoms i que durant anys va ser habitual la figura del fals autònom, que això també, clar, és gravíssim, no? I són gent, com diem, que tenen molt de poder, però alhora una situació laboral doncs molt precària. Sembla que diu que n'hi va haver algunes inspeccions, algunes empreses van començar a regularitzar la situació, però que encara hi ha moltíssima precarietat.
1: Jo tinc una pregunta pels tècnics de so en general. A la ràdio no, perquè ja els veig cada dia i veig que van vestits com els dona la gana, però és obligatori anar de negre, sempre?
2: És veritat, perquè fa com staff, no?
3: Sí, o com discreció, perquè és aquest punt sempre de no donar la nota, i jo penso, ostres, doncs al revés,
1: però
3: no?
1: Però que ningú, veu, no, ningú els veu allà
2: darrere. Però jo crec que tant els tècnics de so com els matxaques que hi ha per darrere... Els
3: que munten l'escenari,
2: sí, jo
3: no?
2: Crec que tots van com corporativitzats, no? I porten, no sé, és un uniforme que els uneix.
0: Clar, és com el teatre, que si entra algú d'una escena per carregar un trasto, van de negre perquè no...
1: Mira, això té més sentit.
2: Sí.
3: Clar, això sí. Deixeu-me que us digui que l'altra cosa que recull VilaWeb, que també m'ha semblat interessant i que alguna vegada hi hem barat esment aquí, és el tema de la poca representativitat de les dones en aquest sector i com ho han de patir, perquè explica, per exemple, la tècnica de les testarudes, que explica que quantes vegades s'han sentit a dir allò de vols que t'ajudi, necessites no sé què, que això és per girar-los la cara.
1: Ja, jo faig una cosa que potser no l'he de fer, però la faig com de la banda contrària, que és que quan conec una tècnica de so, dic que guai, una tècnica de so! Saps? Vull dir, com que ho sobrecelebro i potser no s'hauria de normalitzar, però clar, és que és tan sorprenent.
3: Habitual,
0: li dic a la guitarrista del grup, li dic, mira, la guitarra s'agafa així, però l'agafo al revés, però que no sé ni on va, la mà dreta i la mà esquerra, no és mansplaining, no?
3: No, gens.
0: Vale, okay, sí.
2: Mira, sobre això de la feminitat en el món de la música i tot plegat, ahir vaig estar en una ballada en la que hi havia la primera tenora dona, Maria Dolors, crec que es diu, o Maria Antònia, que va ser fins i tot Ricard Viladasau, del Girona m'enamora, li va dir tu ja pots fotre el camp.
3: Què dius?
2: Diu, les dones a la cuina.
3: Què dius?
2: Això li va dir Ricard Viladasau a la primera tenora i malgrat tot allà hi va estar i va obrir camí pionera.
1: Clar,
2: i ara per sort ja està totalment normalitzat el tema, però ahir ens ho explicava i flipava.
0: La primera dona que va tocar una tenora, vols dir?
1: Sí.
0: No sabia que també era un instrument masculinitzat.
3: Tots els instruments ho eren.
2: No, camp de la cobla, el camp de la cobla
3: fins i tot. Però no només la cobla i les orquestres, vull dir que quanta gent les dones han trigat a incorporar-se al món de la música també.
2: La meva parella que toca la tenora, es veu que les dones dels músics de la primera cobla on va tocar no la volien.
3: Imagina't,
2: eh?
3: No, és molt fort,
2: estem parlant
3: del segle XX.
2: De 25 anys enrere, eh?
3: No, molt fort.
2: Estem parlant dels 90, dels 2000, eh? Vull dir que déu-n'hi-do.
3: Sí, sí. Mira, doncs res, sabíeu això. Aneu a Vilaweb si voleu repassar això, dels tècnics de so.
0: La Thaís diu, mira, les bibliotecàries tampoc tenim conveni, ja no l'hem de tenir algun dia.
3: No, doncs sí.
0: I en Gustau et diu, Laura, endavant, Festa Major de Terrassa, et trobaràs amb el Gustau al concert de la Ludwig.
1: Doncs a veure si ens coneixem, perquè en Gustau l'he sentit anomenar
3: que
1: des
3: no
1: del minut
3: consells,
1: zero.
3: Que la casa li cau.
1: Exacte. S'ha acabat perquè sempre
0: s'acaba. I ara, des de la País Valencià, La Fúmiga, que ens canten Gràcies per tant, ara que estem en ple any de comiat d'aquesta formació.

0: Així sona els experts.
1: El consejo es vendo que para mí no tengo... Hi ha un que diu, vol donar consells i la casa li cau.
2: Sí, perquè no rima,
1: però
2: saps?
1: No està malament.
3: Bueno, mira, vol donar consells,
2: torna-hi.
3: Vol donar consells a en Gustau i la casa li cau.
1: Exacte. Molt bé.
3: Gràcies.
2: Dona consells a en Gustau, però la casa li cau. Ara li direm a la Laura, cada cop que vingui a fer una secció i no sigui d'allò, ai, dona consells a en Gustau, però la casa li cau.
3: L'Ignasi diu, no cal que us inventeu Gustaus ni res, només cal que digueu, dona consells a la Grau, que la casa li cau.
2: Ah, clar, molt bé, sí. Que tonta.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Un quart i quatre minuts de 9 del matí. Aquí seguim al Peu del Canó, 26 de juny, dilluns. En directe aquí als Experts us despertem. Avui que hem de parlar, Laura, del JOMO, un terme que hauríem d'anar celebrant, no només imposant.
1: Aviam, és que hi ha aquest assaig revolucionari. Tampoc és que digui res de nou, però està molt ben escrit, del Juan Evaristo Bosch Valls, que es diu JOMO, justament, J-O-M-O, per qui no... sàpiga de què va el concepte, Joy of Missing Out, en anglès. Seria el contrari, l'antònim del FOMO, que és aquesta tendència 2010-era que tenim fins al dia d'avui, d'intentar fer-ho tot, abarcar-ho tot. Tenim
2: no
1: por de perdre'ns coses.
2: Ah,
1: el gran bufet lliure de les experiències vitals. Jo he de dir que aquest discurs me l'havia menjat absolutament amb patates i, de fet, encara el predico. Vull dir, encara em considero una tia molt vital en aquest sentit, de que sento que la vida s'escapa pels forats i que s'ha d'aprofitar cada minut i que si tens l'oportunitat d'un cap de setmana fer 8 coses, doncs per què n'has de fer 4, no?
3: Està vinculat al carpe diem una mica, no?
1: Sí,
2: jo crec que va a caràcters, allò que deia la Laura també l'altre dia, de gent activa i gent més passiva. Hi ha gent que... tu dius... ens hem de treure una mica el FOMO, ja, però és que no és fàcil. És una cosa que no es fas perquè vols. Si tens FOMO, no el tens perquè vols.
0: No
2: el pots evitar.
0: En aquesta època de l'any, a cada festival que vas, són 4 que no estàs anant a la vegada. I t'agafa un FOMO.
1: Clar, no, i a més ho pots veure tot en directe pel telèfon, que aquest és un dels meus grans reptes de l'estiu. Llavors, no vaig explicar res de nou, simplement vaig intentar-vos transmetre alguns trucs que a mi personalment m'estan funcionant com a persona addicta al telèfon i que en part treballo amb el telèfon, per intentar aplicar-me el JOMO tan anhelat, perquè un dels grans problemes és les xarxes socials.

0: Doncs, aviam, ja et dic, és que no estic venint aquí a donar cap exclusiva. Que les xarxes socials ens generen més FOMO és una obvietat, vale? Llavors, el que no és tan fàcil és fer els famosos detox i abandonament absolut d'internet i de mirar-los, no? Sobretot si t'hi dediques, ja et dic, és que jo porto molt temps com intentant aplicar-me algun tipus de mètode d'aquests famosos de, doncs no, et posaràs un limitador al mòbil que t'avisi quan portes una hora enganxat, tal, no sé què. Me la suda. Jo a mi em surt ja la notificació i poso omet, omitir, i ja està, i segueixo, vale? Per tant,
1: clar.
0: Coses que a mi realment sí que m'han funcionat, i oients, si heu aconseguit desconnectar del telèfon ni que sigui un cap de setmana, integralment, és a dir, 100% sense haver-lo obert o sense haver obert cap xarxa social més aviat, perquè ja entenc que el que és el trucar i el WhatsApp doncs és molt més difícil, perquè potser tens, jo què sé, uns pares dependents o fills o família, amics...
1: La logística muntada a partir d'això.
0: Exacte, però sobretot el que és innecessari, és a dir, TikTok, Instagram i Twitter, bàsicament, això com ho hem de treure de la nostra vida, no? Jo he de dir que el concepte bàsic de desinstal·lar d'Instagram del mòbil em funciona prou. O sigui, sempre hi ha un moment en què me'l torno a instal·lar perquè no puc. O sigui, el meu dit va directament a l'App Store i diu necessito que aquesta aplicació torni a existir a la meva pantalla. Però puc aguantar, per exemple, un cap de setmana sense tenir-lo a la meva
1: pàgina d'inici. Ho fas, ho fas a vegades, treus i
0: poses i tal. Sí, sí, sí. No, bueno, és que t'has de fer els teus trucos mentals, perquè és evident que si tu te'l treus te'l pots tornar a posar. Però només el fet de no veure-ho i de no rebre cap notificació ni cap input d'aquesta xarxa social ja fa que hi hagi com alguna part del teu cervell que no la va buscar.
2: És molt sa, això.
1: Clar.
0: Llavors, una altra cosa que és imprescindible és que tinguis a mà sempre l'alternativa. O el llibre, o la llibreta, o el ganxet, si fas ganxet, o el que sigui. Però si no deixar-te l'espai per dir ai, ara entraria i estaria una estona mirant això perquè estic al tren, al metro, jo què sé. En un moment d'aquests de sala d'espera, has de tenir l'alternativa, si no és que és immediat que vas allà.
2: És com xutxes, vull dir, és tan fàcil, no?
1: Sí, però no us passa a vegades que a mi em fa mandra obrir el mòbil perquè justament pel WhatsApp penses que tindràs tantes coses per respondre, tant de feina, que penses, mira, no l'obro, ja l'obriré després. Clar.
0: Però això està perfecte, Laia.
2: Sí,
1: bueno,
0: o sigui, aquí la mandra t'ajuda.
1: Sí, sí, clar, clar, és un aliat. El que passa que vol dir que ens estem carregant de feines que només ens arriben via això, que és un rotllo, també.
0: Totalment. Després, el que és a les xarxes socials, sí, pel que sigui, per la teva feina, perquè ets periodista, comunicadora, artista, el que és, qualsevol feina d'aquestes creatives que necessites estar una mica connectat amb les tendències i amb què està passant al món creatiu, destinar una hora concreta al dia per fer-ho.
1: Clar, sí, i limitada, també ho no? De tal a tal, limitada. I quan arriba la tal, plegues.
0: Exacte. Si tu, per exemple, et desinstal·les l'aplicació, te la tornes a instal·lar o te la mires des de l'ordinador a les 7 de la tarda, i a 7:45 ja fora de tot arreu, clar. Ja està. I és que a més és fortíssim, perquè una cosa que a mi em passa és que no hi ha tanta novetat realment. O sigui, si tu entres un cop cada un quart d'hora, com jo puc fer un dia normal, no passen tantes coses allà dins. Vull dir, no hi ha cap
1: jo
0: tipus
1: sí
0: d'input.
1: Jo he notat que com, en el cas d'Instagram, per exemple, com més estona deixes passar entre que ho has mirat i ho tornes a mirar, més interessant és el que trobes.
0: Que, clar, perquè és nou. Clar. És que no dona temps de penjar
1: però
0: tantes
1: ja,
0: coses.
1: Jo crec que el mateix algú et fa una selecció. És a dir, quan tu ja ho has vist, el que t'interessava et comença a donar coses que no t'interessen tant. En canvi, si tu fa dos dies que no hi entres, jo quan hi entro tinc molt de més contingut que m'interessa.
0: Llavors, amb un rem, mitja horeta màxim, ja te l'has vist tot i adéu, xapes la paradeta.
1: Entregui dos dies o cal que hi tornis.
0: Altres coses més radicals. Començar a mutejar, o sigui, a silenciar, o a deixar de seguir, si realment no et coneixes de res, persones que realment et foten de mala hòstia.
1: Home, clar, és que això és un bàsic.
0: Ja, però a mi em passa
2: és
0: molt.
2: És un bàsic, però no ho fas.
0: Jo no ho faig, no. Sí. I pel hate watching, fins i tot, de dir...
1: Ja, per poder rajar, no?
0: Hi ha com una cosa de morbo de dir, em fot molt nerviosa, però necessito seguir-ho veient. Penso, per què ho necessito seguir veient? Si no m'està portant res, només m'està portant coses negatives. Que és que jo veig això i o tinc una sensació més gran de que la meva vida és una merda perquè la seva és, em sembla que és millor, o al revés, no? Em penso, però què faig perdent el temps aquí dintre si aquesta gent no aporta res i tot és brossa i no sé per què estic aquí enganxada. Doncs fora.
2: Sí, sí.
0: Un follow. Una altra cosa que pots fer activament, si també et dediques una mica a la comunicació, ja sigui com des del teu perfil personal com faig jo, com també gent que porta els perfils de marques i de festivals i de històries que estan a internet, no col·laborar en aquest circ, o sigui, no participar d'aquest circ. Jo ja he arribat a un punt que crec que la majoria de coses que no tenen a veure amb feina les poso només a close friends perquè em fa il·lusió que les vegin els meus 4 amics o ja les passo directament pels grups de WhatsApp quan hi entro. O sigui,
1: sí, O sigui, ja no... Ja, això s'està deixant, això. Si ho fas tu vol dir que hi ha la tendència. Vull dir, la gent deixa de publicar allò, exposar al món el que acabo de fer,
0: amb
1: no?
0: En Roger ho dèiem ara, que s'està passant una mica el tema d'ensenyar a tothom que m'han anat 4 dies a Menorca, o sigui, és que a ningú li importa. A més, estàs participant com d'aquesta cosa de fer enveja per fer enveja a la gent que està treballant o que no es pot permetre anar de vacances. si vols enviar fotos de Menorca a la teva família, t'agafes el teu grup de WhatsApp de la family i les envies per allà, però és que realment que les vegin els teus 900 seguidors a Instagram, que la majoria dels quals no hi parles mai... No, jo crec que ja estem fent aquest raonament de que no ens aporta res.
3: Jo de vegades em poso de fake a l'estiu. Agafo una foto xula d'una platja i
0: de
3: tal.
0: De Google,
3: i poso, sí, poso una localitat. I m'ha passat alguna vegada que 6 mesos després em ve algú i em diu, Roger, a l'estiu vas anar a Kiribati. I li dic, què dius, tarat? Sí. Llavors si penso, no, espera, sí.
0: Ah, no, que vaig fer
3: sí,
0: troll.
3: Sí, vaig posar allò d'una illa del Pacífic, sí.
0: I després una mica el que deia la Laia ara, que és que s'ha de començar a fer més ghosting. O sigui, jo estic
3: què?
0: Fent molt ghosting.
3: Ah, però no emocional, eh?
0: No, per xat, diguem-ne.
3: De no respondre, val, sí.
0: Exacte. No, bueno, no sé si emocional o no, però si arriba un punt que la sincronia aquesta que tenim tots instal·lada al servei ens matarà.
1: No.
0: Estàs flipant que jo t'he de contestar en un marge de 3 hores en un missatge de WhatsApp. O sigui, ja ni parlo dels grups. Els grups per mi són... sucre, en plan, és que els grups, si vols, no pots contestar-los mai més.
2: No, és la sensació d'haver estat... Bueno, que tothom estigui connectat tot el dia.
1: Mira, jo em posava de límit a la nit, és a dir, abans d'anar a dormir, d'haver fet net dels xats del WhatsApp, i ara ja ni això. Penso, demà ja t'hi posaràs, tampoc és tan important.
0: I si algú té una urgència, et truca o té altres maneres de trobar-te, o es posa en contacte amb gent del teu entorn...
1: I saps que no són urgències, una cosa és ta mare, i l'altra és penya, que li havia fet una consulta de fa una setmana, et contesta al cap de 4 dies, va, zero, ja el miraré.
0: S'ha de fer més ghosting, nois.
1: Sí.
0: Ja està. Jo, per mi, el que deia ara, abans comentant l'assaig aquest del Juan Evaristo, per mi, estiu del silenci. No hi ha tantes coses a dir. Ni a xarxes socials, ni a WhatsApp, ni a la vida real en general. Calleu un rato la puta boca. Estem a la platja tranquil·lets llegint. No fa falta que tothom tregui conversa cada 5 minuts. No, si no és incòmode, de veritat. Practiqueu el silenci.
3: Diuen, el nostre oient en Roger, molt a favor del JOMO, t'aporta salut mental. En Xavi Pons diu, també a favor del JOMO, per viure més tranquil. L'Anna Cirera diu que silencia les notificacions. I encara més, en Xavier diu, jo tinc totes les notificacions desactivades. L'exemple més clar, per saber si m'han escrit un WhatsApp, he d'obrir el mòbil i obrir el WhatsApp. Si no, no sé, no tinc pushes, no tinc clings clongs de...
0: Molt ben fet.
3: De
0: sí,
3: cap mena.
2: Hauríem d'arxivar tot el WhatsApp, tot arxivat.
3: I en Roger el mateix diu, he normalitzat respondre converses individuals amb dies de diferència. Jo també, les vaig arrossegant.
0: Sí, sí, que me la pela, tu. Sí. Si algú s'ha d'emprenyar, que s'emprenyi.
1: Que truquin.
3: La Maribel, fa 3 anys em vaig eliminar les xarxes socials.
2: I molt bé.
3: I a les vacances prefereixo gaudir del moment, que això ja és una cosa que ha existit tota la història, suposo,
0: sí.
3: Però hi fa les fotos justes. I a l'apartat de queixes tenim un oient, en Jordi, que em diu a mi mateix, has dit dimecres 29 i ara has dit que és dilluns 26. En què quedem?
0: Desubicats.
3: No és correcte cap de les dues, no? Avui és
0: dilluns 29.
3: Ara, és una fusió.
2: Avui és Sant Pere.
3: A Sant Pere, avui sí que hi haurà coca amb cirera a Reus. Ho celebrem amb en Pau Ballbé, que ens canta Això ja està, i ara de seguida 2:15 les notícies de la jornada.

0: Així sona Els Experts.
1: Vaig anar un dia cap a Sants per tornar cap a la meva població i allà a Sants em vaig trobar amb un company de la ràdio. I aleshores vaig decidir fer-li ghosting perquè necessitava dormir tot el trajecte.
2: Tinc que dormir, no?
1: El problema és que la persona em va tocar l'espatlla i tot.
2: Escolta!
1: I fins i tot em deia, Sergi.
3: Mare de Déu.
1: I jo, igualment, vaig decidir...
4: Sergi, tio, no tens vergonya.
1: Fer cas omís.
2: Oh, no pot ser!
1: De manera que la persona en qüestió va deixar de fer-ho, va marxar...
5: Me'n vaig cap a casa.
1: I vaig poder dormir...
4: No, Sergi, això és molt lleig.
1: Ho sé.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Dos quarts i un minut, i dos minuts, i anem per feina amb l'actualitat de la jornada, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Avui, que per dir-ho bé, és dilluns i és 29 de juny, què hem de saber?
7: Sí, avui és Sant Pere.
6: Avui sí que hi haurà coca amb cirera?
7: No, que... això és per Corpus.
6: Però, ja si, passat. Però si rima!
7: Doncs no, però bueno.
6: Què es menja avui a Reus?
7: Es veu masclet.
6: Ah, bueno, aquí, bueno, el Plim encara es manufactura, no? Que és una, aquella, no saps què és, Sergi? És molt
8: el Plim.
6: Sí.
8: Una beguda, no?
6: Sí, és com com agradolça, com una, sí, una beguda refrescant de la terra. Mola.
8: Ah, mira. A l'Anna no li acaba de fer el pes, eh?
6: No,
7: no, la tinc bastant avorrida. No em senta gaire bé.
6: Bé, reusencs, aneu-vos despertant, que encara que avui tingueu festa, doncs són dos quarts de nou, aprofiteu el dia, que és el que volia dir carpe diem, que vol dir, sí, literalment en llatí vol dir aprofitar el dia per fer la feina, també.
8: Bueno, no, no passa res, descanseu.
6: I assabenteu-vos del que hem de saber per avui.
7: Doncs avui hi ha vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores, convocada pel sindicat ferroviari, uns sindicats minoritaris. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i els serveis de l'AVE i mitjana distància, malgrat que la previsió és que circulin en hora punta 2 de cada 3 trens, en algunes línies no és així i s'acumula temps d'espera a les estacions. D'altra banda, Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa. Ahir es van viure escenes d'esperança perquè els equips de rescat van aconseguir treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. De fet, l'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, i dels 17 dels quals són espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. A més, s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Per cert, que els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional, que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. Tornant a casa nostra, el jutge envia a presó provisional els pares d'un nadó de 3 mesos mort presumptament per maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar quina atenció sanitària hauria d'haver rebut. I acabo explicant-vos que les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteixen de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
6: Les 8:34, Anna, que no t'esperaves saber avui.
7: Doncs seguim parlant un dia més sobre curiositats que tenen a veure amb el Mundial. Cap Verd és un país molt petitet, té 500.000 d'habitants i, de fet, és el país més petit del Mundial en quant a superfície. Doncs bé, va quedar classificada per poder disputar el Mundial, però es va trobar que havien de buscar jugadors fora de les illes. N'hi ha molts que viuen a Europa, especialment a Portugal, Irlanda, França o Països Baixos, i, de fet, la federació, doncs, va dedicar a buscar aquests jugadors per LinkedIn. De fet, s'ha fet viral la història de Roberto López, defensa del Shamrock Rovers d'Irlanda. Ell és nascut a Dublín, de pare capverdià, i va rebre, doncs, un missatge a LinkedIn. Ell va veure el missatge, va pensar que era un spam o que era una estafa, va optar per ignorar aquest missatge, però la federació li va insistir tant que després es va adonar que l'estaven reclamant de veritat, i ara, doncs, està jugant amb Cap Verd.
1: I mira, Cap Verd, que jugarà contra Argentina.
6: De fet,
1: al final veurem què passa.
6: Aquest divendres, a 3 de juliol, Argentina-Cap Verd. Ja sé que de normal, tots, com que tothom té algun amic argentí i tothom li fotem canya i ens n'enriem quan perden.
8: Perquè és que superen molt la valenta,
6: sí,
8: ells.
6: Sí, però ara, amb més motiu que mai, Cap Verd Argentina. Molt atent al nostre oient oficial argentí, en Nacho, que aquesta setmana s'ha aixecat de matinada per veure el partit i anat a treballar. Doncs espero que més que mai ens comentis com ha anat contra aquest digníssim rival, Cap Verd, també. Bueno, faltaria més. Capital Praia, és l'únic que us puc dir, i és sobre Cap Verd. Podem continuar ara amb els esports més habituals.
7: Sí, perquè avui comença el torneig de Wimbledon de tennis. Paula Badosa, que és l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. En ciclisme, Marcel Camprubí aconsegueix la seva primera victòria professional i amb 25 anys el barceloní és el nou campió d'Espanya en ruta, i pel que fa al Mundial, Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final de la Copa del Món, després que ahir derrotés a Sud-àfrica al temps de descompte per 1-0 en el primer partit dels setzens de final, i de fet el rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre Països Baixos i el Marroc, que es disputarà avui a les 3 de la matinada. Avui encara juguen un parell de partits, a les 7 de la tarda Brasil-Japó i a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai als setzens de final.
6: I quin temps farà avui dilluns?
7: Doncs després d'una nit tòrrida al litoral central i l'Empordà, matí de sol amb tramuntana a l'Empordà. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i la Garrotxa, i en general la temperatura de dia doncs baixarà de 2 a 4 graus.
6: I ara la cantant britànica Ray, que ens canta Where's My Husband, i de seguida traieu el mòbil, que traiem aquí dos llibres per regalar-vos el mini-quiz. De seguida juguem.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderas protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
6: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
7: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, Especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
8: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
9: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
7: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, Especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
10: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
11: Així sona Els Experts.
12: Dediquem el minicuit avui al patró de Girona, que, segons la llegenda, va aconseguir fer fugir tot un exèrcit francès.
13: Però no era allò de les mosques.
14: Calli!
13: Sí, ja m'estic perdent. No. I les mosques què pintava?
14: Te quieres callar!
13: Llegia, pensava que ens havia salvat d'una plaga de mosques.
15: Calli, sisplau.
12: Aquí ve la pregunta d'avui. Segons la llegenda, què va sortir del cos de Sant Narcís per defensar Girona?
16: Mare de Déu.
12: La resposta correcta era, com la Laura sabia, la C, un eixam de mosques.
11: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
17: Dos minutets ens separen de 3:15 a 9 del matí. És l'hora de jugar, és l'hora del miniquiz, ja sabeu com fer-ho.
11: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
17: Avui, Laia, sobre quina àrea temàtica esportiva els oients hauran de desplegar tota mena de coneixements.
12: Avui parlem de tennis.

0: sabies que avui comença el torneig de tenis de Wimbledon que se celebra a Londres. Per si no ho sabíeu, és el més antic del món i rep aquest nom perquè es disputa al barri del mateix nom de la capital anglesa i és un dels quatre tornejos de gran slam d'aquest esport, l'únic que es disputa sobre gespa. Ja sabeu que els anglesos són únics conservant tradicions, en bona mesura prou estúpides, i aquest torneig de tenis, és que és veritat, coses que, tan clàssiques que no sé per què les fan, però bé. Aquest torneig no n'és una excepció, per exemple, per participar-hi cal complir un estricte codi de vestimenta. Els esportistes han d'anar vestits pràcticament íntegrament de blanc. De fet, aquesta cançó que sentim es diu Wimbledon White, i aquest codi tèxtil del torneig, que feia que tots els tenistes anessin sempre de blanc, va derivar fins i tot en el nom d'un color, en una tonalitat exacta. I va ser la tonalitat que es va fer servir per un model de cotxe americà, de la Ford, que es va popularitzar als anys 60. I, per tant, encara avui, per designar aquest codi de color a concret, es fa servir aquest concepte, Wimbledon White,
1: ai,
0: que és el de la roba que portaven els anglesos, els tenistes que havien de jugar a Wimbledon, com va derivant.
1: Sí, molt friqui.
0: Però bé, no és pels colors pels que us volia preguntar, sinó per una altra tradició del torneig, també prou curiosa, que és la de repartir unes postres entre els assistents, entre el públic, mentre duren els partits de tennis. Unes postres a base de fruita, i és una fruita que es conrea, a més, a pocs quilòmetres de les instal·lacions de Wimbledon, i que, a més, s'ha de collir poques hores abans de ser consumida en aquestes grades dels partits. És una tradició, a més, tan llarga com la història del torneig. Però de quines postres us estem parlant? Què és el que es reparteix entre el públic de Wimbledon? Opció A, són maduixes amb nata. Opció B, és pastís de poma. Opció C, és flam de cirera. O opció D, és una tartaleta de gerds.
2: 638-68-4565. 638-68-4565.
3: Quines són aquestes postres que relacionem amb els partits de tenis de Wimbledon? A, maduixes amb nata. B, pastís de poma. C, flam de cirera. O D, tartaleta de gerds. Entre tots els encertants, avui sortejarem dos llibres. El llibre del Jomo, que ara ens estava comentant la Laura Grau, i una nova edició, una nova traducció de Carrie, el clàssic de Stephen King, que us regala l'editorial Males Herbes. Dos llibres que es podeu endur a casa si teniu sort i, a més, heu encertat la pregunta del miniquiz. Teniu temps per respondre mentre sentim la Julia Moment, que ens canta És l'únic que vull.

0: Així sona Els Experts.
1: No sé si sabíeu quin és el cognom d'en Mario.
2: Jo sé.
1: Bros,
2: no?
1: Tu sabies?
3: No. Es vol dir germans, en Mario i en Luigi.
2: Ah, ostres, ara me n'has vull.
1: Quin és el cognom?
3: És Mario, perquè són els germans Mario, de Mario Bros.
1: És a dir,
3: els dos es diuen Mario de cognom.
2: Ah, de cognom, i llavors de nom com es diu?
1: Mario.
4: Ui, això serà un lío.
1: Es diu Mario o Mario?
2: Això és una mica forçat, eh?
3: I el seu germà, Luigi, com es diu de cognom?
2: Bros.
1: No!
2: Com no?
1: Bros vol dir germans.
2: Hòstia, no ho entenc.
5: Va, m'escoixem, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no fem per res.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 12 minuts i seran les 9 del matí. Laia, teníem pendents en resoldre el miniquiz tenístic de la jornada.
1: Sí, avui us hem preguntat per aquesta tradició del torneig de Wimbledon de repartir unes postres entre els assistents, unes postres a base de fruita, que us hem donat quatre opcions. Podien ser o maduixes amb nata, o pastís de poma, o flam de cirera, o tartaleta de gerds. Doncs la resposta correcta era la A. Sembla que es reparteixen maduixes amb nata entre el públic que assisteix als partits de Wimbledon. Es veu que es donen des de la primera edició del torneig, en el que, diuen, volia ser una barreja de menges entre els rics i els pobres, perquè es deia que les maduixes eren menjar de pagesos i la nata, doncs, menjar de nobles. Actualment es fan servir pel torneig uns 2 milions de maduixes, unes 35 tones, que es conreen a Merewith, a Kent. De fet, es recullen diàriament a les 4 de la matinada, passen després un control de qualitat a les
2: 4,
1: 9.
2: A les 4, justament.
1: Sí, i les porten a l'All England Club, on es disputa el torneig el mateix dia que s'han collit, no fos cas.
2: Que els anglesos estan tots fosos.
1: Exacte.
3: Anava a dir, bueno, moltes manies amb això, després et foten cada menú, nen.
2: Ara.
3: Allà.
2: Ja t'ho explicaré, que vaig a Londres d'aquí 4 setmanes.
1: Home, i tenen aquell pa de motlla fred, no?
2: Fish and chips, m'han dit que haig d'agafar
1: fish
2: and chips,
1: eh?
2: Que amb això m'alimentaré gairebé cada dia.
1: Sí, tot molt calòric i saludable.
2: Sí.
1: Mireu, hem rebut 126 respostes, de les quals 109 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 109.
3: Vinga. El número 63.
2: 63?
1: Doncs el 63 és la Cris, que té un número acabat en 55.
2: Felicitats, Cris!
0: Felicitats, Cris, que endús el llibre Jomo, de Juan Evaristo Valls Boix, que publica Anagrama, i també aquesta nova traducció de Carrie, el clàssic de Stephen King, nova traducció al català que publica Males Herbes. Els dos llibres te'ls emportes a casa. Ara t'escrivim aquí al nostre grup de WhatsApp i ara sentirem aquí, sense moure'ns massa, els àudios que ens esteu enviant. Mira, Laura, avui estem parlant de capacitat d'estalvi o de desestalvi. Ens has de dir, en quatre categories, en quina t'has gastat més? És a dir, en què t'has gastat més? No cal dir la quantitat. Però has de pensar-te un àpat, un viatge, un concert o festival i una cosa fandom inútil. Mentre sentim el següent àudio.
4: Llibres me n'he gastat. Ara he afluixat, perquè ja al final dius, no cal comprar tant, vaig a la biblioteca, visc a les biblioteques. Vinga, bon dia i bon estiu. La meva justificació perquè continueu és que, a veure, jo també treballo tot el juliol. Llavors, clar, els podcasts se m'acabaran. Però bé...
0: Et recordes les categories?
3: Sí, però me n'he de pensar una de cada, a més a més.
0: Bueno, tu digues el dia que et vas gastar
1: més... Que t'ha deixat pensar. A mi m'ho ha fet un atracament amb armada i ho he de dir així.
0: Et recordes haver anat a un restaurant i haver-te gastat molt?
3: En algun sushi d'aquests cars, sí.
2: Ah, sushi,
3: sí.
2: Justament.
3: Bueno, perquè són el tipus de menjar que ja és una mica exquisit, així.
2: Has
3: de...
2: anat mai a cap d'aquests estrella Michelin?
1: D'estrella, aquests llocs
3: no,
1: que són més carins.
3: La veritat és que no hi he anat. Tinc ganes d'anar-hi. Si algun dia algú m'hi vol convidar, així ho dic obertament, em sembla un bon plan, però no hi he anat mai.
0: Tireu DMs. El viatge que més t'hagis gastat, per exemple, a Austràlia.
3: Sí, 100% a Austràlia. Clar, bueno, clar, ja només pel vol. Sí, que clar, amb el que costa només el vol a Austràlia, ja he fet aquí les vacances de l'estiu.
2: Teniu casa allà o no?
3: No, hi tenim ni família ni res, només amigues de la meva mare d'infància.
2: I això permet que pregunteu allà?
3: Podem anar a casa seva, sí, 100%.
0: No anirà Blanes a dormir.
2: No, dic que s'hagin de buscar un hotel.
3: Bueno, però quan hi vaig anar no vaig estar 4 mesos a casa d'una amiga de la meva mare, òbviament.
0: Has pagat alguna vegada per un concert de música? No?
3: Sí, home, clar que sí. Mira, sense anar més lluny, jo aquest any he pagat pel Vida, que no és barat.
1: Sempre ho diu que paga molt.
2: Anava a dir, serà que no va...
3: És que em fa més mandra la gestió que implica que em convidin i llavors haver de fer com publicitat encoberta i haver de no poder fer cap ressenya negativa i haver de com ballar l'aigua a tothom.
1: No poder rajar, digue la veritat. S'ha de poder pagar per poder rajar.
2: Jo no recordo haver pagat molt per un de U2 al Camp Nou ara fa 20 anys, eh?
1: Ostres.
3: Quantes gràcies, déu-n'hi-do, també.
2: No, euros, eren euros, però jo crec que se'l pon de 80 euros de fa 20 anys.
0: Tu pensa que ara t'hagués costat molt més.
2: No, això sí.
0: I per acabar...
1: En teatre també gastes molt, quan agafes entrades per 4 o 6 persones, ho flipes.
0: Laura, cosa fandom, mitòmana, col·leccionista que no té cap utilitat comprovable i que t'hagis gastat diners.
3: Buah, és que no tinc gens de coses de col·leccionisme. Jo la cosa que absurda, amb què més diners em gasto setmanalment, és amb la benzina. sense cap tipus de necessitat. Vull dir, no és allò que digui vaig a treballar a una altra ciutat, agafo el cotxe obligatòriament...
1: Pel teu oci,
3: no,
1: clar.
3: No, per anar a fer castells a Igualada, per anar a veure amics de tot arreu, per anar a veure la meva família.
2: Doncs això està més ben gastat que
3: no,
2: cosa
3: no, a veure,
2: cosa.
3: Contamina. És uns diners que, a més, les patruleres no és que sigui aquí, s'han de devolució de ningú.
2: Estàs fent amistat. És perfecte. Mira,
1: és un guilty pleasure de la Laura.
0: Hi ha un hater aquí que diu, si jo he vist Laura Grau fent derrapades amb un descampat, és a dir, que sí que es gasta la benzina.
3: Així. A veure. Estem una mica flipant, també. Anant per l'autopista massa ràpid, segur. Aquestes coses no les faig.
5: Bé, i com que sóc un boomer i torna a estar de moda, el meu pare va pagar 25 pesetes a l'any 1982 al cromo de Tommy Encono, que acabava de fitxar per l'Espanyol. Va ser una negociació perquè no paraven de comprar sobres i no sortia, i li vaig dir al meu pare, a veure, serà més barat i més econòmic comprar el cromo directament. El pare li va fer molt de mal pagar en aquella època 5 duros per un cromo. I no havia manera, no el trobàvem.
6: Sí,

0: L'Abril, que se sent una monada i se sent afortunada, la cantant valenciana que ens acosta a les 9 del matí. Sempre en aquest momentet justet aprofitem per obrir el següent moble.
1: La confessió.
0: Avui que engeguem l'última setmana de la temporada hivernal, recordem per qui s'hagi despertat ara que farem experts d'estiu a partir de dilluns, no és fake news, això ho hem confirmat ja davant dels rumors de les últimes hores, doncs en aquesta última setmana en un normalera farem top millors confessions de la temporada. Vosaltres ens heu ajudat també a configurar-lo, clamant o fins i tot discutint entre vosaltres en quina ha sigut la més greu o la més celebrable. Així que avui, Sergi, en aquesta setmana de recull pitjors confessions, comencem amb una que crec que és la més recordada pels oients.
2: Absolutament, és la que més ens han demanat, és de la Laia, i suposo que...
3: Que
0: cabrons. És la recordeu. És la de l'Intermarché? O...
2: Saps de quin dia és?
3: Del primer.
2: Del... És del 3 de setembre, no, no sé si del primer dia o el segon que... de programa, però va ser aquest dia en què la Laia va dir això. Flashback.
0: Va, Laia, que és el teu rotllo, entrar al confessionari.
2: Ai, Laia.
3: A veure,
2: què has
3: avui
2: fet?
3: Va de famílies. No, no es va ser aquest estiu, sinó l'estiu passat. No n'estic orgullosa, però penso que a tothom li pot passar i que, en el fons, és culpa del sistema, d'acord?
2: Hòstia, què t'ho has de fer? Perquè ja culpis directament el sistema.
4: I fa un minut no has dit això, però va. A veure,
3: resulta que tornàvem de vacances l'any passat i vam aturar-nos en horari de servei a França i és un supermercat d'aquests tan grans francesos que són enormes i que, en tot cas, vaig perdre la criatura, fins aquí tot de molt de mala mare, no passa res. És que, a veure, els meus fills es belluguen i es van perdre pel supermercat. Total, que la meva filla, no, molt espavilada ella, va decidir que era millor anar a recepció i dir que s'havia perdut.
2: Molt bé.
3: Però, esclar, li van començar a parlar en francès, ella no va entendre res.
2: Ah,
3: i
2: clar.
3: Aquí ve el quid de la qüestió, que després de tot l'ensenyament que sabeu que li han fet a casa, tot l'adoctrinament 24/7, sabeu què va dir la meva filla quan no va entendre res?
2: Va parlar en castellà? Què?
3: No, va dir, soy española.
2: Què?
3: És gravíssim.
4: Laia, el pitjor que et podia passar.
0: Què? Però aquell vers de fades, de no t'entenc, soc catalana, no el va fer servir?
3: No va fer servir res del que li havíem ensenyat.
0: La teva filla confirmant que la gent es pensa que pel món, especialment a França, tothom entén el castellà.
2: Laia, vols dir alguna cosa? Tornem a ser nosaltres, tornem a ser en directe.
3: No, que ja no posem més això, sisplau, que la meva filla tremolgem de per vida. Ella ja ho ha après la lliçó, de tot se n'aprèn, nois.
2: T'han dit coses pel carrer?
3: Sí, molta gent.
2: Ah, sí?
3: Bueno, gent coneguda, però sí.
0: Podem fer semi-spoiler, la que has triat meva, de quina àrea és?
2: No, encara no estan escollits. Ah. Això està obert, oients.
4: Ah, sorpresa.
2: Trieu-la com vulgueu. Sí,
0: demaneu-ho, si no la torno a explicar.
5: Que ja són les 9! Una hora i pleguem!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Diumenge sense drama i dilluns 7, que engeguem aquí els experts com cada matí. Són les 9 i 2 minuts, aquí amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives.
2: Bon dilluns.
0: I la Laura Grau.
1: Molt bon dia.
0: També els oients, com ara l'Anna Maria, que diu que per coincidir amb les seves vacances, diu que si podríem fer el programa fins al 15 de juliol. M'imagino que s'ha despertat una mica tard, perquè a les 7 ja hem dit que farem programa tot el juliol. Experts d'estiu, novetat d'aquesta temporada. Digueu-nos de què voleu que parlem. I també tenim reaccions com en Sisu, que ens envia una foto del seu esmorzar. Ara mateix està esmorzant xampinyons, dos ous ferrats i una tira...
1: Enveja, no, en Sisu?
0: Una tira llonga de... Com és això?
1: Cansalada?
0: La calamarsada, aquesta d'aquí.
1: Cansalada.
0: Sí, que sabem que s'ha llevat d'hora, per tant, es mereix aquest esmorzar. La resta podeu enviar-nos súpliques i fotitos aquí.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: En Jordi diu, em sap greu, Laia, però amb aquesta confessió em xapo, en Jordi des de Palma.
1: Em sap greu, vull dir que hi ha coses que no pots controlar, no sigueu tan durs amb mi.
0: Sí. Veurem les següents, a veure quina és la pitjor. Aquesta última setmana...
2: Trieu, escolliu, que n'heu sentit moltes.
0: Farem top. La Thaís diu, m'he despertat tard i tampoc ho estic entenent. Què passa amb el mes de juliol? Doncs que farem programa.
2: Tot el mes de juliol hi haurà experts de dilluns a divendres de 8 del matí a 10 del matí.
0: L'hem titulat Experts estiu. Serà com la resta de l'any...
1: Però l'estiu.
0: Sí, amb un parasol.
2: I en components diferents, eh? Hi haurà alguns que estaran sempre, per exemple, aquí el nostre company Roger Saró hi serà sempre, serà el director. Sí. I els altres anirem pol·lulant.
1: Exacte, anem fent entrades i sortides, no? Això estarà bé.
0: Li hem dit al nostre oient Albert, que és informàtic, que ens faci un Excel. Així no ens equivocarem. I diu que sí, que una estona ens l'envia. Bé, ara ens ocupa la cançó de les 10, oients. Heu de triar, com cada jornada, la cançó que culminarà el programa i, com sempre, voteu aquí l'enquesta que teniu penjada. Les quatre cançons, la que més us agradi de les quatre que es llança en Sergi, inspirat en...
3: La Femèrdida!
2: Un 29 de juny, com avui de l'any 2013, se celebrava al Camp Nou el concert per la llibertat.

0: El concert començava justament així, amb aquesta meravellosa sardana de Juli Garreta, Juny, i acabava amb un recital de cançons d'en Lluís Llach. Al concert hi van prendre part desenes i desenes d'artistes i grups d'arreu dels Països Catalans per reivindicar el dret del poble català i tots els pobles del món a decidir lliurement el seu futur. Aquí algun dels assistents hi era?
1: Sí, home, jo hi era, jo.
0: La Laia, la Laura no?
2: Clarament.
0: El Roger tampoc.
3: Jo m'ho he descobert ara.
0: Jo no hi era. Avui us farem escollir...
3: Eres?
0: Jo no hi era. Ah. Avui us farem escollir entre quatre cançons d'artistes que van participar a aquell concert.

0: I ja saps que si et trepitjo la teva secció de ser per un motiu important,
1: endavant.
0: T'he d'interrompre. Diu la Mireia, jo és que encara estic flipant amb aquesta confessió de la Laia. Hòstia. XD, penseu, recordem la data, era el
1: 3 de setembre.
0: I encara la recorden. A més, afegeix la Mireia, fa uns anys a França, un amic nostre, també adoctrinat, com els fills de la Laia, era un nen petit adoctrinat, com els fills de la Laia, i es va quedar tancat en un vàter de França. I saps, sabeu què va cridar? Va dir, soy espanyol. Però per què us penseu que us salvaran la pell? Els francesos.
2: Que és algo del sistema, hòstia, heu d'entendre, som víctimes d'això. Ens van repetint per terra, mar i aire.
0: Perquè et facis la idea, era un nen petit, aquest amic seu, i diu, 30 anys després, encara ens en fotem. Així que prepara't, Laia.
2: Pobre la meva filla, jo no volia, em sento culpable.
1: Deixem de dir, soy espanyol, amb una cançó de Pau a la Bajos de fons, que sempre s'ha significat per la defensa de la unitat de la llengua. Va prendre part del concert cantant al costat del Cesc Freixes, la cançó El vent, vell, però avui, com sentiu, us proposem el tema Tinc una mania inconfessable. Un altre dels moments més recordats del concert, l'actuació del Peret. Teixits.

Josep Pubill va fer una versió del Gitana Hechicera canviant la lletra de la cançó per dir que Catalunya tenia molt poder. Del rei de la rumba, que ens va deixar a poc després d'aquell concert, us proposem aquesta cançó que sentim, la cançó Al mig amic, que de moment va última. Si us plau, i ens feu el favor de votar per aquest tros de cançó, que ara mateix ocupa l'última posició, que de fet he votat jo, però si us plau, no pot ser que estigui l'última aquesta. Sentim ara els Brams.

Els Brahms també van protagonitzar un dels moments més eufòrics d'aquell concert amb un Tito totalment desfermat, descrivint la cultura catalana com el millor dels exèrcits, tot just abans d'en donar aquesta cançó que us proposem avui i que també va sonar aleshores Vull per demà. I acabarem amb els gossos.

0: veure, què els gossos, què corren?
1: Què corren? Per mi corren 2012. Corren. Corren. Ara ja no sé què fan.
0: Comença a fer bola aquesta cançó, ja?
2: Sí.
3: Sí. Aquesta cançó no és, jo no, no, cada vegada que sona ho he de dir, no és la millor cançó dels gossos. No
1: clar
3: sé
1: que
3: per
1: no,
3: què
1: és
3: sempre
1: que
3: poseu aquesta.
1: No és representativa.
3: No és gent
0: no
3: representativa.
0: És representativa.
3: No ho és, no, no ho és.
0: Mireu a Spotify si és
3: no, perquè la gent que no li agraven els gossos li agrava aquesta cançó, però els gossos tenen altres cançons molt millors però que ens agraven a la gent que ens agraven els
0: gossos. La diferència entre la primera i la segona cançó dels
3: perquè l'escoltes tu.
0: A jo? L'escolto jo?
3: Tothom que
0: els gossos van participar a la segona part del concert en la que els grups en donaven cançons. En Lluís Llach, en Nacho Terrés i companyia van interpretar Bressol de tots els blaus. Oh. D'ells us hem escollit el seu tema més recordat, Corren. Quatre cançons d'artistes que van prendre... M'he recordat per tot el país. Tu digues, tu pregunta a qualsevol persona que llegi pel carrer, digue'm tres cançons de gossos i et diran només una, aquesta.
4: Quan, si veig una tia amb una sabata de gossos, he d'anar a dir-li...
0: Exacte. Exacte. Quatre cançons d'artistes que van vendre part del concert per la llibertat. Laura, quina votes? Tinc una mania inconfessable, de Paola Bajos, El mig amic de Paret, Vull per demà de Brahms o Corren de gossos?
1: Va, et faré cas i farem Paret, que vull.
0: Vinga, fem Paret encara que sigui perquè no quedi última, a veure si ho aconseguim.
4: Doncs la decisió és vostra, oients. Entreu al nostre grup de WhatsApp i aquí teniu l'enquesta fixada i voteu la que vulgueu que culmini el programa. Guanyen els gossos, encara que... La...
0: Fixa't!
4: Mira, i de fet, l'últim...
0: Que comen... casual!
1: La Mari...
0: casual. Vaja, diu vaja,
4: la...
0: vaja.
4: La Mariana diu...
0: O sigui, que guanya, corren,
4: fa molta bola, aquesta cançó, diu, però vaja.
0: Sí, doncs... fa bola i
1: doncs
0: va guanyant.
1: Doncs pareu de votar-la, tio.
4: Sí, segons els Brahms, que tampoc són poca cosa, que voleu que us digui, últim, el meu el mig amic. Jo també soc Tim Paret, en l'enquesta d'avui.
0: Va, Paret!
4: Són les 9:10, de seguida la Laura ens porta a l'espai Dilluns de Fúria. Avui què qüestió continuaràs amb la teva elegància.
1: Home, el que posa més nerviós aquests dies que és la puta calor.
0: Ara, hòstia.
4: Avui criticarem el sol. Ah, per cert, l'Àlex Warren, que porta una cançó molt de fabrícula, Fever Dream. Fever Dream.

0: Escoltes ICAT. Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
1: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.
6: Els experts ICAT amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Qui no vulgui pols que no baixaré.
8: Un quart a 10 del matí d'avui dilluns, dia 26 de juny, i els dilluns toca l'espai. Dilluns de fúria amb la Laura Grau, avui evidenciant que, Laura, fa molta calor.
9: Sí, o sigui que tampoc vinc amb cap novetat, avui, ni a primera hora ni a segona.
8: De fet, tota la gent que es queixa que tots els mitjans estan plens al Mundial, coincideixo, són molt pesats, però quan s'acabi la tonteria aquesta, començaran les notícies de gent reporters anant pel carrer dient, vostè què fa? I pujo de caigua.
10: Perdó, però si se'n parla poc, que no estem podent dormir. O sigui, jo pensava, la gent començarà a estar de mala hòstia de seguida perquè la gent no està dormint. I si no estàs dormint, no pots estar de bon humor.
9: Totalment. I jo crec que estem començant a anar amb un retard bastant descomunal pel que ve sent el canvi climàtic, o sigui, que no és cap novetat, o sigui, és el que diu en Roger, hem de fer cada any reportatges de com la gent s'està morint de calor pel carrer, de com ha d'haver-hi més piscines municipals, de com s'han
10: de
9: climatitzar
10: millor
9: els llocs.
10: Perquè no estem responent, no saps?
9: No, exacte, vull dir, és que anem amb un atraso que no es pot aguantar.
10: Clar.
9: Llavors, és dia de... Bueno, dia no, setmanes i mesos de dir aquella famosa frase, que a mi em fa molta gràcia, de nacionalcunyadisme, que és... S'està millor el carrer que dins de casa.
11: No, i tant. S'està millor el carrer que dins de casa. S'està millor el carrer que dins de casa.
8: Laia, cantant?
10: Ah, Real de Clara.
8: És correcte.
9: Gran tema, eh? Jo et juro que em vaig pixar quan vas treure això.
12: Si tu vols ser una iaia que treu la cadira a la porta de
9: no,
12: casa...
9: No, voler no vull. M'encantaria tenir aire condicionat a casa meva.
12: Jo sí que vull. És tan bonic veure tota la gent reunida allà a la porta del carrer.
10: És desesperant quan ni això no funciona. Sí. Perquè hi ha moments que treus la cadira i dius que s'està igual de malament a tot arreu.
12: Totalment.
9: Sí, però bueno, dins de les possibilitats que tens, a vegades... Clarament és millor treure la cadira al carrer que tancar-te a casa. Llavors, què passa? Que vivim en edificis. Llavors, jo voto treure la cadira al replà. No us passa que quan entreu a casa vostra, els que viviu en blocs de pisos, el replà s'està de puta mare?
10: Això passa sempre.
12: Sí.
9: És molt heavy, eh? Sí, a casa meva tota la vida de Blanes passava moltíssim, que el replà era un congelador, que jo pensava, per què no podem dormir aquí?
10: Sí. Els replans aquests i les escales interiors, de fet, són un gran lloc, eh?
9: Uah, increïble.
10: L'altre dia anava per l'Eixample i feia tanta calor que vaig entrar a una escala d'aquestes xungues de l'Eixample fosques com una mala cosa i estava de bé, vaig voler quedar
9: allà a dormir. Aquí a Barcelona també, el millor lloc.
12: La gent dient que és aquesta senyora, vaig a trucar la policia.
9: No, però és que hem de normalitzar.
10: La porta, clar.
9: Treure la cadira al replà. Normalitzem-ho, perquè és que és l'únic lloc fresc que hi ha en tota la illa de casa.
10: Sí.
12: Quan et van preguntar d'on ets, vas dir, soy espanyol.
10: No, no em van preguntar res, perquè la gent entenia perfectament que la gent estava morint pel carrer.
9: És que jo dormiria al replà, t'ho prometo.
8: Si voleu una referència cinematogràfica distòpica, però molt crítica, amb la crisi immobiliària, heu de veure que molts l'heu vist a la pel·li Soylent Green, de ciència-ficció, on en un futur ja no massa llunyà, la gent ja vivim a les escales. O sigui, ja vivim a les escales.
10: És que és un molt bon lloc.
9: Bueno, perquè hi ha el dret a l'habitatge, sí, també, sí, ja sí, se l'han rebentat per tot arreu.
8: És el sentit, sí, de la pel·li.
9: Llavors, altres coses que em semblen un atraso i malament dins del nivell de canvi climàtic que tenim i de calor. Fora de lloc que et demanin que vagis amb pantaló llarg a llocs on no hi ha aire condicionat.
10: Home, evidentment.
9: Bueno, i doncs tota aquesta gent que s'està casant últimament, però de què collons aneu? O sigui, m'esteu vacil·lant, que he de venir al vostre casament amb un vestit llarg, amb un pantaló llarg, els homes, amb traje. És que jo no sé com podeu fer-ho.
10: No.
9: Sí, em sembla una falta de respecte.
10: Això durarà el que comenci a morir-se la gent, perquè la gent començarà a morir de calor.
9: A morir al mig del casament.
10: Clar, home.
9: O sigui, o casament, diguem-ne, hippie, en què tothom pugui anar mig despullat.
10: Clar.
9: O caseu-vos el puto desembre. A mi sí, què m'estàs explicant ara, de fer un casament i tothom allà vestit? Per l'amor de Déu, és que tindrem uns disgustos que no...
10: Sí. Igual prendrem mal.
9: Les feines, que no tenen aire condicionat perquè potser són, amb edificis vells o que no estan climatitzats o mig a l'aire lliure, que també, com per codi de vestimenta, has d'anar amb pantaló llarg, perquè, clar, ets advocat, jutge, tal, no sé què, hòstia.
10: A veure, s'ha de dir que hi ha oficis a l'exterior que es posen roba, encara que sigui molt fina, però llarga, per protegir-se del sol, que també pot passar això, eh? Que et poses una mena de roba protectora, perquè també moltes hores del sol...
9: Tots aquests cambrers d'esdeveniments que van també pràcticament amb jaquetes...
10: Clar, aquests no, això fatal.
9: Uah! Em sembla contra els drets humans.
12: Aquella camisa acaba esdevenint paper de calcada, tota la suor que porta
10: incorporada. Però que a més has d'acabar posant un aire condicionat tota castanya i t'acabes refredant, perquè l'aire tan fort tampoc està...
9: No, i si aire condicionat, mira, a mi si em demanen que vagi a abric, hi vaig, mentre em paguin. Però ja t'estic parlant de gent que treballa al carrer, en terrasses de bars.
12: La casa Ametller que tenim aquí davant de la ràdio, allà hi ha un aire condicionat tan fort que una treballadora diu ja, bueno, vaig amb antibiòtic, perquè estic ja, diu, poseu queixes i reclamacions, sisplau, perquè és que no es pot portar.
9: Denuncieu.
12: Així van. No, molt bèstia, però és que és una...
9: Canvi
12: de temperatura brutal.
9: A part que potser no hi ha cap necessitat de tenir l'aire tan fort,
10: que
9: és un tema també de sostenibilitat, no?
10: Sí, totalment.
9: Bueno, l'amic amb aire condicionat és el nou amic en piscina, perquè d'amics en piscina ja no en té ningú.
10: Ja.
9: Molt poquet. Llavors jo ara sí que em penso passar tot l'estiu a casa dels tres amics que tinc a Barcelona que tenen aire condicionat a casa, que els hi ha posat el propietari, propietaris que s'haurien de, no sé, beatificar o alguna cosa. I llavors negaré haver-ho dit, perquè sempre és una cosa que porta discussions, però penso que en aquest estat en què estem, quan algú demana que s'apugi l'aire condicionat, s'ha de fer. O sigui, encara que tu tinguis una mica de fred, com aquesta noia d'aquí de la botiga del costat, abriga't per compassió amb el teu company, perquè la sensació de calor és la pitjor que et pots tirar a la cara. O sigui, si algú realment té calor i necessita que pugem l'aire condicionat, jo m'abrigo només perquè aquesta persona pugui estar còmoda. Per últim...
10: Sí, perquè tu pots posar roba i ell no es pot trobar. Això és veritat.
9: Exacte. I com a excusa per posar aquesta cançó l'última setmana de programa...
12: Què ve?
9: Doncs que compadiu-vos de la gent que no tenim aire condicionat a casa i per tant ho tenim tot obert, tota la nit, tota l'estona. Calleu la puta boca, no crideu pel carrer, tio, que tinc tot obert. Què fas cridant pel carrer un dimarts a 1 de la matinada?
10: Sí, jo sento molt els veïns tossir. Sento els veïns tossir, però estic preocupada, perquè és que, clar, tenim tots tot obert i sento els veïns que tossen, que tota la nit tossin.
8: Aquesta gent viu...
9: De veritat, no puc, eh?
8: És gent que viu de rendes, que un diumenge ahir mateix, durant la nit, poden cridar i celebrar pel carrer.
9: Jo flipo, però és que ja et dic, normalment ja em sembla una falta de respecte, però ara, que tu mires amunt i veus tot de finestres obertes de gent intentant dormir amb 35 graus de sensació tèrmica... De veritat, és que no puc, és que no ho supero. Començaré a tirar ous, eh? Ja me'ls estic començant a guardar.
12: Compra ous perquè els hauràs de llançar.
8: Aquests no cal que siguin ecològics.
12: No, aquests
9: a més a més, expressament són els que ja estan a les últimes.
12: Era el que anava a dir. Com més passats, millor, aquests.
9: Ja està, aquesta escalf. És la meva declaració d'avui.
12: T'anava a dir escalf, però no, escalf no, sisplau.
10: No, escalf no, és l'últim que necessitem.
8: Si voleu, la setmana que ve, atenció, novetat, em trec de la màniga, pregunta al dia... què feu per la calor, vale?
12: Vinga.
8: Podeu dir, beca aigua, em poso una gorra...
9: Obro una, piscina municipal, obro una la tranquil·litat és el que més se busca.
8: Entro a la biblioteca municipal tot mullat de la piscina i llavors hi mullo els llibres...
9: Ah, els llençols al congelador també va tenir el seu moment.
8: Què? Això succeeix?
9: No, jo vaig veure molta gent tornant-se boja amb un truquet d'aquests de virals d'internet que era posar els llençols al congelador.
10: Però això es mulla, no? No es mulla, no queden molls?
9: No, però que s'escalfa molt ràpid, vull dir, ja pots posar al congelador el que tu vulguis, al cap de mitja hora ja està calent.
12: Ho haig de provar, això. I però si poso el gat al congelador?
9: El gat, sí. Pobre, bueno,
12: és
9: no
12: que
9: se'm
12: posa els peus i fa escalfor.
8: Jo aquesta nit passada, sabeu aquella creepypasta, aquella llegenda urbana de posar col·logar mullat a una llauna i la posa al congelador? Sí. M'ho faig a mi, em poso col·logar mullat i em poso al llit, també. Bueno, està bé, es calenta ràpid, però s'està fresquet. Reaccionen els oients, com en Nacho, que diu, tengo aire acondicionado, es imposible encenderlo, por más suave que lo pongo, hace mucho frío. És que ell, que fins i tot que en té, està d'acord amb mi que fa massa fred.
12: Sí.
8: I en Toni diu que ell, a l'escala de l'edifici nou, ell on va és al pàrquing. Ell
10: també,
8: va,
10: també, el Toni
9: va al pàrquing. Depèn de quin pàrquing, fa molta calor, també. Ah, sí. És un forn.
8: Sí, sí. Laura, fins demà.
9: Vinga,
8: adéu,
9: fins demà.
8: Adéu, gràcies. Adéu. I oients, ens quedem amb vosaltres i amb el zoo, que ens canten avant i de seguida amb la Laia més crítica. Avui què critiquem?
10: Avui ens posem una mica crítics... Bueno, ara ho veureu, espera.
12: No, va, per un tema.
10: No, perquè vull que sigui sorpresa.
8: Ah, va. Està oblidat.

0: 3 minuts per 2:15. La Laia no em volia dir què criticarà avui. Havia de ser sorpresa. En Ferran fa càbales. Diu aquest oient... Has de criticar el tour, Laia? El dia
1: doncs
0: del...
1: un altre dia.
0: Vale,
1: un altre
0: pensa
1: dia.
0: Que passa per Tarragona i per Barcelona. Així que tens, crec que pots tenir idees. I en Jordi, que et diu... No és que et vulgui fer enveja, Laia. Diu, però jo vaig marxar de Barcelona fa anys. Me'n vaig anar a viure al Pirineu. Diu, estic en un poble de 1.200 metres d'alçada. I diu, i no et vull fer enveja, però jo aquests dies estic dormint amb nòrdic. Però, Laia, que aquest oient deu teletreballar, tu has de venir aquí a la ràdio...
1: Mira, si m'ho canvies, vinc a fer la teva feina. No sé què és, però segur que ho puc aprendre.
0: Bé, quina era la sorpresa?
1: La sorpresa és que et volia preguntar si tu estàs més còmode o menys des que als restaurants doncs s'ha de llegir en moltes ocasions la carta en QR o preferiries les cartes llefiscoses, perquè a vegades tenen cartes llefiscosetes.
0: No, amb la llefiscositat i la brutó no tinc cap problema. En tema lingüística la demano en català i la majoria de llocs la tenen, el que passa que no la treuen, però bueno. Però no, el tema del QR tenia sentit a la pandèmia, sí, i ara sí, és més còmode amb paper. Clar, també l'argument aquell de no gastar paper no val aquí, no, perquè és un paper compartit. Sinó...
1: És el que jo dic, és a dir, l'excusa del no gastar paper, en canvi, per exemple, el tiquet, t'estimes més que el donin en paper o t'estimes que te l'envin?
0: No, paper no. Paper no.
1: En paper no, i vols que te l'envin.
0: No faig res.
1: Mira,
0: no,
1: és que volia... Mira, l'altre dia llegia unes queixes d'uns ciutadans que lamentaven que a la piscina del seu poble, per exemple, només es podia pagar amb targeta. I clar, tu dius, al principi no és cap problema perquè ningú porta efectiu, no? Però què passa? Que hi ha, per exemple, preadolescents, adolescents que no tenen targeta, van amb efectiu i tenen dret a anar amb colla a la piscina. Clar, discriminació per edat,
0: jo,
1: no?
0: Jo dissabte vaig anar al Festival Pingüí, autogestionat a Terres de l'Ebre, a Flix, i només es podia pagar amb caix.
1: Això és legal, només amb caix és legal.
0: Que no, no em queixo, perquè hi ha el cas al contrari, també.
1: Clar, sí, però mira, en aquest cas, per exemple...
0: Què té a veure el QR en tot això?
1: Ara veuràs, espera, perquè estem parlant de les barreres d'edat. És a dir, en aquest cas, els joves serien els que no podrien entrar a la piscina perquè no tenen targeta, però normalment les barreres d'edat són les persones grans que no són especialment destres amb la tecnologia i es troben amb això del QR, justament que et preguntava. És a dir, en un restaurant els obliguen a treure el mòbil per consultar la carta, per consultar el menú. I resulta que les dades ens diuen que a partir dels 75 anys l'ús d'internet cau dràsticament amb l'edat. De fet, el 49% de les persones de més de 75 anys i menys de 84 fan servir internet un cop a la setmana, aproximadament. Però si estem parlant de més majors de 85 anys, només un 17% els saben fer servir. Per tant, estem parlant que hi ha una barrera d'edat important amb gent gran que no tenen per què ser destres en l'ús del mòbil. L'altre dia mateix jo vaig anar a comprar roba i em van demanar el número del mòbil a l'hora de pagar. Jo em vaig estranyar molt, però és veritat que molt bé que no vulguin gastar paper pel tiquet, això que dèiem. Però què em faran del meu número de mòbil? Perquè si és una botiga petita, molt bé, però si és una gran cadena de roba, jo per què he de donar el meu mòbil?
0: El que m'han demanat és el mail, eh? Però
1: doncs a mi m'han demanat el mòbil, t'ho juro, la setmana passada.
0: I és sospitós que et trucaran.
1: Clar, i jo vaig dir, ostres, jo no he signat cap document de protecció de dades, què faran d'aquest número de mòbil? Després ens hem d'apuntar a la llista Robinson, però clar, si anem donant el mòbil a les diferents botigues, això que de moment sembla anecdòtic podria convertir-se en la norma, perquè casualment la patronal de supermercats ha plantejat al govern espanyol una modificació de la normativa perquè el tiquet de compra sigui per defecte digital. Per tant, quan els clients facin una compra, no rebin el comprovant físic, tret que ho demanin específicament. Són els supermercats, bàsicament, que ho demanen, són els que porten Lidl, Mercadona, Aldi, Consum, etc., que han fet aquesta petició formal al govern per modificar la normativa i eliminar l'obligatorietat d'imprimir els tiquets físics. Especialment el tema dels QRs a bars i restaurants va arrencar amb la pandèmia, abans ho dèiem, però en molts casos ha quedat instaurat. Però i si no tenim mòbil? O i si no el volem treure? Perquè a vegades dius, mira, doncs jo quan sóc al restaurant no vull treure el mòbil perquè vull parlar amb els meus interlocutors. Com a mínim hauríem de poder escollir. Si l'establiment veu que la gent demana molt el QR, doncs que ja tinguin menys cartes en paper, si volen. La meva proposta és que siguin les cartes en paper en català i ja pels guiris, si volen, doncs el QR, que sigui com la nostra facilitat, no? El nostre privilegi de tenir la carta en paper en català sempre. Amb el tiquet és diferent, perquè és veritat que podria ser, per exemple, un servei pels clients. Si tu ets, doncs, allò que tens el carnet del súper o el que sigui, t'ho envien, perquè ja tenen les teves dades. Però això que t'hagin de demanar les dades pel tiquet expressament i et demanin el número de telèfon, ho vaig trobar superagressiu l'altre dia. I, de fet, jo crec que no arriba a ser ni legal. De fet, la patronal diu que actualment a l'Estat s'emeten uns 5.000 milions de tiquets a l'any, que això consumiria a prop de 4.500 tones de paper i generaria fins a 10 milions d'euros en costos d'impressió. Està molt bé, no imprimim tiquets, però potser tampoc ens passem i anem demanant les dades personals a tota la clientela que va fer un dia comprar-nos un jersei, perquè clar, què em faràs d'aquest número de mòbil?
0: Digueu-nos què us sembla a vosaltres. I en Jordi, que ha vist que tenies interès, et comparteix que el poble on han anat a viure és a Pardines, al Ripollès.
1: Oh, quina sort!
0: T'agradaria, la gent?
1: Home, clar.
0: Doncs bé, què hi farem ara les notícies?
2: Així sona els experts.
3: Tothom té defectes, jo encara t'enyor. Ningú no és perfecte.
4: Vale, vale.
3: Ja no et faré més cançons.
0: He dit més cançons perquè la Laura no em renyi.
5: En tot cas ho renyaré perquè no m'heu dit ni bon dia ni res.
6: Redonden aquestes paraules.
7: Mira, te n'imagines fent el balset després de casar-te, per exemple, aquesta cançó?
5: Mira, no estic jo per parlar d'aquest tema avui, vale, Sergi Vives?
2: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Les 9 i 33, mira, Laia, ja tenim el premi a l'audienta del dia d'avui. És l'Agnès, que diu l'Agnès, jo tinc un restaurant. I sap com té les cartes? Les cartes només en català.
5: Ara t'escolto.
0: I diu, qui vulgui anglès, castellà i altres llengües, hi ha un QR.
5: Molt bé, veus?
0: Doncs, escolta. Agnès, farem el dinar de final de temporada al teu restaurant. Gràcies per convidar-nos. Digue'ns on és i quin tipus de gastronomia oferiu. I així també fa una mica d'espam pels nostres oients. Ara sentim la sintonia de l'actualitat perquè, Anna Closa, bon dia de nou.
8: Bon dia.
0: Ens hem de despertar també. Bé informats, què cal saber per avui, que és dilluns, dia 29 de juny.
8: Doncs comencem amb una de les imatges del dia a Catalunya, és a dir, usuaris desinformats i menys trens dels previstos pels serveis mínims en algunes línies. Avui hi ha vaga a Renfe, a escala estatal de 24 hores, convocada pel sindicat ferroviari, que és un dels sindicats minoritaris, i superada l'hora punta, el pas de combois a Rodalies es redueix a un terç dels habituals fins a les 5 de la tarda. A Veneçuela, 5 dies després del doble terratrèmol, el país continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer i l'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Per cert, a casa nostra, a partir d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Ara anem fins al Baix Camp per recordar-vos que avui continua prohibit el bany a la platja de l'Almadrava, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, mentre es descontamina la zona de les restes d'una balena en descomposició. El cetaci va ser retirat ahir de l'aigua amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora, i un cop extret l'animal, els treballs se centren ara en la neteja de la sorra i de l'entorn per garantir que la zona es pugui reobrir al públic amb totes les garanties sanitàries. I acabo explicant-vos que avui comença una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i d'altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni, Tomeu Penya i Andrea Motis.
0: Les 9:35, què no t'esperava saber avui, Anna?
8: Doncs segons un estudi fet per una universitat d'Indiana, les persones que viuen a Barcelona necessiten un sou mínim de 88.500 euros l'any per no tenir preocupacions econòmiques. De fet, és la segona ciutat de l'Estat on es necessita una renda més alta perquè els diners deixin de ser una preocupació. El rànquing l'encapçala Madrid, on es necessiten 1.200 euros més que el qui viu a Barcelona, i Palma de Mallorca, doncs, se situa en tercera posició, on es necessiten 300 euros menys que Barcelona, és a dir, 88.200 euros. València la trobaríem en novena posició, on es necessita tenir un sou mínim de 75.700 euros anuals per ser feliços. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats, i per ser feliços calen gairebé 76.000 euros de mitjana, quan el sou anual mitjà a l'Estat és de 36.700.
0: Ara el titular d'esports.
8: Avui comença el torneig a Wimbledon de tennis. Paula Badosa, que és l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Pel que fa al Mundial, Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final, després de superar Sud-àfrica, i el seu rival a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc, que es disputarà avui a les 3 de la matinada. Avui encara es juguen un parell de partits més, a les 7 de la tarda Brasil-Japó, i a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai als setzens de final.
0: I avui quin temps farà?
8: Doncs després d'una nit tòrrida al litoral central i l'Empordà, matí de sol amb tramuntana a l'Empordà. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i la Garrotxa, i en general la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus.
0: Ara són les 9:37. Laia, t'agradarà saber que la nostra oient Agnès ja ens fa l'espam del seu restaurant.
1: A veure.
0: És el restaurant on ha d'anar tota l'audiència, perquè tenen, com dit això dels QRs?
1: Que tenen la carta en català en físic i amb QR les altres idiomes.
0: Cal Ermità a Manlleu, entre Torelló i Manlleu, 100% rural, de dijous a diumenge de 8 a 11 de la nit. Especialitat en cuina catalana, brases i arrossos. Cal Ermità, el restaurant de l'Agnès. Fes la teva reserva al 638-11-5401 o calermitamanlleu.cat. Recorda, el teu àpat. Cal Ermità, de Manlleu. Gràcies, Agnès, per ser-hi. I ara, la Ludwig Band, que ens acompanya en un matí més amb el seu tema On t'has ficat aquesta nit. Ara parlem de llibres, de seguida.
4: Més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Escolta, Zicat.
1: Angie Ange.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.
7: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Les 9:42, parlem de llibres. Laia, sabries endevinar a quina pel·lícula correspon aquesta banda sonora?
9: A Carrie!
8: Parlem de llibres amb la banda sonora de la pel·li Carrie, la clàssica, eh? La d'en Brian De Palma, en aquest moment que sonava aquest tema introductori, quan tot era encara dolcet, abans que la història es tornés un pèl més sinistre per, al final, desllorigar-se tot plegat amb certa intensitat. I sí, parlem del llibre, de la novel·la Carrie, la novel·la de Stephen King, la primera novel·la de Stephen King, publicada al 1974, quan el seu autor era un total desconegut. Feia servir pseudònim i vivia en una caravana, com a Benyanqui. Ara, gràcies a l'editorial Males Herbes, arriba una nova traducció a la nostra llengua d'aquest clàssic, Carrie, i l'encarregada de traduir-la és la Míriam Cano, que a més té una història personal amb la Carrie. Va ser el seu primer llibre no infantil.
10: Jo vaig llegir Carrie per primera vegada de molt petita, 10, 11 anys, potser, i recordo això, que Stephen King, quan jo anava sempre a la biblioteca i així m'havia llegit tots els llibres, la bibliotecària em va acompanyar a la sala d'adults. Amb aquella mena d'il·lusió de bibliotecària, es pensava que agafaria, no sé, un clàssic. I vaig anar a buscar el que jo en aquell moment necessitava, llibres gruixuts i amb arguments trepidants. I vaig agafar Cementiri d'animals, em vaig enamorar de l'Stephen King i vaig començar a llegir tots els llibres que hi havia a la biblioteca. Carrie, justament, tinc una anècdota boníssima, que és que mentre l'estava llegint, em va començar a sortir una mena d'erupció, que me la veia en directe, com m'anaven sortint les butllofes pels braços i tot plegat, i em vaig pensar, no? Dic, ostres, deu ser alguna cosa del llibre. I no, resulta que era per uns espaguetis al Roquefort que m'havia menjat, i no sóc al·lèrgic al Roquefort, sortosament, però sí que tinc aquest record molt associat a Carrie.
8: Carrie és la història de l'adolescent Carrie White, estudiant d'últim curs de l'Insti, i Laia, ja saps què passa als Estats Units, a l'últim curs d'Insti, què s'ha de fer?
2: Follar.
8: No,
9: ah,
8: Laia,
9: perdó.
8: Oh, Laia.
9: Ho diuen les sèries d'institut.
8: No pensava que eres així.
9: Ho diuen les sèries d'institut.
8: Em referia a buscar parella pel ball.
9: Ah, d'acord, perdó.
8: I en el ball...
9: És que tenen tots un trauma, així els hi passa als americans. Sí.
8: Bueno, on es
9: sí
8: fa?
9: Sí o no?
8: Es...
9: Anna, l'Anna s'està tronxant. És veritat o no, Anna?
11: Que tu m'has fet tanta gràcia, Laia. No m'esperava gens, això.
8: Jo, clar,
9: és que és el que surt a la sèrie.
8: Bueno, ja, sí. Ja sé que, Laia, que ets molt fan d'American Pie, però vaja, jo trobo que la realitat tampoc follaven tants, eh? Vull dir,
9: jo, no, no, jo zero... dic el que diuen, sí. Jo que sí.
8: Ah, on es fa el ball de fi de curs?
9: El pavelló, sí. Fan l'esport.
8: Per què es fa el pavelló?
9: Perquè és gran i caben tots.
8: Ah, jo sempre pensava que tenien com poca plogués aquell dia. I, bueno, doncs el tema és que en aquesta pel·li doncs hi ha el ball de final de curs, el tema de buscar parella, la votació del rei i la reina dels balls, que suposo que és molt pedagògic, no? Això de votar el més guapo i la més guapa.
9: Molt.
8: I la Carrie es veu envoltada... Clar, és una història de bullying, aquest llibre, i és un dels temes principals. A més, la Carrie viu sola amb la seva mare, una mare totalment trastornada. Creu en Déu i Jesucrist i el dimoni, i això fa que la protagonista visqui una dualitat, una disassociació de la vida en aquesta casa tan oclusiva amb aquesta mare. Tant és així que només per posar-vos l'escena inicial, que molts la recordeu, la que dispara la trama, és que no haver rebut cap consell de sexualitat de la mare, la protagonista un dia li ve la regla per primer cop i terror màxim, no en tenia ni idea que començaria a sagnar del seu propi cos. I això és una marca personal de Stephen King, el terror del lloc quotidià. I no només el terror, sinó que les altres noies de l'insti se li enriuen perquè li passa el vestuari, no?, enmig de tothom. Una escena traumàtica, terreny hostil al vestuari per una noia que pateix bullying. Per tant, jo trobo que pot ser una bona lectura per prepúbers, com en aquell moment que la Míriam Cano va llegir Carrie per primer cop i que en rebre l'encàrrec de traduir-la al català va reaccionar així.
10: Em vaig posar a plorar directament perquè era com tancar alguna mena de cercle, no?, el meu primer escriptor per adults i una de les meves obres preferides. Després, mentre l'estava traduint, em vaig adonar de la profunditat que tenia aquella novel·la. És una novel·la, la primera novel·la de Stephen King, publicada el 1979, i és un llibre que parla del bullying, però també de la sororitat, no?, de l'amistat entre noies, de protegir l'altre. A banda que és un llibre que, a nivell, per exemple, d'estructura, és superinteressant. Està muntat amb diferents registres, hi ha teletips d'agència, hi ha entrevistes de revistes, diferents focalitzacions en els personatges, i quan el vaig acabar, em vaig tornar a emocionar, el vaig acabar de traduir, perquè em vaig adonar, no?, de la potència que tenia allò i de les ganes que tenia que arribés a les mans de la gent jove una altra vegada en català.
8: Felicitats a l'oient Cris, que ha guanyat avui el miniquiz aquest llibre. La resta tindreu més sort un altre dia i aneu a les llibreries locals a comprar Carrie, de Stephen King, que publica en català Males Herbes, un clàssic.
10: A mi em sembla que hi ha aquesta idea que Stephen King és un autor de bestsellers. Clar, que vengui molt no vol dir que faci bestsellers a l'ús. En Stephen King sempre hi ha un tema i fa el que fan els bons escriptors de terror, que és agafar una por molt humana i molt quotidiana, la por de quedar-te sol, de perdre algú que t'estima, la por de no arribar a complir els teus desitjos, i la transforma en terror, en gènere. Per tant, tu pots entendre molt bé què hi ha al fons d'aquella por. A mi fer això, buscar un tema i trobar la millor manera per expressar-lo, no em sembla d'escriptor menor, i per tant, jo animo a tothom que no hagi tingut ganes o que no li hagi vingut de gust o que hagi menyspreat fins i tot a Stephen King com a escriptor, que l'agafi també des d'aquesta premissa, amb l'afegit que les premisses que ell posa com a escriptor són super atractives, i a banda de comprendre alguna cosa sobre alguna d'aquestes pors, us ho passareu la mar de bé, perquè en sap molt.

0: dels llibres, passem als concerts pels propers dies. Avui que engeguem l'última setmana de la temporada alta dels experts, hem d'incloure molts concerts, Anna, en els propers dies, com per exemple al Festival Barts de Barcelona.
1: Sí, perquè torna al Barcelona Arts on Stage en format festival. Tots els concerts es faran al Poble Espanyol aquest dimarts. Toca festa rumbera, per una banda, i actuaran els Gypsy Kings, i de l'altra, Los Manolos, una nit que promet i que segur que passarà volant. Per aquest concert sí que queden entrades encara, en canvi pel de dijous del Joan Dausà doncs no en queda ni una. Divendres serà el torn del rock and roll del Zimeclan. Clan celebra 3 dècades de música, carretera i rock and roll, i aquest divendres actuaran al Poble Espanyol per repassar els èxits més sonats de la banda. El concert començarà a 9:45 de la nit, igual que el de la sevillana Marta Santos l'endemà dissabte. I ara no canviem de ciutat, però sí que de festival, perquè aquesta setmana continua en marxa les nits de Barcelona. Les nits de Barcelona hi actuarà Mika, que el sentim de fons en aquesta cançó. L'artista libanès actuarà dijous als jardins del Palau de Pedralbes a les 10 de la nit. Abans, però, dimecres serà el torn de Taburete, que té les entrades exaurides. I dissabte, al McLari, i diumenge i dilluns de la setmana que ve, doncs farà doblet a Kuna Group Music, que ja fa temps que van penjar el cartell de Tot Venut. Marxem ara fins a Castelló d'Empúries. Si m'estimo en bogeria, si ho faria tot per tu. Aquesta setmana arrenca la 6a edició del Festival Estiu de Castelló d'Empúries, que s'allarga fins diumenge. La programació d'enguany compta amb 12 concerts que es fan en 6 espais emblemàtics d'aquest municipi i també d'Empúria Brava. Dimecres serà el torn de la banda Clima, divendres el del cantautor empordanès Ernest Prana i d'un dels grups centrats de la programació, que és Ginestà, que presentaran el seu nou treball. Dissabte actuarà una de les veus més reconegudes del pop català. No estic a la llista. Masoni també passarà per l'estiu el mateix dia que l'Alba Armengou. L'últim dia del festival, diumenge, els encarregats de tancar la 6a edició de l'estiu seran, per una banda, Tomeu Penya, referent de la cançó d'autor, i de l'altra, el duet Alosa, una de les revelacions del panorama musical català. Seguim fent una mirada a l'agenda de l'ECOC. No toquem la terra, no toquem la terra, no toquem. Aquesta setmana el cantant de la Bisbal farà triplet. La primera parada la farà en un lloc que coneix prou bé, perquè actuarà a casa, al Festival Internacional Terracota Museu. Això serà dimecres. I la segona actuació serà a l'Alt Empordà, a Garriguella. L'ECOC actuarà al Festival Terrer. I la gran cita de la setmana serà dissabte al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Anem ara fins a les Garrigues. Que tu i jo fem, sento que és un delicte. Toca'm de nou i ja estic de viatge. Gira't, bebé, que vull veure en passatge. Aquest cap de setmana a Juneda s'hi celebra els Rentadors, el festival que transforma els antics rentadors del municipi en un espai únic de música en directe. Cada dia es podrà gaudir de més de 3 hores de música en directe. Olga Zuet serà l'encarregada d'obrir el festival dijous a les 8 del vespre. Després serà el torn del trio de Ponent, Silvestres, i per l'últim, doncs, l'artista que sentim de fons, Kelly Azaia, que presentarà el seu nou projecte, Odaro. Ell actuarà cap a 11:15 de la nit.
0: Deixa'm endevinar. Aquests no poden ser altres que Grego Tecno.
1: Exacte, Grego Tecno, que actuaran divendres, on també hi tocarà el duet Alosa, i Júlia Cruz. I dissabte serà el dia de Pastora, Gerard Taledo i Bru. Quines coses de mi t'han portat fins aquí. I ara sentim la veu de la Clara Vinyals amb el seu projecte Renaldo i Clara, perquè aquest dijous la lleidatana passarà per la Roca Humbert de Granollers, que un any més obre les portes al juliol per oferir vespres de música, circ i cultura. Renaldo i Clara actuarà dins del programa Obert per Vacances a les 8 del vespre i encara queden entrades.
0: I ens queden 8 minuts per dir-vos adeu i fins demà. Mira, Laia, que diuen els oients, la Lisenda vol competir amb l'Agnès. Ella també té un restaurant, el restaurant Terra. I ens diu, nosaltres, el Terra, la carta la tenim només en paper i només en català.
2: Toma, si ja, molt bé.
0: Diu, si demana altres idiomes, Doncs mira, si tenim temps els hi traduïm de viva veu.
2: Ja està,
0: i ja està
2: també.
0: Correcte. Molt. La diferència és que l'Agnès ens convida al seu restaurant a dinar, eh? Per tant, ja
2: bueno,
0: diria...
2: Bueno, convida que hi anem pagant, només faltaria.
0: No, ha dit, esteu convidats quan vulgueu. Ho ha dit.
2: Home, convidats a venir, a venir.
0: He fet un pantallazo i el portaré allí. Esteu convidats quan vulgueu. Perfecte, gràcies, Agnès. Anirem a...
2: Roger, li dones la mà i s'agafa el braç, ja ho veieu.
0: Sergi, apunta que és el restaurant Ca l'Ermitat de Manlleu.
3: Apuntat està.
0: Pel que fa a la pregunta del dia, avui que us hem demanat en què us heu gastat més de temes d'oci i que vulgueu. Avui era una pregunta confessió. Sentim el resum d'àudios.
4: Tema restaurant fa com 20 anys. La meva germana va venir a visitar amb la seva parella a Girona, on estava en aquest moment. Les havíem dit que els convidaven al restaurant i a l'últim moment l'únic que vam poder trobar era un que es deia Cal Ros, superbo, això sí, però en aquest moment jo no guanyava quasi res de res i l'únic que tenien era un menú tancat per 40 euros. Total, vam haver de gastar-nos 160 euros tot el pressupost que tenien per menjar al mes.
5: Concerts al Vida, al pack familiar, 260 euros. És gravíssim, això, eh? No, el trobo supereconòmic. Per tot el que fan. Ho paguem molt gustosament, perdoneu. Però he anat a córrer. Joder, que mal, estic fatal, eh?
6: Això està molt transparent.
7: És l'última setmana d'Experts, temporada 25-26, tot i que ja us hem anunciat que això no s'acaba, eh? Dilluns vinent comença la primera de les 4 setmanes d'Experts Estiu. Sigui, com que acabem curs, farem resum dels millors moments de l'any. Avui, especial, cançons, perquè sí, en aquest programa s'ha cantat i molt.
8: No t'enyoro, nena.
9: Mig primavera.
8: No floreix per tothom, com.
10: S'espera.
11: Vale.
8: No t'espatis mai il·lusió.
7: A vegades també ho han fet amb galls inglosos.
12: Vull ser la meva copa a l'aire.
7: Copes a l'aire. Per celebrar la Maria Jaume. Hem versionat temes de Robert Redford.
13: Ai, quina és?
2: Memòries d'Àfrica.
7: Oh, per favor.

0: Oh, Sònia i Selena.
1: El lligam era l'actor.
0: El lligam era l'actor, perquè va morir, oi que va ser la mort de Robert Redford, era?
1: Sí, ho vam commemorar aquella temporada.
0: Sí, era això, era això. També vam parlar de Sònia i Selena, que no s'han mort, però vam cantar-les i de forma lenta.
1: Podem provar de fer-la com amb un tempo molt més baix? És a dir, la cançó diu...
2: Com si fos acústica.
1: Sí, ara, sí, sí.

0: You left me. Oh, Sandy.
1: Per què sempre tenim ganes de plorar amb aquesta cançó?
2: Jo només sé cantar així. Demà...
1: Aquesta cançó...
2: Puc xafar-me a mi mateix?
1: Home, i tant.
2: Sí, a demà aquest recull de millors moments de l'any. Sí. Demà hi ha temàtica, també?
1: No.
2: Sí que ho penses tot molt a última hora. Bueno, sí. No, és lluable.
1: És final de curs. Sí.
3: Estem cansats,
1: ara mateix estem esgotats. Molt cansats.
2: Bé, tornem demà a les 6 del matí i recordeu que l'altre dilluns, el que serà ja 6 de juliol, hi haurà programa igual, perquè farem Experts
3: igual,
2: Estiu,
3: igual,
2: tal i com hem revelat avui. Gràcies, Laia Vidal, igual, per la confiança.
1: Gràcies, Roger. Seràs dilluns, que bé, per cert, Laia.
3: No, aquí amb tu no.
2: També dir-vos que la Laia s'ha fet un nou sindicat que es diu SUL, és Sindicat Unificat de la Laia.
3: Exacte.
2: I ha arribat a la conclusió que ella no ha de fer programa a l'estiu. Anna Closa, gràcies.
3: Estaré aquí dues setmanes mitjana, eh?
2: Sí, Sergi Vives, Sergi sí.
1: Adéu.
2: Fins demà a les 6.
1: Adéu.

Déu-n'hi-do, quin sacseig, quina alegria porten Bausa des de Noruega, donant-nos l'energia que necessitem per una nova setmana. Aquí els teníem, en el seu millor moment, amb el Lose Myself. Què tal, com esteu? Aquí seguim, després dels experts, remuntant el dilluns, amb el nou himne ara estiuenc i a ritme de rumba de Danny Six Iskit.

Perfect Stranger, aquí teníem una altra cançó ben motivadora per aquest dilluns amb FKA Twigs, i la cosa que continua endavant amb dos dels grups valencians més reconeixibles, la bona sintonia entre els Sapena i els Zoo

No. Amb un altre dels artistes que té l'estiu molt compromès per presentar en directe les seves cançons, Mamma Duixa, que el tindrem, per exemple, el proper dissabte, 11 de juliol, a la Festa Major de Cunit. Seguim amb Jessy Reyes, posant ritme i color al Mundial d'aquest 2026.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. A ICAT.

0: that.
1: Sofia Càmara, sumant més moments memorables a la seva carrera amb el The Last Encounter. I feliçment de tornada, aquí tenim l'Alfred García fent-nos vibrar al ritme d'aquest Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

Tres veus que seguim trobant a faltar. Stay Home fent aquest dilluns un dia més dolç amb els seus petons. Petons. I ja ho diuen, qui té amor no necessita res més. I si no, que li preguntin a Tyla. Això és Is It Love?

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Reivindicant el rock de guitarres. Aquí tenim el Sodi, i sense sortir de la nostra escena, et porto ara l'estrena en solitari després de 15 anys amb Manel de l'Arnau Bellver.
1: Amiga que li agrada fugir, sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores i hores.

arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

10 i les 11, aquí teníem a Joe Balance i Bray fent grans moviments a la pista de ball del seu See You Dance, la cançó amb la que va fer Diana Dua Lipa, Don't Start Now.

0: El judici.
1: Ben a tope, aquestes setmanes de calor i platgeta amb la família 31 Fam. Aquest dissabte els tindrem desplegant les seves cançons en directe al Canet Rock.
2: ICAT, la ràdio inquieta.
1: Més ritme amb gust estiu, Costa Daurada, l'escenari d'aquesta cançó de Luli Santa Fe i L'Amliqui.

0: Una altra cançó rabiosa per posar tot drap aquest estiu. Calvin Harris, animant-nos la vida un cop més amb el Satisfy.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Com esteu? 11 del matí i 3 minuts. Anem planificant una hora més del dilluns amb Guillem Bautista.

Res de mandra aquestes hores, sentint el nou univers del voltatge de Madison Beer, impulsant de nou la seva carrera amb aquest tema del club, el Yes Baby. Un quart de 12, més ritme i cat, alegre i positiu per animar el dilluns amb Paul Russell.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
2: ICAT.
0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
3: Noms molt guapos i els explicaré.
1: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
4: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
5: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zoo, me la sua que tinguis més likes.
6: Hola, Fran, Aina.
7: Hola, nota de veu.
8: Bona tarda, notes.
1: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
1: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
1: Nota de veu.
0: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Nota de veu.

Una mica de màgia musical i cat amb la Flasher Scream, batxata romàntica ballable i de les que portaran en viu el proper dissabte 11 de juliol a l'acampada jove de Sant Sadurní d'Anoia. Imagina ara, encara el dilluns sense escoltar la música de Fuckers. Això és Beat Back.

Colomet, una de les veus més reconeixibles de la nova onada de la música en valencià, tancant capítols sense drames amb Feliç Funeral. I feliçment de la tornada, aquí tenim, celebrant el seu 20è aniversari, els Amics de les Arts, entregats a ple als sentiments amb Segurament t'estimo.

Grans onades continuen fent aquest estiu als BTS, arrasant per tot Àsia i arreu del planeta amb cançons com el Swim. I relaxant els pròxims minuts la cosa amb els moments més íntims i per compartir de ben a prop amb Adrian Lais.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: Cada matí, els experts, hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
5: Mira,
4: per què has arribat a aquesta hora?
5: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
4: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
5: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
5: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
4: Ah, és el primer.
5: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
4: Segur que
5: no
4: pot...
5: T'ho juro, t'ho juro.
6: Bueno, vale.
4: Ara miraré el
5: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
4: Ara miraré.
5: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
4: Es diu mansplaining.
5: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Fuestan Fort, dedicat per la nova cançó 100% estiuenca de Lou Gibert, la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, portant-nos la bona sort de cara amb el seu amulet musical. Va, que anem fent via camí cap a les 12 amb la fusta mallorquina de Maria Jaume. Sonen ses campanes.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: El programa que desperta Catalunya.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant d'arts escèniques, perquè avui s'inaugura ja oficialment el Festival Grec, que recordem-ho, celebra 50 anys. Donarà el tret de sortida amb això que sentim, l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
2: És un dels autors amb més presència a la història del Festival Grec. L'òpera de Tres Rals és una de les obres més importants del segle passat i fa una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia.
0: Un muntatge amb un repartiment de luxe, amb noms com Nau Albet, Roc Bernardí, Míriam Mucles i Eduard Farelo, que podreu veure fins dimecres al Festival Grec, però, això sí, que posteriorment també el podreu veure al Teatre Lliure, que també celebra 50 anys aquest 2026.
2: A partir de demà, també dins del Grec, podreu veure Factory, somni d'una nit d'estiu, d'Àlex Rigola, que es va estrenar la setmana passada a Barcelona al Heartbreak Hotel.
0: I també demà, Àngels Guny a l'11 al Teatre Romea, amb el retrat de Dorian Gray.
3: No cal que tinguis por de mirar-te al mirall i ser tu mateix. No.
2: Ella sola interpretarà tots els personatges de la novel·la i també el seu escriptor, Oscar Wilde. A més, estarà acompanyada de música en directe amb un trio vocal masculí i un quintet de corda. Un muntatge adaptat i dirigit pel dramaturg Marc Rosic, amb música original del músic i director Jordi Cornudella.
0: Teniu temps per veure Gunyalons al retrat de Dorian Gray, perquè estarà en cartell, atenció, fins al 2 d'agost.
2: I a la sala Beckett, també a partir de demà, hi trobareu el díptic Anatomia de Ricard, de la companyia Adjoa Teatre.
0: Recuperen l'obra Ricard III, que ja es va estrenar a la Beckett el 2015, però ara hi sumen a la nova continuació de la història, Ricard 111. Si en el primer muntatge trobàvem un adolescent tímid i introspectiu que descobria i s'obsessionava amb l'obra de Ricard III de William Shakespeare, ara trobem el mateix personatge, però ja a la maduresa i condemnat a 111 anys de presó.
2: Són algunes de les obres que s'estrenen aquesta setmana. Els pròxims dies us anirem portant més estrenes del Festival Grec.
0: I parlem ara del Premi Cerverí, perquè ja sabem qui són els 10 finalistes que opten el guardó per la millor lletra original en català del 2026.
2: Les votacions començaran dilluns vinent a la web de Catalunya Ràdio i els finalistes són aquests.
4: El Forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de puntetes, em sé el camí prou bé.
6: La Volta al Món, de Dan Peralbo i el Comboi.
7: No diré i demà partiré, faré la...
4: Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calariu.
8: Dies que no entenc, que coi em passa.
6: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: S'apagaren tantes veus, que es buidaren les paraules, i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
4: Mori el Branch, de Fetus.
10: Joan.

0: Falcons i cavalls, de gavina.mp3 i al·lèrgiques al pol·len.
1: Com si de sobte tingués sentit tota la por. Vas dir-me quan es feia fos.
2: Enganyar-te, de la Ludwig Van.

0: I seguim amb més temes. Aquest estiu ICAT mantindrà obertes les finestres a la cultura, l'oci i l'humor amb una edició especial dels experts durant el mes de juliol, comandada per Roger Saró.
1: Durant tot l'estiu, la música, òbviament, serà la gran protagonista amb una selecció acurada del Cel Obert de Lluís Gavaldà, el Pista de Fusta de Miqui Puig i el Delicatessen d'Albert Puig. També repassarem algunes de les entrevistes del Pausa, d'Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: I a partir de l'agost trobareu també l'ICAT al dia a les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
1: I encara parlant de música, avui arrenca el Festival Estiu a Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Fins diumenge hi actuaran noms com Alosa, Masoni, Alba Armengou, Ginestà i Tomeu Penya. Avui el concert inaugural serà de l'Andrea Motis Guitar Trio.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia!
2: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

les noies de Kid Laroi fent història altre cop amb aquesta nova revisió i molt fidel, que ha fet amb la veu de Keilani de la seva celebrada cançó Girls. Aquí seguim a ICAT llançant la millor música i la més variada després de les propostes culturals, compartint la primera cançó que ens cau del futur disc de la Paula Jornet, aquesta Somebody to Everybody.

0: TikTok.
1: Cançó que es va estrenar fora del món virtual i de les que ha sonat intensament a les xarxes i a tot arreu. El tema de Clean Vanity Mabel, donant pas al tàndem inseparable, Lil Dami, Senyor Chen.
2: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: marxen 5 minutets més, ok?
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Taylor Swift,
1: tornant a les seves arrels country des d'aquest I Knew It, I Knew You, un dels temes que formen part de la banda sonora de la nova i cinquena entrega de la saga Toy Story. De la música, de tota una veterana, passem ara a la nova promesa del pop, Illa Miller, amb Stars Lullaby. Love.

Doncs més o menys bé, sense grans problemes, tot va tirant amb la nova etapa més enèrgica de la Jules. I obrint camins, avança el dilluns dedicat amb la nova cançó dels Minova.

0: Going back time.
1: Imagine If, aquí teníem un dels temes amb el que ens va conquerir des del sol de Califòrnia, ja fa les temporades, Nash, i l'estiu, que és més mogudet, amb la festa irresistible que porta Gigi's a través d'aquest Car Crash. Car Crash.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, Especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, Especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: I think I might.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
4: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
2: Aquesta veu m'encanta!
4: A mi m'encanteu vosaltres. Mm.

0: moriré.
1: La felicitat va cara, però almenys sona bé, eh? Amb la música optimista i festiva dels Quilòmetre Zero. Emocions ara i cat autèntiques, amb la força dels sentiments més sincers d'al·lèrgiques al pol·len.

0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
1: Hi ha noms molt guapos i els explicaré...
2: Vols fer de DJ i el Nota de Veu d'ICAT?
3: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zoo. Me la sua que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, Nota de Veu.
7: Bona tarda, notes.
2: Nota de Veu.
0: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
2: Nota de Veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Nota de Veu. La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralbo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
4: Noms molt guapos i els explicaré.
5: Vols fer de DJ i el Nota de Veu d'ICAT?
6: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
7: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zo, me la sua, que tinguis més likes.
8: Hola, Fran, Aina.
9: Hola, Nota de Veu.
10: Bona tarda, notes.
5: Nota de Veu.
0: El telèfon del programa?
5: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
5: Nota de Veu.
0: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
5: Nota de Veu.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa. És estiu, escolta i cant.

escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dilluns i avui engega l'última setmana de la primera temporada d'aquest programa que es diu Pausa. Serà una setmana d'emocions fortes, de persones aquí, teníem moltes ganes de tenir assegudes aquí, i avui una debilitat personal, un cuiner que fa contingut a xarxes socials, on penja receptes que estan molt bé. Ho dic, això de que està molt bé, perquè sovint el que es proposa a xarxes és una gran pantomima de la imatge i de sorollets ASMR i plànols impossibles i cap mena de coherència. Mariona Batalla, bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia.
0: No facis totes les receptes que hi hagi per internet, perquè moltes no són receptes, directament.
1: No.
0: Jo he caigut en aquest parany, alguna vegada.
1: Jo soc consumidora d'experiència audiovisual, d'algú fent tallant
0: sí,
1: coses sabent
0: sí,
1: que no ho farem mai.
0: A més, hi ha molts d'aquests creadors i creadores de continguts que se'n van a compren productes amb els supermercats, propietat de senyors valencians, per exemple. Ell no, el nostre prota és cuiner de professió i ha sabut conrear un estil de cuina, sí, cuina ràpida, però amb personalitat i gairebé sempre ben saludable. Mariona, tu què has dinat avui, puc saber?
1: Sí, amanida, però no em preguntis pel postre.
0: Les postres què són?
1: Xocolata d'un supermercat.
0: La xocolata, perquè Mariona Batalla avui fa anys,
1: visca!
0: Per molts anys, Mariona.
1: Estic un any més a prop de jubilar-me.
0: Estàs als 28, ja?
1: 28.
0: Sí, en fi, que serà una celebració constant aquest programa que comença ara. Som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dilluns dediquem el programa a la Barcelona del restaurant Ra, aquella cèntrica Barcelona dels anys 2000 de la qual en queda ben poc rastre i és una pena. Benvingut tothom qui va viure aquella Barcelona. Benvinguts a Pausa.

0: La persona que ocupa avui el sofà de continguts. Què t'acabo de dir fora de micro, Mariona?
1: Re, que tens mig lòbul frontal de vacances.
0: Efectivament. La persona que ocupa el sofà de convidats és el senyor Pablo Albuerne, Gypsy Chef. Pablo, bon dia, com estàs?
2: Bé, un vestigio del Ra, soy.
0: Ets un vestigi del Ra.
2: Vestigi del Ra.
0: Un restaurant que hi havia, com es diu aquella plaça?
2: La plaça de la Gardunya.
0: Per allà a la Boqueria, per allà darrere
2: sí,
0: de la Boqueria.
2: Sí, a darrere de la Boqueria.
0: Estava bé aquell restaurant.
2: Molava molt.
0: Éreu guapos tots i rossos i joves.
2: Jo no tant, però sí.
0: Va, però això, tu estaves dins de la cuina.
2: Rodeado de... Claro, yo estaba escondido, no necesitaba... Mi casting fue más rápido.
0: Vale. De fet, hi havia càstings pels cambrers i cambreres?
2: Off the record, sí.
0: Off the record.
1: Espera, Albert.
0: Sí.
1: Creus que l'Albert i jo, Pablo, haguéssim pogut entrar a treballar allà?
0: No, en absolut. No, tu sí. Jo no.
2: Tu sí, Albert no.
0: La Mariona molt. La Mariona
2: sí, home,
0: molt.
2: Tu eres sí? Molt... Sí, home, és molt perfil de...
1: Del Ra.
2: Sí, de gent molt... molt especial o molt singular per alguna cosa.
1: Vale.
2: Sí. I aquell, en aquest moment, piercings, tatuatges, tal,
1: clar,
2: no eren... 2001. Jo vaig arribar ja al 2001,
0: sí, és que ell,
2: eren
0: és,
2: menys normals.
0: Aquella Barcelona del canvi de segle, aquella Barcelona del Manu Chao o José Brujo,
2: sí,
0: tota aquella cosa, així una mica entre canalla, hippie, de tenir una furgoneta i anar a fer surf, però ser molt urbà i portar tatuatges, no
1: yeah,
0: tothom portava tatuatges llavors, en fi, sabem de què parlem, oients. Aquest senyor que tenim amb nosaltres avui, si no el coneixeu, és una persona que porta el nervi, justament això que dèiem, el nervi del carrer i del moviment, el moviment sobretot, perquè aquest tio no para de moure's. Prefereix cuinar ràpid i per tothom, si pot ser a l'aire lliure, abans que matxacar-se hores i hores en un restaurant d'alta cuina. I atenció amb això d'alta cuina, que en parlem de seguida, perquè el Pablo crec que té un discurs bastant ferm al voltant d'aquest concepte. Ell és asturià, és una estrella de la cuina a xarxes socials i és un animal lliure a qui l'autoritat no és que li sigui igual, no és que li rellisqui, és que no pot suportar l'autoritat. Pablo, tu t'has definit com un tio que no t'agrada gens que et diguin què has de fer?
2: No.
0: Què ha passat?
2: No gaire.
0: Aquí? Ja de petit, bueno, et ve això o no?
2: Sí, jo crec que sóc una mica revolucionari ja des d'infant.
0: Sí? A Oviedo, sí, sí, què feies?
2: Anaves que em donava la gana.
0: Sí? Anaves contra la llei? Anaves pel carrer contra la llei, una mica?
2: No, contra la llei no, però...
0: Com un nen,
2: però...
0: No vull dir, no vull dir robar cotxes.
2: Sí, bueno, eso mejor no...
0: és que me'l veig capaç, eh?

0: Yo creo que no he robado nunca. Nunca he robado un coche.
1: Un coche no, vale.
0: Por lo menos no me han pillado. No me acuerdo.
1: Però és un nen que anava una mica a la contra. No t'agradava que et diguessin què havies de fer.
0: Sí,
1: o
0: tenia un mundo interior bastante peculiar. Y esto, claro, me hacía también estar muy cómodo en mi mundo interior y no tanto en el mundo de los otros. Con lo que ya cuando en el colegio es, siéntate, haz esto. No le encontraba, yo creo que esto es un mal generalizado en los niños, no le encontraba explicación a para qué iba a necesitar yo todo aquello. Y en cambio lo mío me venía muy bien, porque yo me lo pasaba muy bien en mi mundo y mis dibujitos y mis historias, fantaseaba mucho. Me imaginaba cosas, veía a la gente disfrazada, igual a ti te veía y de repente para mí eras un caballero del Zodíaco y iba encantado porque veía caballeros del Zodíaco en todos los sitios y me reía solo de cosas que a la gente no se enteraba y entonces pues sí, eso me hacía ser un poco especial.
1: Això és molt, a priori, quan un nen no encaixa en aquest món i no encaixa en l'escola i posa en dubte l'autoritat i per què he de fer jo això, si jo estic molt més feliç aquí. Normalment això se li llança com una pàtina negativa, no? Ui, aquest nen està descarriat i tal. Però,
2: fins i tot patologitzant, de dir, aquest nen igual té alguna cosa.
1: Però no és molt saludable, en realitat, ser nen i tenir com a mínim aquesta mirada crítica cap a l'autoritat i preguntar-se els perquès. Et fan fer tot el que fas.
0: Sí, per mi és el que s'hauria de suposar que hauria de fer un nen.
1: Clar.
0: Somiar, fantasear i tot això. No preocupar-se de rendiment de la leche als estudis i tot. I aprendre està bé, però amb un cert límit o balanç de jugar, ser feliç, tot això.
1: Creativitat.
0: Sí, creativitat.
1: Clar, és que el problema és que després no n'hi ha de creativitat.
0: No.
1: Els teus fills, què? Això...
0: Bé, van sobrats, això.
1: Van sobrats de creativitat, eh?
0: Van sobrats, sí, però també hi ha una cosa... O sea, por ejemplo, en nuestra familia hay una cosa, yo lo pienso también con mis hijos, el mayor y el pequeño. El pequeño es muy creativo, culo inquieto, muy, muy como nosotros. El mayor es más parado, más, por ejemplo, le encantan los animales, va a otro ritmo, estudiarnos lo suyo. Y la creatividad tampoco es que sea... Sí es creativo, pero a su forma, ¿no? Uh-huh. Y también yo creo que puede sentir una presión grande con que nosotros también estemos muy... encima de eso, ¿no? O que somos muy así, de esta forma, y es como, hostia, igual también, es que en este mundo tiene que haber de todo, por eso estoy yo aquí.
1: Clar,
0: porque tiene que haber de todo.
1: Normalment els fills d'artista, el que els hi passa és, o són artistes a full i són uns volats, o van a la contra, lo de matar el pare, no? Lo de, bueno, sí. Pues si el pare m'ha sortit artista i creatiu, com és el teu cas, que malgrat et dediquis a la cuina, tens la creativitat al cap tot el dia, i això ho sé, potser el teu fill va a la contra, per pura reacció.
0: Sí, i amb els estudis també, no? Perquè és com, hòstia, no, ha d'estudiar això, no. Hòstia, al final és que, hòstia, si consigues tener la suerte de ganarte la vida con algo que te gusta, sigui el que sigui. Hòstia, ja, eso es un... Aunque sigui, yo qué sé, pues, no sé, peluquero canino, vender revistas en un kiosco, lo que sea. Va a ser un tiempo que vas a tener que pasar largo en tu vida. Aparte de dormir, lo siguiente va a ser trabajar.
1: Ya.
0: Entonces, joder, que te guste lo más posible, ¿no?
2: Clar, jo sempre dic que tingués una feina, i crec que això hauria de ser primordial en l'educació dels nens, educar-los perquè tinguin una feina que els agradi, o si no, que tinguin una feina que els permeti tenir temps per fer el que els agradi.
0: Totalment.
2: No perquè siguin superproductius. Clar. I això de, no, és que potser aquesta carrera no té sortides. Tal com estan les coses, sí, que poder no hi ha sortides per enlloc.
0: Sortida. No hi ha llum al final del túnel.
1: Sí, sí.
0: No, no, però crec que aquesta equació, hòstia, hauria de ser algo que estigués allà a les aules, no? Com, hòstia, si pots treballar del que t'agrada i et fa feliç, hòstia, bingo, pleno el 15.
1: Clar.
0: Si no, treballa d'aquesta cosa que et permet fer coses que t'agradin, no?
1: Sí, però hi ha una altra cosa, si em permeteu, afegeixo un tercer punt, que és fomentar la recerca del talent.
0: Pensava que ibas a dir fumar.
1: No, fumar...
2: Fumeu.
1: Fumar no fumeu.
0: Fumeu, no.
1: Fumar no fumeu. Però anar a la recerca del talent, que si tu trobes que la teva feina, la que tu fas, et surt bé, saps? Pues és fantàstic, això. Clar. Ja, d'entrada. Però no a tothom li passa. Hi ha gent que, bueno, potser està còmode en la seva feina, però no és el seu màxim talent. Mm. Saps què vull dir?
0: Mm-hmm.
1: En el teu cas, tu vas voler ser fotògraf durant una època.
0: Sí.
1: Tu vas voler captar l'instante perfecto de Cartier-Bresson.
0: Sí, Cartier-Bresson.
1: Sí. No, però no te'n vas sortir.
0: No.
1: Vale.
2: Fotògraf en algun àmbit?
0: Fotògraf en general, però el meu àmbit va ser BBC, bodas, bautizos y comuniones. Entonces ya había aquello y dije, no.
1: Tú volies anar ràpid.
0: No.
1: Tú volies resultats.
0: Sí. Cartier-Bresson en 3 anys és impossible.
1: Clar, no es pot.
0: I després, o sea, hay una cosa que es muy importante, que creo que el saber, o sea, esto de que el saber no ocupa lugar es importantísimo. Cualquier cosa que te llame la atención, métete ahí. Si te llama la atención meterte a saco, aunque luego, por lo que sea, puede ser que se convierta en un error para lo que tú pensabas que te iba a servir, tranquilo, porque puede ser que más adelante te sirva. Y a mí me ha servido de narices, porque luego me he dedicado al mundo audiovisual.
1: Sí, ¿eh?
0: Y ostras, todo lo que aprendí en aquel momento de fotografía, de la luz, del momento, de ese instante, de capturar las cosas, de contar cosas con imágenes, de no hablar y mostrar, eso me ha servido muchísimo. Y creo que es parte del valor añadido de las cosas que hago.
1: En tot cas, deia abans fa 5 minuts, parlava d'alta cuina versus baixa cuina, seria el següent? No ho sé, no m'ho explico. Explicar-vos que aquest senyor, a base de tirar currículums i de caramboles a la vida, va acabar treballant amb un senyor que es deia Santi Santa Maria, sí, al racó de Can Faves, sí, primer restaurant, diguéssim així, com totxo de Catalunya, un restaurant abans del Bulli, que ja acumulava les seves estrelles Michelin. Tu vas treballar al racó de Can Faves.
0: Sí.
1: Què et va passar més quan vas decidir marxar de Can Faves? Un jefe i una pressió estratosfèrica a la cuina o la idea d'alta cuina no va amb mi? M'entens? És a dir, la salut mental o una altra idea de la cuina que tenies tu?
0: No, creo que lo más importante era las ganas de hacer yo lo que me daba la gana.
1: Vale.
0: Esto es muy importante. Y yo aprendí infinito en el racó de Can Faves.
1: Bueno, clar.
0: Muchísimo.
1: A base de hores...
0: Sí, eso es otro cantar. Justifica el que todo lo que he aprendido a que un modelo de negocio se sustente sobre las espaldas de gente trabajando todos los días 12 horas en unas condiciones muy límite. Uh-huh. No sé, a mí, yo ahora mismo sí que digo que a mí me sirvió mucho eso. No creo que sea el camino a seguir, però a mi me sirvió mucho. I són coses compatibles.
2: És que ara, Albert, també separaves el fet aquest com de la salut mental i el trobar-se amb una feina que potser no és el que li agradava, però jo crec que hi ha com aquest desengany amb el que tu pensaves que potser la teva passió, sí, i crec que també pot afectar a la teva salut mental el fet de dir, ostres, pensava que això em fliparia...
1: I no estic a
0: gust. I no em flipa tant.
1: Yeah.
2: I m'ha decebut,
0: sí, sí,
2: una totalment, cosa que em pensava que m'encantaria.
0: Que era el que va passar a mi també al racó de Can Faves. A mi m'agradava tot, tot, tot, tot de la cuina, tot el que estava aprenent nou, però aquest règim d'autoritari amb mala educació moltes vegades, i no dic de part del Santi en aquest cas, però hi havia un ambient amb el cap de cuina que havia allà, que era el Philip Serre, que era un exmilitar heavy, pum pum, que dius, clar, és que això no és lo meu. Yo no voy un tipo que tenga que pasar por detrás en un pase y lo roce y me pegue un grito, ¿sabes? Perdón, es que hay 10 centímetros y mi culo mide 15. Señor, le voy a tocar, pase seguro.
2: Ya. Yeah.
0: Entonces, a que estas cosas... Pero això crec que és un afegit del joc en particular, i que hi haurà altres jocs que siguin més amables amb això, ¿no? Però crec que aquestes coses... passàvem molt a les cuines dels tallers, de gent que anava allà per
1: aprendre, sí, sí, sí.
0: I no tant a una cuina que et paguen i tal. Però bueno, també les cuines han sigut llocs molt poc amables.
1: Mm-hmm. Sí. De fet, ara que deies això, de que aquest cap de cuina venia de l'entorn militar,
0: sí,
1: jo estava pensant, just abans que ho diguessis, estaves dient, era una puta merda però em va anar bé. I estava pensant en la història que m'han explicat molta gent que va fer la mili, no? Que et deia, la mili és horrorós, però em va donar energia, ales, estabilitat, exacte, no?
0: Jo em vaig librar de la mili.
1: Jo també t'he de dir.
0: Però, normal.
1: Però, bueno, la cuina per tu pot haver sigut una mili, allò de formació involuntària, a vegades, o què?
0: Sí, lo que pasa que ahí sí que le trobava el què, ¿no? Porque era, hostia, están aquí fotent-me caña, pero estic aprenent com netejar un jubarro.
1: Clar, tots són imbus.
0: Allà no, eso, pero fotre trets, ¿no? Sí, a mí las armas...
1: No, aquí hi havia un objectiu, clar, hi havia un objectiu.
0: I era clar per mi, ¿no? Porque yo era la meva passió, havia descobert que era la meva passió i volia ser cuiner i volia ser, en aquell moment, el millor cuiner d'on sigui, no?
1: Ja, ja, ja.
0: Ara ja no, ja no vull
1: ara
0: tant.
1: Ara ja t'és igual, eh? No, explica'm una cosa, Pablo. Com és que la majoria de cuiners que venen a aquest programa, n'han vingut uns quants, eh? L'Artur Martínez va venir l'altre dia, Raúl Balam, el Joan Vallès, que acaba d'obrir el seu nou restaurant, com es diu? Ah, no me'n recordaré ara. Cuina catalana, no me'n recordo.
2: El dijous?
1: El dijous, el bar dijous, etcètera. La majoria, et diré que tots els cuiners que han vingut ens han dit que això de la mala hòstia i dels crits i d'aquesta figura autoritària de les cuines avui en dia no existeix.
0: Mentida.
2: O que està canviant.
0: Està canviant, això sí. Això sí.
1: Però segueix
0: està
1: existint?
0: Clar que sí. Clar que sí. Lo que passa que també, tipus com el Raúl Balam, que és un àngel,
1: sí.
0: El mai faria això.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè és bona gent, saps? És inherent al seu caràcter.
2: Però creus que és una cosa generacional? És a dir, que aquest mal a la cuina o aquesta mala hòstia s'extingirà quan certs cuiners que venen de certa escola marxin de les cuines?
0: O sea, capullos los hay en todas las partes y en todas las generaciones.
2: Ja. Yeah.
0: Seguro. I és un lloc molt... Hòstia, és que la calor, el servei, l'estrès... És que tu date cuenta que en una cocina estás a examen cada día, dos veces, por la mañana y por la tarde, de gente muy toca narices, porque el público es muy toca narices. Tú vas al médico, al dentista, y te dan hora a las 7, el tipo te atiende a las 7:40 porque ha tenido no sé qué, te hace daño, te lo hace, encima no te lo puede hacer porque no tiene tiempo y te manda que vengas dentro de tal. Y así con cualquier cosa. Pero a los cocineros, a la gente en los restaurantes, la gente se sienta a los 5 minutos, lo quiere tener todo. Y lo quiere tener ya. Y si tú te equivocas, porque te puedes equivocar, porque eres humano, y le pones un poco más de sal, o un poco menos tal, o está más cocido, menos cocido, te montan unos pollos que flipas. Entonces esa presión es un caldo de cultivo muy, muy bueno para la mala leche.
1: Yeah.
0: Y yo he sido capullo integral.
1: ¿Tú has sido aquest cap de cuina?
0: Sí, sí, sí, he sido capullo integral. Porque era la meva... Et venen que és la teva cara, que està allí, i entonces hi surt algo malament, i dius les coses 20.000 vegades, i hi ha gent que no la pilla, i, hòstia, jo he parlat molt malament a la gent, molt malament, i si l'ho he fet jo, que em considero bon tio,
1: sí, sí.
0: I jo he vist parlar molt malament, i he vist penya, perquè jo parlava malament en aquell moment de tal, o sea que, i luego intentava, iba tal, i intentava tal, perquè sabia positivament que és una capullada i que no podia hacerlo. Uh-huh. Y luego también la conciencia de género dentro de la cocina, que esto no existía y sigue existiendo poco, pero debería haber más y nunca la ha habido. Hostia, hay muchas cosas que tienen que mejorar mucho en la cocina.
1: Ya.
0: Que debería mejorar mucho, y que se está haciendo mucho y que se está mejorando mucho, pero hostia, y gente como el Raúl, es de puta madre que haya gente como Raúl, porque él té una visió de la vida en general que hostia, que no és molt comuna a la cuina, saps, i gent més cuir a les cuines, i no sé, molta cosa que és més avançada del temps d'aquesta cuina de i sigue habiendo cromañones en totes partes, i la cocina és un sitio donde sí que hay.
2: I és que és una cosa en la que penso molt, i mira, Albert, ara just que en parlaves, quan mencionem la gent que ha vingut, els cuiners que han passat pel programa, la majoria han estat homes. Sí. I penso, com pot ser que la cuina ha estat una cosa tan feminitzada dintre de les llars i dins de l'univers de les cures familiars, però que les posicions de poder dins de la cuina i de les elites de la gastronomia, les figures segueixin sent homes.
0: Porque los tíos, en general, nos hemos adueñado de todo lo que tenía crédito. De todo lo que tenía, de todos los puestos, pero nos hemos apoyado en todo el trabajo de la gente que no se llevaba este crédito. Y esto quiere decir mujeres, clases desfavorecidas... Ahí se ha apoyado la gastronomía como otras muchísimas cosas. Y ahí tenemos que entonar un mea culpa y dar marcha atrás. Y que haya ¿Por qué no hay tantas cocineras? Porque no hay referentes. Sin referentes es muy difícil, que si no tens referents... Hostia, referents dones a la cuina, la Carme Rusca de Lleda es una... ¿Cree que es la dona que més estrellas Michelin té al món?
1: Sí.
0: Hostia, está aquí, ¿eh? Hostia... I passa algo. I també, que els tios ens toquen el pastís i no volem.
2: Yeah.
1: A mi em passa una cosa. Aquesta època, Pablo, l'època de la Carme, que era l'única que sortia a la foto, no? Quan hi havia un congrés de cuiners, sí. I tal. Aquesta època em feia molta gràcia, sentint Andalaria, Ferran Adrià, qui sigui, Arguignano, qui sigui, Arzac, que eren tot homes I tots, en un moment, deien, bueno, jo li dec molt això a la cuina de la meva àvia, o a la cuina de
0: presa cara. Sí, sí, la cuina ahí...
1: I feia com ràbia sentir clar. Aquest missatge,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Perquè com, ah, sí? I jo, és així? I per què no hi és la teva àvia?
0: Clar, i jo l'he dit moltes vegades, jo sóc cuiner per la meva àvia, i és una realitat, i no crec... O sea, creo que se puede hacer este discurso y hacer examen de conciencia y hacer lo posible. Y creo rotundamente que la discriminación positiva en este caso es imprescindible. Uh-huh. Y tenemos que ver también desde qué posición de poder estamos haciendo todo esto y de la posición de privilegio que hemos estado los hombres durante muchísimos años y seguimos estándolo, como para que esa discriminación positiva se haga con cabeza, con conciencia. Y hostia, creo que puede ser necesario, sobre todo para dar acceso a puestos que si no tendrían acceso. ¿Sabes? Uh-huh.
1: Quan dius en cap i amb consciència, és consciència cap a un futur, és a dir, caçar talent, veure qui són aquestes persones que ho poden fer bé i que poden sentar les bases per una cuina, és a dir, caps de cuina o grans cuineres de cara a un futur, que siguin ties.
0: De cara a tindre referents, crec que és molt important.
1: No és abocar
0: això.
1: Senyores a treballar, sinó caçar talent i obrir sigui, portes, no? Claro, obrir camí.
0: I buscar el buen talento femenino, porque exacto. Lo hay. Sí. Porque a veces aquí ya el típico señoro se escudan que, ah, vale, entonces van a poner una persona, una tía, porque es mejor, es peor que yo, pero la ponen porque es tía. Escucha, es que hay muchas tías en el mundo que son mucho mejores que tú y que no están teniendo esa talento. Entonces, fue una recerca de talent femení, cree que es una bona eina de... positivització del feminisme, no sé com dir-ho. És una mica complicat, però crec que, hòstia, bueno, trobar talent femení, que hi ha molt talent femení, i ser un poco, pues bueno, pues en ese sentido sí, no me hace falta ponerme ahora a indagar talento masculino porque lo tengo en los morros, pero sí tengo que rebuscar dónde está el talento femenino, y creo que la cocina le viene muy bien eso, y a la parte de feminizar la cocina en ese sentido y hacerla más queer, creo que más que no solo femenina, sino más queer, bajaría mucho los humos, en general. Por más que ahora se están bajando, muchas veces de forma forzada, creo también, que hoy está bien, no pasa nada, pero creo que eso creo que haría que el ambiente fuera más suave.
1: Quan dius baixar els fums, vols dir menys egos, menys estrelles?
0: No, el ego també, o sea, está ahí, porque es normal, es como un artista, bueno, los egos son ahí, y saber manejarlos creo que es importante, y bueno, y tener ayuda para manejarlos también está bien. Eso es como lo de hacer terapia. Joder, que todos podíamos hacer terapia, nos vendría de puta madre hacer un poquito de terapia, ¿sabes? Pues esto es igual, bajar los humos en el sentido de que la violencia, el rollo machito, que es que no hace falta, es que no me estoy inventando nada nuevo, es que es así. Los machitos, pues bueno, y todos tenemos que desmachizarnos un poco, yo el primero, y a mí me pasa que a veces, hostia, te sale el tío ese sacapecho
1: testosterónico.
0: Que tal y joder, y creo que nuestro deber es coger y poder agarrar cuerda y decir, hostia, he hecho esto y no está bien, pues no pasa nada. Intento no hacerlo y la próxima vez que vaya en el coche y alguien me saque el pecho, pues intentar no sacarlo. ¿Lo haré siempre bien? No lo haré siempre bien, pero por lo menos tengo la conciencia de que eso no toca así y pues ya está, no, sin más.
2: Però mira, al teu favor diré, que em fa la sensació que aquestes energies s'encomanen una mica.
0: Sí.
2: És a dir, que tu pots ser una persona com super tranquil·la o super deconstruïda, que si entres a una cuina que tothom es crida, de sobte dius, és que em surt cridar a mi també. Sí, sí.
0: Per sobreviure també una miqueta, clar. No? I aquesta cosa de la mimetització amb de l'espai, no? Perquè estàs ahí i és com jo, acabo d'arribar ara d'Astúries.
1: Sí.
0: I estic amb l'ascent d'aquest asturià per mi, eh? Perquè jo sento i dic, hòstia, estic parlant una mica asturià. Pues és exactament el mateix.
1: La mímesis.
0: Sí, ja, sí, sí. Ja, ja. I és inevitable, perquè som seres humans i fem això. I la cosa és adonar-se i fer un pas enrere, no? I diu, hòstia, jo vull ser aquest machirulo, aquest tal a la cuina, vull ser aquest que tal, o que fa comentaris de merda a les dones. No vull.
1: Mica en mica. Escolta, una cosa que m'ha quedat pendent abans, perquè parlem, i lliga amb això, en realitat, parlàvem d'aquestes actituds machirules dins de la cuina, i parlàvem d'aquesta pressió inherent que té un cuiner, no? I hem parlat n'hem parlat moltíssim d'addiccions per suportar pressió dins una cuina.
0: Sí.
1: I també és veritat que molta gent ens diu, no, això no n'hi ha per tant, no passa tant, però en el fons corre un rumor que hi ha molta merda en aquest sentit.
0: O sigui, ha baixat molt, això.
1: Sí.
0: Ha baixat molt, però perquè en general crec que ha baixat molt o s'ha traslladat a un altre lloc, camp de lloc que és més l'oci que no tant al treball.
1: Vale.
0: Però sí que, joder, hòstia, jornades inacabables de camareros, por ejemplo, en bodas o cosas así, que eran como, hostia, están trabajando 12 horas seguidas a destajo tal, y la cocaína corría por como locos. El rollo de terminar a horas intempestivas y acabas a las 12 de la nit y surs, venga, va, una copa, otra copa, no sé qué tal, no dorms al día siguiente, y estás... Ho tens molt allà, saps? L'Anthony Bourdain lo descrivia molt bé als seus llibres, no?
1: Sí.
0: Pues això era una mica el que passava, més allà de... I que hi havia una romantització també d'això, no? O sigui, som warriors i som superguerreros i
1: podem
0: tal. I
1: tot, una mica puc amb tot, és aquesta cosa,
0: I,
1: no?
0: No diguis, no. Si en lloc d'això dius, no, mira, en comptes de sortir i emborratxar-me i meter-me quatre ratlles, aniré al terapeuta, no?
2: Sí. Maricón...
0: Justo.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, també hi ha aquesta cosa de formar part.
0: Sí,
2: no?
0: De pertenència.
2: De dir, no seré l'únic jo que no faci tal.
0: Clar, i és que això és perillós. Clar.
1: Avui hi havia un tuit, Pablo, que s'ha fet viral, que feia com uns pantallassos d'una conversa per, crec que per Instagram, per missatge directe a Instagram en un restaurant d'un comensal, d'un client que demanava hora, no? I demanava hora dilluns o dimarts, no me'n recordo. I des del restaurant se li deia, mira, dilluns i dimarts tenim tancat. El comensal responia i deia, però com pot ser, en aquesta època que està ple de turistes, això, com pot ser que tingueu tancat dilluns i dimarts? I el que portava Instagram, que a priori semblava que era el jefe de todo esto, que deia Lars von Trier, deia, doncs mira, ho fem per una simple raó, els nostres treballadors necessiten descansar. No? I aquest senyor es posava les mans al cap, perquè no pot ser que en l'hostaleria descanseu, Pablo. Perquè esteu bojos, on
0: heu de perdre pasta. És el que deia jo del dentista. O sigui, és com que el restaurant és que es val tot. Y entras allí como si... No, es que... Hostia, pago, tengo la razón. Oye, para un poco, chaval.
1: Sí,
0: para un poco. Para un poco, que no se nos está yendo las manos esto.
1: Sí, sí, sí.
0: Hostia. Y hay restaurantes abiertos siempre, ¿sabes? Y eso lo veo en Asturias, por ejemplo, las sidrerías. Non-stop desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y ves al sidrero que tiene las orejas que se las recoge así con las rodillas.
1: Las ojeras, ¿eh, Bolívar? ¿Sí?
0: ¿Qué dije?
2: Orejas.
1: No, problema,
0: ojeras. Vale.
1: Las ojeras que
0: un poco dislexia. Pero, tío, es como decir, no puede ser.
1: No puede ser.
0: Y esto nos hemos acostumbrado que nos tiene que ser... Siempre tenemos que tenerlo todo a disposición. Los supermercados, 24 horas. El no sé qué, tal. El restaurante abierto siempre. La cocina... també, no? És com, hòstia, ja para un poc, tio, que la gent vol viure, també.
1: Això ho diu un tio que té pressa per la vida, eh? Que vol fer les receptes molt ràpid, també. Sí. Que això et passa, eh?
0: Sí, jo soy acelerado. Pero luego tengo mis momentos también de calmas, como que... Y soy de desconectar totalmente también.
2: Clar, pensa, Albert, també, que si cuines de pressa,
1: sí,
2: tens més estona de migdiada. Menges més estona i fas més
0: migdiada. Està tot pensat.
1: Sí, està tot pensadíssim. A la vida del nostre convidat, en Pablo, Gypsy Chef, pels amics, escolta'm una cosa. Aquest programa no és només... Aquest programa...
2: És una capsa de sorpreses.
1: Efectivament. I aquí parlen persones que volen parlar de tu, també, Pablo.
0: Ah, sí?
1: Com que estàs una hora amb nosaltres i sempre pensem, una hora és molt. Deixa'ls descansar, els convidats.
2: Mira l'estona que portem.
1: I ara
0: com
1: fem...
0: portem?
1: Portem 28 minuts. Ni ens n'hem adonat, ens queda mitja hora. I ara...
0: Però és que soy sordomudo, eh?
1: Apareix... Ara apareix una persona que crec que és important per tu i, sobretot, per la teva carrera com a comunicador a xarxes.
3: Hola, sóc la Cristina Jolong, periodista de La Vanguardia des de fa molts anys i coordino l'espai de gastronomia del diari. Cuinar, per mi, és una magnífica manera de desconnectar. Sobretot aquells dies que no has de tornar a la feina, si és un dia festiu, tu pots prendre amb calma i fins i tot pots fer una miqueta d'aperitiu mentre estàs cuinant. Si al migdia s'allarga i et dona temps de menjar tranquil·lament i després fer una sobretaula, doncs és ideal. I si encara hi ha temps de fer una mica de migdiada o dedicar-te una estoneta a la lectura, llavors ja és una desconnexió total. Ara mateix, aquests migdies d'aquesta setmana, he estat desconnectant una estona mentre llegia un llibre de la Mercè Ibars, una noia a la ciutat que m'ha agradat moltíssim, i us convido a llegir-lo.

0: senyor que sentiu, ara ho he anat a mirar, perquè últimament des de... Una cosa fora de programa, gairebé, però ho hem comentat alguns dies, des de pandèmia em passa que tot va molt ràpid. No us passa a vosaltres?
1: Sí.
0: Sabeu quan es va morir el que sentim, Franco Battiato?
1: Sí.
0: El 2021. Jo pensava que era ahir que es va morir.
1: Sí, totalment.
0: Va ser el 2021.
1: Avui pensava jo en Franco Battiato.
0: Sí, eh?
1: Per mi és... aquest home és tot el que està bé. Saps? És com... com la belleza de lo simple, com un tio con una voz normal, con un... Sí. Una vida normal y sin estridencias.
0: Un traje oficinista.
1: Puede crear tanta belleza.
0: Yeah.
1: A mí este tío me da paz, ¿sabes?
0: Doncs mira, a la Cristina Jolón, que és doncs això, companya de professió nostra de La Vanguardia, en aquest cas, el que li dona pau és cuinar i, si pot ser, fer un aperitiu i després llegir. A tu cuinar ja no, o sí, encara.
1: Sí, encara a mi cuinar m'encanta. I m'encanta cuinar per gent que m'emporta, gent que estimo. Hòstia, això... I sempre que em poso davant d'un fogó per cuinar per qualsevol, hi ha un moment que l'estimo.
0: Sí, eh?
1: Encara que no el conegui.
0: Hòstia, nen.
1: Hi ha un moment que em fa això i tengo que pensar que l'estimo, saps? És com, no sé, com és una, hi ha una connexió i això és una cosa que em distància una miqueta del restaurant, també.
0: Clar, d'això anava a dir. Perquè, clar,
1: saps?
0: Tu
1: perquè
0: la
1: hi ha tanta gent, no pots estimar tothom tota l'estona, no? Però sí que poso molt d'algo que no sé com dir, que no sé si és amor o que és, llámalo como quieras, cuando cocino, y es una parte como de responsabilidad que tengo con el otro, no sé cómo decirlo, y creo que es un acto de amor impresionante. Y yo pongo, aunque falle, pongo todo mi amor cada vez que cocino.
2: Y a la contra, tens com actes amb tu mateix de dir, aquesta gent o aquesta persona no es mereix que li volqui tant amor en aquesta recepta?
1: Totalment. Hi ha gent a la que no li cuinaria mai.
2: Mai,
1: eh? Mai. I gent que me gustaría parlar amb ells per entender què li passa pel cap, saps?
0: Però tu has cuinat per gent molt totxa.
1: Sí.
0: Tu has cuinat per gent molt rica.
1: Sí.
0: I tu has cuinat per gent que estic segur que políticament no estàs alineat. Que potser en algun moment has tingut dubtes de per què estic cuinant per aquesta persona? Òbviament perquè et paga.
1: Mira,
0: després
1: tira.
0: Parlarem d'aquest moment, d'aquesta connexió teva amb gent molt rica.
1: Una vegada, fa molt, molt de temps, vaig cuinar per dos personatges que em fan bastant... Uno era aquest de Vox, saps?
0: Santiago Abascal?
1: Sí. I un altre era... Hòstia, no sé ni com es diu. Un aquest d'Intereconomia, que és així com rubio, molt, molt conegut.
2: Vaig a buscar, a veure.
1: No sé, dic Intereconomia, però no sé si és Intereconomia, però és un personatge d'aquests que està a les antípodes de la meva vida, del meu pensament, del meu tot. I era coincidència perquè estaven en un dinar que feia jo per una gent que sí que pot ser que siguin més afins a aquesta tal, era una cosa econòmica, no tenia res a veure amb política, i vaig veure al mig d'això i fue com una cosa rara, saps?
0: Que tu no pots cuinar des de l'amor.
1: Yo lo supe después, o sea, lo supe después porque luego me sé con esta gente para la que yo trabajaba de forma puntual, los conocía, había trabajado más veces con ellos, es una familia muy conocida y gente a la que, más allá de su sesgo político, no muy activo, pero sí que sé que hay una parte como de sesgo político importante, los aprecio mucho porque a nivel humano eran gente que conmigo se han portado siempre muy bien y con el entorno de todo lo que yo he visto siempre se han portado muy bien. Si no le pones una perspectiva de clase, que ahí ya entra la parte económica y todo este rollo, que esto todo es muy cuestionable. Pero dentro de lo que se supone que tiene que estar bien, estaba bien, ¿no?
2: ¿Tipo dinámicas familiars o...?
1: O sea, familia de moltíssima pasta.
0: Hi ha un nom que se sap qui és. Mario Conde.
1: Sí, també vaig cuinar per Mario Conde.
0: Clar, Mario Conde és una persona reprovable pels seus actes.
1: Sí.
0: En aquest cas, pels delictes que va cometre, que el van portar a la presó.
1: Però aquest com... O sea, cabe hacer la distinción entre un invitado de alguien o que tú cocines, trabajes para ese alguien. Un invitado te lo encuentras, como quien dice. Y ya estás ahí, estás trabajando para este otro alguien. Luego tú decides en tu vida si continúas por ese camino, ¿no? Porque si de repente empieza a ser recurrente ese tipo de invitaciones o de gente, o te ves metido en ese ambiente y no es una cosa puntual para una persona que tú conoces y, yo qué sé, coincide que está aquí, entonces ya creo que eso ya entra dentro del campo de las decisiones personales de decir... ¿Voy Queen Up a que està llen o no vull Queen Up a que està llen?
0: Bueno, aquí t'has de plantar i fer-li tres voltes.
1: Jo crec
0: voltes,
1: que sí,
0: tres
1: jo, vaig, jo ho vaig fer.
0: Tu vas fer. Després hi tornem, aquest tema. Abans, però, que estàvem amb la Cristina Jolong.
1: Sí.
0: Aquesta persona és important per tu per una raó, no?
1: Per moltes.
0: Però una d'elles és que et va donar peu
1: sí, jo
0: feia, a fer contingut.
1: Bueno, jo feia aquests vídeos de molt més de bosc i tot això, que cuinava a qualsevol lloc. I ella em va proposar tindre una secció a La Vanguardia.
0: Al Comer.
1: I al Comer a La Vanguardia. I jo li vaig dir, ja, però què vols que faci? No, el mateix que fas. I diu, però és que, hòstia, això del bosc és que no ens agrada perquè, hòstia, és molt més de urbà el que fem nosaltres i és com que distancia una mica de la gent de peu, no? I jo vaig pensar... Doncs faig el mateix, però als carrers de Barcelona.
0: Clar.
1: Així, fue como muy pum. I el primer vídeo que vaig gravar va ser una cosa amb un boniato a un portal de Ronda Sant Antoni. I era como, bueno, pues hostia, si lo puedo hacer en el bosque, ¿por qué no lo puedo hacer aquí? Y empecé a hacerlo, cocinar en la boquería, en la calle, en tal. Y realmente, gracias a ese ejercicio que tuve que hacer de decir, vale, porque en otro momento a lo mejor hubiera pensado, me hubiera comido la cabeza para ver que, bueno, pues le damos sentido a que el tipo de receta sea recuperar las recetas de Barcelona, yo qué sé, mil cosas podía haber hecho.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero me vino a la cabeza tan rápido decir, hostia, si lo puedo hacer en la calle. Y vamos a hacer en la calle.
0: Que la Cristina parli d'aquest moment i d'aquest senyor també.
3: El Pablo el vaig conèixer fa molts anys a La Forra, aquell restaurant d'arrossos gamberros que ell tenia a Sitges. De seguida va ser una mena de fletxazo, que en diuen, perquè vaig veure que tenia una gran capacitat de comunicar i em va semblar que allò havíem d'aprofitar i que havíem de fer alguna cosa junts. De seguida vam posar en marxa un projecte de fer vídeos pel Comer La Vanguardia. Crec que és un gran cuiner i una persona amb l'habilitat de fer les coses molt senzilles, molt creatives i molt senzilles. I això té molt valor perquè, a més, desperta a les persones doncs, les ganes de posar-se davant del foc o, de vegades, ni tan sols al foc per fer plats boníssims. Amb el Pablo, de vegades, ens truquem, les converses sempre s'allarguen perquè sempre se'ns acudeixen idees que algun dia hem de posar en marxa i estic seguríssima que ens en queden moltíssimes dependents i que les anirem fent. Un petó ben gran, Pablo.
0: Doncs no sé si hi ha alguna idea pendent, ara mateix.
1: Moltes, sempre. I amb la Cristina fa molta gràcia perquè això que diu de les conversacions que tenim per telèfon, sí. Jo la vaig trucant així com pu, així de repente digo, hòstia. L'altre dia estava a Astúries, estava a Casa Gerardo, que és un restaurant que jo sé que ella les tiene mucho cariño a la familia Morán, que son los dueños y cocineros del restaurante, y le escribe y le mando una foto. ¿A qué no sabes dónde estoy? Y lo hago mucho con ella. Sigo manteniendo una comunicación muy fluida y cuando hablamos por teléfono yo sé que levanto el teléfono, son solo 5 minutos, que te tengo que decir lo que sé, y acaba en 1 hora y media. Sí, sí. Que la quiero mucho y creo que Cristina ha hecho mucho, muchísimo por la gastronomía en general. Y es una dona. Que això és molt important. I és una dona...
0: I és una veu super rellevant pel que fa a la gastronomia. Sí, i, efectivament, el periodisme gastronòmic en aquest cas.
1: Té tots els telèfons de qualsevol que vulguis del món. O sigui, se l'estima molt.
0: Ella apareix a la llista de les, no sé si les 50 dones més influents, que és una pantomima això, però bueno, és igual, de més influents de l'Estat.
2: Vull dir
0: que és una tia amb certa
2: presència. Amb greus problemes.
1: Sí. No ho tindràs, tampoc. És molt, molt bona gent.
0: Problemes, dius?
2: Dic que no vols problemes.
0: No.
2: També perquè té molts telèfons de molta gent, dius.
0: Exacte, pot
1: trucar qualsevol. Moltíssima, sí. Escolta,
0: fem una publi. Venim de seguida amb una altra sorpresa, Pablo. I hem de parlar de cuinar pels grans edits. Aquest senyor ha arribat a portar 8 o 9 pernils, bons pernils, entenc, en un jet privat, perquè es veu que el senyor Rick li corria pressa. Ara parlem de...
4: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Pol·len i d'Amper Albo i el Comboi.
5: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
6: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
4: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
7: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Vinga, va, que va passant el temps, ens queden 20 minuts de programa i això no pot ser perquè hem de parlar de moltes més coses. Mariona Batalla, si vols fem una cosa, ens patem ja directament les notes de veu que tenim avui pel Pablo.
2: Vols dir?
0: Sí, perquè després no ens entren i anem amb presses. Ens patem, vull dir que les llancem ara.
2: Ah, som-hi, no, som-hi. Pensava que deies que les llançàvem. Home, dic, no,
0: si no, les hem de posar. De fet, la persona que parla ara, li hem demanat pel seu moment de pausa i és una tia que es dedica molt a la creativitat, com tu.
1: Sí.
0: Tu també ets bastant creatiu. Sí.
1: Sí.
0: Ella potser ho és una mica més, perquè té discos excel·lents i aquesta senyora es diu Maria Arnal.
8: Ara mateix estic de gira. Aquest mes i el següent són els mesos més bèsties de concerts, hi ha més concerts. I entre setmana estic a l'estudi, a tope, així que de pauses en tinc ben poques. Però una cosa que m'encanta fer, que em relaxa molt, és quan acabo de treballar a l'estudi, fins a casa meva més o menys hi ha uns 45 minuts. M'encanta posar-me els auriculars i baixar caminant molt tranquil·lament, escoltant música. A vegades és la música que he fet aquell dia, a vegades és música que vull escoltar-me, discos d'altres artistes. I és un moment que m'encanta, és com un ritual que fa una mica com la transició de la vida de la feina a la vida més íntima a casa.

0: Això que sentiu és la veu de la que parlava ara fa un moment del seu moment de pausa, la Maria Arnal. Això forma part del disc Ama, i ara jo em podria tirar el rotllo i dir: hòstia, feu el favor d'escoltar aquest disc amb auriculars a casa, que val la pena i tal.
1: És brutal, eh?
0: Però és que no ho he fet, això. Ho acabo de pensar ara, mentre aquí a la ràdio... Mare de Déu,
1: sona,
0: com sona
1: tan
0: això?
1: Tan increïble.
0: Sona molt increïble. Ama, es diu aquest disc. Per tant, aquesta podem cançó... dir que la Maria és la puta ama, això es pot dir?
1: Totalment.
0: Totalment, va.
1: I quan hi ha, o sea, aquesta comparació de que si sóc creatiu com ella, no. Ella és més creativa... jo crec que és de les persones més creatives que conec al món.
2: Ja. És que et diré, mira, però tu potser ets creatiu, però ella és creadora. No sé com dir-te.
1: Sí.
2: Això, o sigui,
1: ella
2: és...
1: Sí. I té tota aquesta habilitat de juntar coses i fer coses tan especials i amb tanta ànima. O sigui, aquesta cançó a mi és que em posa els pals de punta.
0: Sí, sí,
1: i l'ha escoltat moltíssimes vegades. Mm-hmm.
0: Dir-vos que la Maria Arnal, des de... És a dir, que per alguna cosa serà... Ara anar a mirar l'any... Mira, 2017 és quan fa el disc amb el Marcel. 45 cerebros i un corazón. Disc increïble. I just en aquell moment era un disc que era rar, perquè no era un disc que fes un pop accessible, un pop mainstream. Jo recordo l'explosió d'aquell disc i el nivell d'acceptació social d'aquell disc. Anar a veure-la moltes vegades en concert i veure un tio aporrejant una guitarra al Marcel i ella cantant i tal, i pensar, com pot ser que hi hagi tanta gent flipant-s'ho aquí, no? Pues perquè alguna cosa especial suposo que té la Maria Arnal, que també, per cert, que ens ha enviat un missatget d'última hora, dura 8 segons, però també vol sentir-lo? Què diu? Diu això.
3: I el Pablo és la millor persona amb qui compartir les meves pauses, i sobretot si acabem de menjar algun dels seus plats deliciosos.
0: Pablo, digue'm la veritat. Cuines tu i ella no cuina quan us trobeu?
1: Home, sempre cuina.
0: Sempre tu, eh? Ella, sí. No, ella mai, no?
1: No, ara no. Ho feia, eh? Abans ho feia,
0: sí.
1: A vegades, però... No... Sempre em deixa a mi.
0: Cuina bé, Maria Arnal?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: Quan vol, sí.
0: Quan vol.
2: Clar, que m'imagino
0: sí,
2: la Maria...
0: Sí, però l'altra cosa és arrepenjar-se, en plan, bueno, Pablo, clar, cuina tu.
2: Clar, te l'anava a dir, Albert, potser al principi deia, vaig a impressionar aquest cuiner. I a la que el va impressionar va dir, ara cocines tu.
1: Ja està fet.
2: Com,
1: no, ja va fer fa temps una crema de pastanaga, que jo vaig fer la meva versió d'aquesta crema de pastanaga, que està penjada a internet, pastanaga amb pollastre, jo li vaig posar granada també, i bueno, és una interpretació de la seva crema de pastanaga, que estava boníssima.
0: Vale.
1: Ella és molt bona i té molt bon pico,
0: sí,
1: molt bon paladar,
0: sí.
1: I sí, és increïble, però lo que mejor haces... Esto que está... Es que lo estoy escuchando por detrás.
0: Ja, és que és molt fort.
1: I m'emociona.
0: Que jo estava pensant, si la Maria es posa a cuinar, pot cuinar molt bé aquesta crema de carbassa, has dit, o pastanaga? De pastanaga?
1: Pastanaga.
0: Però si tu et poses a fer una cançó, què tal?
1: Menos churro. O sea,
0: no, eh?
1: No, esto no es... No, l'ordre de los factores aquí altera el producto totalmente.
0: Absolutament,
1: vamos.
0: No.
1: Sí. Mai a la vida, vamos, no m'atreveria. Ella pot cuinar, jo no puc ni cantar ni...
0: Ni tocar un instrument?
1: Composar un... No, lo puc tocar per sobre,
0: sí.
1: Passar-li la mà per sobre.
0: Ah, vale,
1: però...
0: tocar-lo físicament, sí. Físicament tocar un instrument.
1: Ja.
0: Tornem a això que dèiem de cuinar per les grans elites, perquè el que dèiem, el Pablo té aquesta carrera, si vols, ni que sigui curiosa, trencadora, no? Perquè jo no sé si hi ha gaires cuiners al món que hagin decidit fer els passos que tu has fet, no? És a dir, trencar amb la idea de l'alta cuina, després anar-te a un restaurant més de dia a dia, de cuina de mercat, i després al final acabar cuinant per gent que té molta pasta,
1: sí,
0: i que et fitxen com a cuiner privat. Això ho vas decidir tu o t'ho vas trobar pel camí?
1: No, jo vaig decidir tot el que m'ha passat a la meva vida.
0: Vale.
1: I el vaig... com es diu això...
0: Projectar.
1: Sí, projectar. Crec això,
0: no,
1: molt a la projecció.
0: Com es diu avui?
2: Manifestar.
1: Eso. Que ara està tan de moda.
0: Està de moda la manifestació.
1: No, jo ho vaig fer, però sempre. És com... I jo... O sea, hubo un momento en mi vida que yo estaba hace, por suerte, ya muchos años, que yo estaba en un pou molt fosc i molt fotut d'ansietat, una ansietat molt heavy que no podia ni... Bueno, acabava de tornar de fer la volta al món diverses vegades i de sobte és com que estava enfossat totalment.
0: Fer la volta al món cuinant, eh?
1: Sí, o sigui...
0: Treballant per gent...
1: Treballant, ja, sí. Treballant molt i viatjant molt. I aviones arriba y abajo i de repente no podia coger el metro. Porque no podia salir de mi casa. Porque no... Y era cada vez era un pasito más atrás. Hasta que me metí en un pozo tan oscuro del que pensé que nunca jamás podría salir. Tomé una decisión importante en mi vida, me separé en aquel momento, uh-huh, y decidí, en el momento que me separé, decidí que nunca jamás en mi vida me iba a permitir volver a entrar en ese agujero en el que todavía estaba. Había dado un pasito para afuera, pero todavía estaba. Y desde aquel día, ya me recuerdo perfectamente el día en que sucedió esto, yo dije, la voy a petar. Y cada día me levantaba diciendo, hoy la voy a petar. Y así, pum, pum, pum, pum, y abrí la zorra después de este, en este momento de hoyo total, abrí la zorra.
0: La zorra era un restaurante, tot i que el Pablo ya no el lidera.
1: No, ya no
0: hi estàs implicat.
1: No he vendido mi parte, no tengo absolutamente nada que ver. Queda mi ànima por allí, nada más.
0: Restaurant d'arrossos a Sitges. Si aneu i teniu una mala experiència, no li envieu per missatge privat a Pablo, ¿vale? No. Feu això, oients.
2: Sí, el que et volia preguntar, Pablo, és com portaves el fet de cada dia despertar-te i dir-te, avui petaré, però que potser la teva gran fita d'aquell dia fos sortir de l'habitació, que no fos un gran petar-ho, que la gent digués...
1: No, para mí petarlo era pasar el día con esos pequeños retos, y la cocina me ayudaba mucho también porque había un propósito. Uh-huh. O sea, creo que la peor cosa que te puede pasar en la vida es no tener un propósito. Cuando no tienes un propósito, estás roto. Y el propósito no tiene que ser muy grande, puede ser pequeño, pero tener algo. Y para mí la cocina, el restaurante, la zorra en aquel momento, mis hijos eran mi propósito y fue lo que me ayudó a tirar adelante. Pero sobre todo la confianza en mí mismo, que la tenía perdidísima, pero yo me la, digamos que me propuse recuperarla, ¿no?
2: Uh-huh. Una mica fake it till you make it.
1: Sí, totalment,
0: 100%.
2: Si vols, Albert, ens endinsem una mica en el món aquest de cuinar per les grans elites, perquè crec que té una mica a veure, que és, Pablo, com t'ho fas tu per sorprendre a gent a través de la cuina que aparentment ho té tota la vida, no? I que potser es troba en aquesta buidor que tu tenies quan vas tornar a fer la volta al món, de dir, és que ho tinc absolutament tot.
0: I ho he tastat tot.
2: Clar, de dir, ara aquest tio em farà aquí un soufflé de què? ¿De qué?
1: Los básicos. ¿Sí? Lo básico. El producto muy bueno, poco tocado, los recuerdos. Saber tocar a alguien el recuerdo de algo suyo. Por ejemplo, mi primer jefe así de como chef privado era mallorquín. Una familia aparte que le tengo un aprecio muy grande, muy grande, muy grande. Y era un tío que se emocionaba con una gambita frita, con un suquet bien hecho, con una patata increíble, con un pescado tal, le encantaba un pescado hervido, porque es que el otro lo podía tener si quería. Entonces, no sé, ese recuerdo el que traía a su madre, a su abuela, mira, volvemos otra vez a las madres y las abuelas, ¿no? Pero es que es la realidad. Esa comfort food, ese rollo más como, sí, de llevarte a un lugar en el que eras muy, muy feliz, ¿no? Y te abstrae un poco de la realidad, que a veces no es tan feliç. Entonces creo que la sencillez és el millor de tot, no?
2: Però alhora...
0: Hi ha una cosa que em ressona. A banda de la cuina, no sé per què tinc la imatge d'un senyor ric que ho té tot, com deies tu, Mariona, veient una energia determinada, que és la del Pablo, i potser contagiant-se una miqueta d'aquest back to basics que deies, bueno, no? Potser que... veure un tio disfrutar de la vida com sent més lliure del que és ell.
1: ¿Sabes lo que tenía yo con él? Dos cosas. Una, la primera, que me tenía una gran admiración, combinada con envidia sana, ¿sabes? No sé cómo decirte. A él le hubiera encantado tener la pasión que yo... admiraba mi pasión por la cocina. Y esto nos acercaba mucho. Y luego otra cosa, que yo no tenía filtro con él. O sea, yo lo trataba de tú, ¿sabes? No sé cómo decirte. Y esta cercanía... Y pasábamos mucho tiempo solos, nos íbamos a pescar, nos íbamos a comprar... Y esa cercanía no la tenía con el resto, porque creo que conmigo podía tenerla, ¿sabes?
2: És que això, en popular opinion, jo crec que la gent de les grans elites moltes vegades el que necessiten és algú que els digui, toca peus a terra, que ets un mindundi com tots i que demà passat et moriràs.
1: I a part una cosa, que jo fallé a la pelota zero, a nadie, a ningú, cap a la vida. Soc el menys pelota del món.
2: Home, t'estic cuinant i a sobre t'he de fer la pilota.
1: No, és que no té cap sentit. No, i perquè no és una cosa que em surti al ser pilota, no? És com no... No.
2: Clar, però una cosa que també tenia apuntada aquí és la idea del menjar també com una forma d'exhibir estatus. És a dir,
1: sí,
2: no és tan fancy si jo esmorzo un pa amb tomàquet o un capipota que si jo et dic que he esmorzat això, una esferificació de...
1: No sé. Clar, però això depèn, sí, del show-off que quiera hacer el ric en qüestió. I això és una generalització el que faré ara, però els russos, els àrabs, són molt de... hòstia, hi ha aquesta, en aquest món del, del ricos, són molts, molt de... de plats plens de, del que sigui, molta, molta cosa, molt, vull veure molta cosa.
0: Un filet a mort.
1: Després em menjo una hamburguesa al McDonald's, però vull veure molt, que no se vea pobreza por ninguna parte. Y luego hay gente que maneja eso de una discreción totalmente diferente y que lo que quiere es disfrutar y punto. Disfrutar de su momento. Y su momento es un huevo frito con patatas, es un huevo frito con patatas. Y quiero el mejor huevo frito con patatas que me haya comido nunca. Pero no necesito que veas una... No son tan elegantes como para comer bogavante, ¿sabes? Como yeah. un poquito...
2: Ostres, m'agrada la idea de la cuina bajo, ¿no? com a contacte amb la humilitat una altra vegada. De clar. Dir, soc un tio molt poderós i amb molta pasta, però vull un ou ferrat, oliós, i amb patata oliosa.
1: I crec que això els apropa una miqueta més, depèn del caràcter del, de l'individu en qüestió, però crec que els apropa un, a la mortalitat, no sé com dir-ho, no?
2: Sí, com estic a la mundanitat.
1: Sí.
0: Tu també feies exercicis de psicòleg una mica, a vegades, amb aquest tipus de persones? O gastaves, no de psicòleg, o gastaves molta psicologia per apropar-te a ells?
1: No, jo crec que era més la naturalitat que jo tenia. Després pot ser un... una mica de confiança, de saber que jo tenia certa informació, certes coses, o veia certes coses que es notava que mai compartiria, era una intimitat, yeah. i tenia un respecte per aquesta intimitat, però el tracte era molt proper, no?
0: Yeah.
1: I aquest sin filtro i mostrar-me com soy, i esto sempre lo he hecho, i me cuesta mucho trabajo no hacerlo, o camuflar-me en algo que no soy, creo que eso les daba mucha seguridad y también un poco de confianza, como tener la sensación de que es una de que soy una persona que me conoces desde hace más tiempo y que en realidad no me conoces desde hace tanto, ¿no?
0: La cosa tu tens molta pinta de que se't nota molt quan estàs emprenyat o totalment. Quan estàs trist, o tens pinta, eh?
1: Jo
0: no, Mariona.
1: Sí, sí.
0: Li veus
1: sí, sí,
0: o no?
1: Sí. Jo no.
2: Però també quan està content.
1: Sí, i no puc dissimular. És una cosa que és no, esto. Estàs cabrejat? Sí, estic cabrejat. Estic empenyat totalment i és que no puc.
2: Diries, Pablo, per anar acabant, que pots, o sigui, entén mai, no conèixer, però pots deduir coses de la gent per, un, el que et demanen de menjar,
1: sí.
2: i dos, com tenen distribuïda la cuina.
1: Totalment. Hòstia, la cuina és un... Sí, sí. És com los... Un poco como los test estos de las manchas, pues es igual. O sea, tú abres la puerta d'un armari i ahí ves coses, ja.
0: El que de las manchas.
2: Els d'aquests de psicologia que
1: de
2: diuen...
1: Psicologia,
2: que
1: veus aquí? Una papallona.
0: Vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Obres un armari de cuina, dius.
1: Obres el esto i ja saps que...
0: Pots
1: que...
0: saber a qui no es cuina, o es cuina poc. Pots saber què es cuina, també, no?
1: Mm?
0: Obrint un
2: també
0: armari.
2: També pots saber si la gent que hi cuina és alta o baixa. Això, la cuina bueno, de casa meva...
1: No, on estan les coses que...
2: Clar, la cuina de casa meva, veus i dius, sí. aquí fan uns 50 sí. tothom.
0: Per cert, que ho hem de deixar aquí, sí. Que s'ha acabat el temps, Pablo. Què ha passat? Uix. Una hora, ha passat una hora.
1: Ja te lo dije, sordomudo.
0: Una cosa que no hem dit. El Pablo té 3 llibres, i molen molt. Jo n'he vist un només, que és Mi mundo en 40 recetes bestiales, sí. que va ja per la 57a amb milions d'edicions.
1: Oh,
0: i ha engegat una croada per fer-se enemics allà arreu del món. Un es diu Quiero ser mexicano i l'altre japonès. Sí. Quiero ser japonès. Amb un lluny que sí, Quiero ser italiano, i que vinguin els italians i se t'enfadin.
1: Hòstia, este podria ser el... Podria ser el siguiente.
2: Yo ojo amb un Quiero ser español.
1: Sí, sí. També, ¿por qué no? ¿Por qué no? I vull ser català, també.
0: Vull ser català. Sí.
1: Sí, sí.
0: Pablo, un plaer. Quan tinguis novetats, truca.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Estem aquí, vale? I ens veiem la temporada que ve amb tu i amb vosaltres, oients. No penseu que ens queda tant. Ens queden 3
1: programes, 3 converses. Ha arribat de milagro, eh? Ha arribat de milagro. L'último dia de la temporada, eh?
0: Has d'arribar. Sí, home, tio, al final ho hem aconseguit. Pablo,
1: bravo,
0: gràcies.
1: Bravo.
0: Que vagi molt bé. Mariona Batalla, fins demà.
2: Demà
0: a la Su. Ve la Su, demà. A Nexpositor. Us quedem amb la gent del Loft. Adéu, adéu.

0: Ara fas una pregunta, ara m'has donat temps.
1: Digue-m'ho, va.
0: Com estàs aquest últim dilluns?
1: Para de repetir-m'ho, ara molt malament. Per què em tractes així? Estava bé fins ara.
0: Perfecte.
1: Família, això és el bloc del piset compartit de Catalunya, que sàpigues que dimecres et faré plorar, no t'ho esperes, bro.
0: A veure si ho aconsegueixes.
1: Sí, clar que ho aconseguiré.
0: I avui, l'últim dilluns, 29 de juny, sabem que... Si tu quieres, lárgate. Anna Mena es va posar a plorar en directe enmig d'un concert al festival Big Sound de València aquest cap de setmana.
2: A llorar esta noche en el Big Sound Festival tras su ruptura con Oscar Casas, y esto ha ocurrido cantando una canción, Lárgate. Ahí nuestra Ana da un concierto súper emotivo, me estáis escribiendo muchos, también estaba allí una amiga que me ha pasado este vídeo.
0: Tot això
2: estaba
0: perquè recordem que fa uns dies ha sortit la notícia que ho havia deixat amb l'Oscar Casas, i pel que sembla li està costant una mica aquest moment
1: a
0: tan
1: veure,
0: personal.
1: També et diré, normal.
0: Home, 100%, però bé. D'altra banda... Tenim a l'Aitana ben enamorada, perquè aquest dissabte va ser el seu aniversari, també, i no va faltar una felicitació ben intensa per part del Plex, amb un Instagram post que és un recap de fotos seves. Ella li va comentar, t'estimo infinit, amor, tu i jo, junts per sempre. I en un altre comentari li posava, no estic plorant.
1: Creus que és el típic comentari que em va llirar malament o que seran nòvios per sempre més?
0: Tia, és que crec que mai l'havia vist tan enamorada públicament. És a dir, com
1: això
0: que li dona molt de... No sé si és bo, però jo considero que sí. Almenys se'ls veu molt enamorats.
1: Quins nervis,
0: sí, jo li veig amb molta més química que amb els altres.
1: Home, està. És que amb els altres...
0: Sí que és veritat
1: per
0: que
1: mi, pronunciar la paraula química és agosarat.
0: Vale.
1: No, una mica, sí potser. Fades va fer un comunicat oficial per Sant Joan on explicava que van haver de parar el concert que estaven fent a Vilassar de Mar després de rebre llançaments d'aglaçons i altres agressions del públic, el grup mallorquí. Ha hagut de suspendre un altre concert, aquest cop a Lloret de Mar, després que algú del públic decidís que la millor manera de gaudir de la música era convertir l'escenari en una petita piscina municipal i començar a llançar-los globus d'aigua.
0: Hòstia.
1: Faltada de respecte de l'alçada d'un campanar. Malgrat tot, elles han reiterat que seguiran pujant als escenaris i mantenint la seva activitat artística i reivindicativa. Ànims, perquè sou perfectes, fades, des d'aquí us estimem moltíssim i no us ho mereixeu.
0: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Començo molt malament. Torno a començar.
0: Vale.
1: Aliança Catalana ha apartat el seu candidat a Figueres després de saber, o més ben dit, després de que s'hagi sabut, perquè saber segur que ho sabien, que mantenia una relació amb una exalumna menor d'edat quan ell era el seu professor i tenia, atenció, 30 pedazos d'anys.
0: Toma ja.
1: El partit ho va definir inicialment com una situació personal incompatible amb principis fundacionals. Molt bé, aquest llenguatge burocràtic amb què s'intenta embolicar una situació que, explicada de manera planera, és sortir amb un exalumne menor d'edat que havia conegut sent el seu professor. Per tant, pedofília, abús de poder...
0: Bueno, sí, sí.
1: Tants problemes, pel que sigui, ara mateix les aliances estan molt calladets. Bueno, espero que segueixin així forever.
0: I els Javis preparen una nova sèrie per a 3Player que es diu Las Vecinas. Explica la història de la Josefina i la Teresa, que són dues veïnes que fa més de 10 anys que estan barallades, i de fet el conflicte és tan gran que acaba als jutjats. La sèrie recorda el famosíssim moment viral de les dues veïnes de València. Mira, segur que te sona aquesta frase.
3: ¿Qué está diciendo puta, puta, puta a mí? Sin ser nada de eso yo.
0: Tot i que diuen que no explica aquella història, a través dels judicis descobrirem què ha passat entre elles i, segons els Javis, darrere de tot aquest odi, també hi ha una història d'amor.
1: Creus que hi haurà aquesta frase?
0: Jo crec que...
1: Sí, no, sent els Javis.
0: Ja, és que està sent molt polèmic a Twitter. Llavors, jo penso que faran alguna referència, algun guinyo, però potser una frase directa com aquesta, que és tan icònica, no.
1: Ai, i per què està sent polèmic?
0: Perquè va ser un tema com molt controversial, etc. I les famílies... deien que, no, que sisplau, que no es parlés més del tema, que ja va ser un moment molt traumàtic per ells.
1: Ui, ui, ui.
0: Bueno. Això, a veure com evoluciona tot això.
1: A més, avui és Sant Pere i també és Sant Pau. Ah! Què? Què? Què? Ah! Què, bro?
0: Que a mi m'encanta!
1: Què t'encanta?
0: Sant Pau.
1: T'agraden els paus?
0: M'agrada Pere Pau.
1: Hi ha 12.270 peres a Catalunya i també Sant Pol.
0: també Sant Pol, anava a dir-te, dic, perquè...

0: que jo n'he hagut de felicitar algun.
1: Clar, el teu millor amic, no?
0: Ah, és veritat, sí, el meu millor amic.
1: Conya, no? Que has felicitat a tots els teus nòvios menys el teu millor amic.
0: T'ho prometo que l'he felicitat.
1: Molt, a veure?
0: Moltes felicitats.
1: L'estàs felicitant ara, Albert!
0: Que no, mira. Doble check. Ah, no.
1: No, encara no.
0: Encara no.
1: No passa res, ja ho direm quan sigui. Normal, normal. Si felicites a tots els teus nòvios menys el teu millor amic, quina faltada de respecte. A més, el refrany d'avui diu... Per Sant Pere, una passa enrere.
0: Uf.
1: Que maco, no?
0: I per què hauré de fer una passa enrere, Sant Pere?
1: Perquè són sempre tres passos endavant, no com era. Un pas endavant i tres passos enrere.
0: Maria...
1: Vale, va, no? Què? Seguim?
0: En qualsevol cas, què farem avui, gala? Ai, per mi ha sigut una broma molt bona.
1: El tema del dia d'avui seran tot de tractaments estranyíssims que han decidit dur a terme les famoses influencers. Coses molt estranyes, realment, que comentarem i criticarem,
0: és
1: molt probablement.
0: És que ja el mercat de la cosmètica es queda obsolet. Diu, ara
1: quina barbaritat fem?
0: Què puc inventar?
1: Doncs mira, avui ho descobrirem.
0: Perfecte.
1: En parlarem de seguida tristes i soles i també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, ara més morena que mai, Mariona Córdoba! Tu de què parlaràs?
0: Uf, doncs jo xerraré de les
1: com
0: coses
1: woke, no?
0: Bones i les coses dolentes d'aquesta ciutat.
1: Al final no és woke?
0: És woke, és woke.
1: Ah, super woke.
0: És molt woke.
1: Jo trobava a faltar una secció woke.
0: De res. I tu de què xerraràs, però?
1: Jo us explicaré com descobrir música nova.
0: Ah, molt bé. Doncs mira, avui
1: crec
0: tindrem...
1: Crec que és una cosa que se'm dona molt bé.
0: Perfecte, sí que és veritat.
1: Tenint en compte que segueixo grups amb 400 oients mensuals perquè sóc insuportable.
0: Això és guai.
1: Doncs avui serem guai.
0: I qui vindrà?
1: Doncs mira, avui passarà per aquí la nostra perfecta Laia Castell.
0: Nosaltres no marxarem sense haver-nos queixat una mica, oi?
1: Bueno, ja ho sabeu que ho fem cada dilluns. Nosaltres decidim que és moment d'equilibrar el feng shui, posar-ho tot a puesto i, per tant, dir les queixes de la setmana. Jo en tinc unes quantes.
0: Jo també.
1: És el jo també menys creïble que m'has dit a la vida. I mira que m'has dit molt jo també poc creïble.
0: Ha sigut com la felicitació, que n'acabo d'apuntar un parell.
1: Ah, molt
0: ràpidament.
1: Bé. Bueno, què fem? Som-hi, no?
0: Va, comencem.
1: Ahir, a la nit, es va publicar una versió de la Naina i la Jules d'una cançó d'Oques Grasses que es diu Cara de cul. I com que jo ho trobo una faltada de respecte històrica, perquè per mi el meu himne no pot ser el teu TikTok viral, hem decidit que posarem l'original, perquè per mi hauria d'estar prohibit i borrat de Spotify.
0: Toma ja.
1: Per tant, elles són perfectes, però aquella cançó és una puta merda. Per tant, Cara de cul original d'Oques Grasses.

0: Benvingudes al LOL. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure.
0: Si sents això,
2: no em diguis que això s'ha acabat.
0: És que vius el LOL.
2: Que no s'acabi.
0: Amb Alberto Gabel.
2: Que no s'acabi.
0: I Gala Castelltort.
2: L'estiu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: Passen 13 minuts a les 3 de la tarda i seguim en Love Dicat. Som l'Alberto Gabel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I anem al tema del dia, perquè avui, com que és final de temporada i la redacció del Love està en sequera crònica per l'onada de calor, hem decidit, de fet s'ha decidit, perquè jo no vull incloure'm en aquesta decisió, que tocaria preguntar-li a Alberto Gadel què és viral al seu algoritme de TikTok.
4: Ai, hem arribat a aquest punt, eh?
3: Sí, a mi em sap una mica de greu haver arribat a aquest punt.
4: Som en una fase crítica de la temporada, no passa absolutament res,
3: bueno,
4: però no patiu.
3: És final de temporada, escolta, ja hem parlat de tot, d'aquest mes, voleu que parlem?
4: Literal, no queda cap mena de tema, però bé, jo he encès el meu petit mòbil, he fet clic a l'aplicació del TikTok i he descobert un nou tractament estètic viralíssim que potser ens interessa a totes.
3: Espero que no.
5: No podia volver-me a Espanya sin ir a una clínica estètica.
6: I 3 hores antes de ir al aeropuerto.
5: Me vine arriba y fui a una que tenía muy buena reseña.
6: Y después de hacerme un estudio de la piel,
5: me dijeron que me hacía falta esta botox.
6: Pero como eso es algo que me da miedo,
5: elegí primero un tratamiento de hidratación,
6: luego una mascarilla con la que casi no podía respirar,
5: y para soportar el dolor de lo último me pusieron una crema anestésica.
6: Y es que me dieron tan mal que decidieron pincharme 7 viales.
5: Uno especial en cada ojera
6: y los otros 5 repartidos por toda la cara.
5: Molesta un poco, pero el dolor es bastante soportable.
3: Mare de Déu, família, us heu d'imaginar la cara d'aquest noi com si li hagués picat una medusa pràcticament, inflada, plena de faves vermelles. És una imatge molt desagradable, realment. I a més, hi ha la frase de em van dir que fins i tot necessitava botox, que és en plan, no necessites res.
4: Literal.
3: Tens 30 anys i t'estan començant a sortir arrugues, amore, és normal.
4: Perquè aquest és més petit i tot.
3: Bueno, doncs pues, d'igual.
4: Ja.
3: És que...
4: Però com explica el vídeo, s'ha fet, atenció, una neteja de cara amb semen de salmó. Un tractament que es veu que és molt viral i pel que he llegit, el semen de salmó ajuda a rejuvenir la pell i hidratar-la molt més. I té la cara, doncs això, tota vermella perquè s'aplica amb petites punxades directament a la cara.
3: És profundament desagradable. Sí, el salmó ja porta, no?, coses bones. Doncs menja't el salmó. Com t'has de fotre semen de salmó dins de la cara? És que és molt bèstia. Tu t'ho faries? Segur que sí.
4: Jo, si no és de salmó, sí. No, és broma, però com li treus? Li punxes i li treus?
3: És que no crec que sigui semen de salmó com a tal. Crec que és com ADN i coses estranyes,
4: o sigui,
3: pel que vaig llegir.
4: Ah, vale. És com la forma de fer-lo viral.
3: Potser sí, és una mica això.
4: Jo no m'ho faria ni de conya, perquè jo no faria cap tractament estètic.
3: Jo tampoc, mai.
4: Però res, eh?
3: Mai, perquè més sempre són per moda. O sigui, ni que no ho siguin, ja no m'ho faria per principis. Però igualment sempre són per moda, després te'n penedeixes perquè és impossible que quedi bé.
4: I que te tornes addicte, perquè veus que si es pot modificar, doncs vols modificar-ho més.
3: Clar, absolutament.
4: Però bé, com que volia descobrir més tractaments estètics estranys, li he demanat a Marina Córdova que ens proposi alguns per fer-nos-els.
3: El primer que ens proposa està relacionat amb el verí de serp. Es veu que ara el botox ja no està de moda, a Beverly Hills. Ara el que es porta és la Liquid Surgery, que costa 1.000 pedazos de dòlars i que el que és, bàsicament, és que et fan una neteja, una hidratació, i t'apliquen un sèrum, que té un ingredient sintètic que imita el verí de serp. I això fa que et deixi la cara rígida i els músculs mig paralitzats. A diferència del botox, no es borra les línies d'expressió i és temporal, per tant, és més car i objectivament pitjor.
4: Home, 100%,
3: perquè
4: no?
3: Perquè tu el que vols
4: és que quedi allò així.
3: Que quedi així, no? Ja que m'hi gasto els diners, em gasto 1.000 dòlars perquè no em faci res.
4: Sí que és veritat, però que diu que no es borra les línies d'expressió, que això és una de les coses dels problemes, entre cometes, com del botox, perquè, mira...
3: Però la gent ho fa per això, no?
4: Sí, però hi ha vegades que es nota, o sigui, que no els agrada perquè es nota massa.
3: Pues no t'ho facis.
4: Literal.
3: És que, de
4: mira,
3: debò.
4: Vaig tenir unes cites amb un noi i va haver-hi unes setmanes que no ens vam veure. I quan vaig tornar a veure'l, vaig pensar, ui, dic,
3: Està diferent.
4: El veig raro, però no sé què és, perquè el cabell és igual, les celles són iguals, tot igual.
3: Estava tieso.
4: I jo anava veient-lo a la cita i mirava i dic, no ho entenc. I llavors m'ha venit com un flash i dic, mira-li l'expressió de la cara. Rotllo, a veure com es pot moure aquest xaval. I de cop, el front,
3: paralitzat completament.
4: Tia, sorpresa. Res.
3: Tu fent-li bromes només perquè ell rigués.
4: Jo fent-li pessigolles. Així, va. I no, no se li movia. I li vaig dir, t'has enxufat algú, no? I me diu, sí, bueno, m'he posat una mica de botox. I jo, ah...
3: I pensar, això és el que et borra les línies d'expressió, no?
4: Sí, a mi em sap greu perquè perds com una part, o sigui, una part molt important.
3: No, no, et perds absolutament.
4: Llavors ja...
3: Com de malament està el món que a la gent li sembli bona idea fer-se això?
4: Bueno, doncs vols saber la següent perquè sí, fa nervis. Un fàstic.
3: A veure.
4: Un altre tractament estètic que es fa a les famoses està relacionat amb les sangoneres, que són les sanguijuelas en
3: castellà. Ara estàvem buscant què fas... Uf, no vull ni veure aquesta imatge, però bàsicament estàvem buscant com treure't una sangonera si és que mai te'n pica alguna, que per cert està als pantanos. I hem vist que es fa amb una targeta de crèdit, per si algú ens està escoltant des d'un pantano, se li ha enxufat una sangonera al pitu. Amb una targeta de crèdit te la pots treure.
4: I si no és el pitu, també.
3: Sí, quasi més còmode, fins i tot.
4: Però bé, resulta que la Demi Moore, que és aquesta actriu tan polèmica últimament, de La Substància, se'l fa.
3: Que també té la manera de fer La Substància i després enxufar-te això.
4: Té uns collons, aquesta xavala, però bé, s'anomena iridoteràpia. I consisteix en col·locar les sangoneres sobre la pell perquè xuclin sang i alliberin substàncies que teòricament afavoreixen la circulació, la desintoxicació, entre cometes, i un efecte reafirmant o fins i tot rejuvenidor.
3: Que això clarament és perillós, perquè si tu, quan se t'enganxa una sangonera, la treus...
4: És per algo.
3: Per què te la posaries? Per què te l'enxufaries? És que no té sentit.
4: I a sobre no és
3: escarós. Infeccions, segur.
4: Perquè...
3: I a més hem llegit, digues, digues.
4: No, si te l'enxufen a tu, perquè vas abans. Llavors vaig jo al tractament, me la tornen a enxufar la mateixa?
3: No crec que sigui la mateixa, perquè et pot agafar alguna
4: cosa. Les van llançant.
3: Ni idea, no sé, no sé com funciona, però ara estàvem llegint tot això de sangoneres i posava que tenen com un...
4: Ah, sí, que és anticoagulant.
3: Exacte, que tenen alguna cosa que t'anestesia i a més és anticoagulant. Per tant, bueno, és que hi pot haver un sagnat prolongat, en plan, és perillós de debò.
4: No, sí, sí, això te deu deixar cicatrius perquè al final és una ferida, no? El que
3: bueno, i ni que no te les deixi, perquè t'enxufaries una sangonera, en plan, si quan et pica te la treus, per què te l'enxufaries voluntàriament?
4: Literal, a més que després pica la...
3: Bueno, bueno clar, picada. Com els mosquits pica, que primer quan et piquen tu no ho notes...
4: I després te cagues.
3: Perquè t'enxufa anestesiant, però després flipes, doncs és el mateix. És que jo al·lucino, de veritat, i a més costa 150-300 euros en algunes clíniques de luxe, vull dir que té la marinera. De totes maneres, un dels tractaments estètics que ha trobat la Mariona Córdoba i que més li ha agradat és la banyera de vi negre, que és un tractament més de relaxació i spa que estètic, però es veu que va molt bé com a antioxidant i que fa la sensació que rejuveneix la pell de forma temporal. Jo és que em fa un fàstic el vi negre, que l'última cosa que faria al món és fotre-m'hi dins. Més de, després surts i vale que et dutxes, però quedes tot enganxat, fa una peste que al·lucines, t'emborratxes, no?
4: Home, sí, no? No serveixes d'alguna forma? Jo xuparia.
3: Tu amb una canyeta.
4: Jo estaria... Sí, però quin fàstic! Amb tota la merda del meu cos! Ui, que asco, però bé...
3: És molt desagradable i a més és molt car.
4: Home, entre 80 i 200 euros per sessió en espais estàndard i pot arribar a costar entre 200 i 500 euros en hotel o centres de luxe.
3: Ja no saben què més enxufar a les banyeres. La banyera és per fotre-hi aigua.
4: I ja està.
3: Deixa't estar de merdes.
4: Bueno, mira...
3: És com quan vas allà a Andorra i te foten aigua amb taronges, que penso. I la taronja aquí al mig?
4: Tia, per la vibe.
3: Però és que la vibe cutreja, en plan.
4: Bueno, sí, la vibe cutreja, però a la gent li encanta cutrejar.
3: A la gent li encanta una llimona a l'aigua.
4: És horrorós.
3: És molt bèstia.
4: Però bé, si tornem a parlar sobre els tractaments estètics més invasius, aquest, al final, el del vi, mira si t'ha de gust fotre't una banyera amb una...
3: I fa una mica de pesta, endavant, és cosa teva.
4: Clar, no és gaire invasiu,
3: no,
4: trobo.
3: No, exacte.
4: La que és la queen dels tractaments invasius és la Kim Kardashian, que ell se'n fa un que s'anomena, atenció, vampir facial. Com el nom indica, acabes amb la cara plena de sang. A mi aquesta m'ha sortit a TikTok moltíssim. I bàsicament és un tractament que el que fa és injectar desenes d'agulles a la cara per eliminar les arrugues. S'extreu la sang, es centrifuga i es torna a aplicar.
3: Però què vol dir que centrifuga la sang? O sigui, és que és estranyíssim. Què fa la sang i per què la centrifugaries?
4: I per què et faries això, tio?
3: I per què t'ho faries? I qui ha arribat a la conclusió que això anava bé? O sigui, qui ha dit, què puc fer, centrifugar la sang? I ho ha patentat.
4: a mi em fa una angúnia quan em surt de TikTok, això ho passo fatal.
3: Jo ho passo fatal perquè no només s'ho fa la Kim Kardashian, s'ho fa gent molt més a prop de lo que conegue, en plan...
4: Ah, sí?
3: Sí, això s'ho fa molta gent, no és broma, eh?
4: Que fort. Sí que és veritat que és molt... com... bueno, s'ha fet molt viral últimament.
3: A més, és caríssim perquè val entre 1.000 i 3.000 euros la sessió, total, perquè ja et destrossin la cara. És que com has d'anar amb la cara...
4: així.
3: Tota injectada en sang.
4: No, no, no.
3: Per quatre arrugues, que a més és que ho sento, eh? Però et faràs vella igual.
4: Literal.
3: O sigui, és que és igual, intenta-ho endarrerir, fes el que vulguis, t'acabaràs fent vella igual. I la Kim Kardashian no sé quants anys té, però llueix els anys que té. Perquè quan hi ha tanta gent ja que s'ha fet aquests tractaments, ja coneixes la cara operada,
4: sí,
3: i coneixes l'edat igualment.
4: A mi em sap
3: greu. Això li devia funcionar a la primera persona, però ara ja...
4: A mi em sap greu això, quan veus a la gent que porta com la mateixa cara.
3: I que totes les cares són iguals i que són gent que... O sigui, gasta't aquests diners al psicòleg.
4: Literal.
3: Perquè és que si tens aquests diners, t'ho juro que si inverteixes 3.000 euros al psicòleg...
4: Queda nova.
3: Quedes nova, literal.
4: Acaben el signo de zodíaco i tot.
3: No, és molt bèstia. De totes maneres, a mi crec que el tema... bueno, vull dir que m'ha fet més gràcia el del verí.
4: Home.
3: No, ja tant per tant, doncs m'enxufo bé, nen. Va, da igual. Però tot no faria res d'això, eh? De totes maneres, seguint en la línia de productes escatològics, els Beckham utilitzen una crema, atenció, feta d'excrements d'ocell. He pensat que aquesta et podria agradar, potser la podries fer servir perquè com que t'agraden tant els pàjaros...
4: Sí, però...
3: tant els animals com a tal, com els homes, que són uns pàjaros, que t'agraden tots.
4: Sí.
3: Potser aquest tractament t'agradaria. Concretament el de rossinyol, no sé quina relació tens tu amb el rossinyol.
4: Molt bona.
3: Sí, t'agraden?
4: Són fantàstics, són dels meus prefes.
3: Mira, doncs s'anomena facial de geisha i es veu que ve d'una antiga pràctica japonesa que es feia servir per blanquejar i hidratar la pell i actualment la caca es desinfecta. Per tant, tu lo de veure un colom cagant i fotre-hi la cara no ho facis.
4: No, vale.
3: No, per si de casa de sobte t'interessava, no, aquesta no és la manera. Ara, si de sobte et sobren 500 euros, sí que t'ho pots fer.
4: Mira, aquest tampoc el
3: que
4: veig
3: també,
4: tan
3: horrorós. Que també, perdó, jo sí, jo el veig horrorós. Desinfectar la caca, què vol dir? La caca no és tot mierda i ja està.
4: Potser treuen alguna cosa d'allà.
3: Què treuen? Si la caca, en plan, és caca.
4: El cafè més car del món... és caca.
3: És caca.
4: Llavors, clar, potser...
3: sí, és caca.
4: Hi ha algun...
3: que heavy.
4: ...desto que passa per allà. Però bé, tu què et faries d'aquests?
3: Jo cap.
4: No, anem de triar un.
3: El David. Ara el David mi mala... o sigui, no ho faria, perquè em fa fàstic. Ja,
4: ojalà les dues desnudes a dintre d'una banyada avui així.
3: Creus que el comiat de la temporada tindrà
4: hauria de ser això.
3: Despullades?
4: Sí, 100%. Jana.
3: Calcula pressupost, ja. S'acaba la tonteria, ja. Bé, família, fins aquí els tractaments estètics. Veurem què ens explica després la nostra dona de negocis de Mariona Córdoba sobre això, perquè ella avui ha fet treball d'investigació.
4: Com sempre.
3: I fact-checking.
4: Perfecte.
3: Per tant, zero fake news en el programa del dia d'avui.
4: Fact-checking?
3: Bé, jo què sé, com que és periodista no pot dir
4: fake
3: news. Sort que nosaltres no ho som.
4: Ah, perfecte.
3: Ara posem música.
4: I endavant.
3: Vale, quina cançó vols posar?
4: Una mica de Maria Jaume, potser, no va...
3: una mica de focs artificials.
4: Encara tinc ressaca de Sant Joan.
3: Jo no, però bueno.

0: Love.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
1: El programa que desperta Catalunya.
4: Música, mana.
5: Això és el Love.
6: Está muy caro este.
5: Amb Gala Castelltort.
6: No te acerques.
5: I Alberto Gadel.
6: Aquí págate.
5: Aika.
6: En tu vida probarás dis.
7: Mira, un minut per 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
8: I la Gala Castelltort.
7: I com segur que sabeu, una de les meves coses preferides en aquest món és descobrir grups que sé que seran virals abans de que siguin virals.
8: Molt bé.
7: A mi això m'encanta tirar-me del rotllo. De moment ho he aconseguit a moques gràcies quan tenia 5 anys. Per tant, queda demostrat que és un talent que tinc jo, innat. I per mi ho estic aconseguint també amb Dan Peralbo i el Comboi. Avui,
8: no, una
7: digues...
8: Mica, amb la Luli.
7: No, la Luli no.
9: La Luli no.
7: Jo me'n sabia algunes, però jo no era Luli Vander, eh?
8: Ah, vale.
7: No, jo no m'apropio de les coses que no són.
8: Vale, està
7: per
8: bé.
7: Per sobre de tot, veritats.
8: Vale, me sembla bé.
7: Avui, però, us ensenyaré els meus trucs, perquè tot i que siguin els meus secrets més ben guardats, i a mi m'encanta fer gatekeeping amb aquestes coses en moltes ocasions, si ens heu estat seguint tota la temporada... us mereixeu aquesta mica de servei públic. Tot això, en realitat, és una manera de parlar-vos dels meus grups preferits ara mateix, perquè escoltar Loft, en realitat, també és una manera de descobrir grups nous. Aquí posen moltes coses.
8: Som supermajas.
7: I a mi coras emergentes, que emergen durante 8 años.
8: Bueno, però no passa res, cada una emergeix el que hagi d'emergir. Hi ha gent que no despega.
7: No, hi ha gent que està tota la vida emergint.
8: Imagina't.
7: Màrtirs, per mi.
8: T'he de dir, però, que se'ns tallen les ales a vegades.
7: Sí. Si vols explicar-ho.
8: No, però és que proposo cançons i no me les posen.
7: La cançó en qüestió, Morenita, com era? Con el pelo corto i la del rabo gordo.
8: Sí, no, però això és... Hi ha gent que li agrada.
7: Sí, a tu. A nosaltres ens encanta, si la tenim de separador i tot.
8: Però hi ha altres cançons que no me deixen posar-les.
7: És igual, ja s'acaba la temporada. Per mi demà pots posar-les, si
8: vols. Vale.
10: Hi haurà un dia que ningú de nosaltres...
7: La primera manera de trobar música nova i divertida per tirar del rotllo és anant a concerts de grups que t'agraden i fixar-te en els teloners. Moltes vegades, jo m'incloc en això, el que passa és que anem directament al concert del grup que ja coneixem perquè ens fa mandra escoltar un concert que no coneixem cap cançó. És veritat que pot fer molta mandra això, especialment si no fan un gran bolo. Però no seria la primera vegada que jo m'ho passo millor amb els teloners que amb el grup en si, i mira que vaig a veure aquell grup. A més, quan tu pagues l'entrada d'un concert, el més probable és que el grup triï els teloners. Per tant, si a tu t'agrada el grup, probablement t'agradarà el que han escollit, perquè ho han pensat, o sigui, no han dit, tu, vinga, som-hi. Per tant, primer consell que us dono, anar a veure els teloners.
8: I no sigueu durs amb els teloners, perquè moltes vegades tu veus el grup a l'actuació del teloner i és una merdeta, perquè és la cantant amb la seva banda, i ja, però és perquè sovint no deixen fer res més, és a dir, no poden connectar la pantalla, saps?
7: Clar.
8: Com que estan molt cobits, ells farien més, però no poden.
7: 100%, molt bé. El Festival Recòndit l'any passat, per exemple, abans de Maria Jaume hi va tocar La Publicitat, que són un grup fantàstic i que esteu a temps d'entrar-hi en aquest món perquè només tenen com 6 cançons, una de les quals està sonant de fons, que es diu Helena, i és boníssima.
11: Et dèiem, nena, faràs història, o Helena no seràs ningú.
7: A mi me'l va descobrir la Jana i vaig decidir que m'obsessionava. Però bueno, més coses. Ho odies, oi?
8: Què és aquest grup?
7: Aquest cap de setmana vaig anar al Festival Cel Obert a les Masies de Voltregà, Osona, la meva comarca preferida, i vaig descobrir Pla Moguda, que feien de teloners precisament de Dan Peralbo, un grup que evidentment també parlarem. Per tant, una altra manera, a banda d'anar a veure els teloners dels concerts, és anar a esdeveniments presencials destinats precisament a això, com ara el Sona Nou, que és un... el principal concurs de nous talents de música en català, i d'allà han sortit grups famosíssims com ara Manel, que tu els odies.
8: No els odio.
7: No és veritat, sí que els odies.
8: No els odio.
7: Els Amics de les Arts, que els odies perquè els confons amb catarres.
8: Però això no és odiar-se, això sempre veig que no els hi poso cara.
7: Figa flaues, aquests no els odies. Ah! han sortit del Sona Nou, o d'en Pere Albo també ha sortit del Sona Nou. És un esdeveniment que és presencial i que, per tant, pots anar-hi i veure amb quin grup vibres més.
8: Ah, molt bé.
7: Està molt bé. I en aquest sentit també pot ser una mica aquesta energia el desconcert d'ICAT. Jo vaig descobrir d'en Pere Albo i el Comboi al desconcert d'ICAT a la Pobla de Segur, que actuava amb la Venus. Perquè Angelina Jolie, tu vas venir... I des de llavors vaig viure completament obsessionada amb ells. I sí, fa tant, eh?
8: Un any.
7: Fa un any. Però per mi fa 10. Que bonito. Per tant, de moment, apunteu grups que ja s'han dit fins ara. Pla Moguda, La Publicitat. A més, des de Pla Moguda tenen una cançó que s'enganxa molt, que diu... M'estic tirant a una fatxa. M'estic tirant a una fatxa. Que es diu...
8: Judit.
7: Molt bé! I d'en Pere Albo i el Comboi, que fa moltíssima ràbia que ja tothom els conegui perquè eren els meus protegits, i tot i que jo me n'alegri per ells perquè els los amo...
8: I perquè podran menjar.
7: Exacte, em molesta que tothom conegui les seves cançons perquè considero que la gent no entén la vibra i que, per tant, és una faltada de respecte. Probablement, a més, tinc part ínfima de la culpa per haver fet 50 Instastories diaris obligant a tothom a seguir-los i escoltar-los. Jo sé, com a mínim, 10 persones que els agrada d'en Pere Albo gràcies a mi. Per tant, per mi, em deuen diners.
8: Vale, doncs reclama.
7: No els hi demanaré, que no vull pagar mai més cap entrada perquè els hi he donat molts diners.
8: Ah, doncs llavors ja està.
7: Vale. Més maneres. Tinder.
8: Per?
7: Com diria Noemi Arguelles.
0: Pero eso del Tinder, lo de Belinda, eso da dinero.
12: A ver, si eres lista, el Tinder da dinero. Joder, gira.
7: Com diria Noemi Arguelles, si ets llesta, el Tinder no només fa diners, sinó que et descobreix música nova. I si no, que els hi preguntin a tots els homes a qui he obligat a escoltar Jimmy is the only one de d'en Pere Albo. Que són molts. Jo et recomano una cançó, tu me'n recomanes una altra, llavors ens hem d'enamorar, ens hem de casar i hem de contractar el grup que ens va enamorar al nostre casament. I llavors la història es tanca, és un cercle perfecte, un cercle perfecte, i és preciosa. I aquí t'he posat una captura de, bueno, d'ahir. És d'ahir, aquesta captura. De jo dir-li a un que escoltés Jimmy is the only one.
8: I el dient que vol follar amb tu.
7: Sí, va ser molt maco, la veritat, em va respondre. Ara me la poso. Buah, no m'esperava això. Pots llegir-ho tu, que sóc cega?
8: Buah, no m'esperava això venint del nom de la cançó, jaja. Però et pega bastant, molt top, la cançó. Anem a un concert seu, vine sense calcetes.
7: No, això no és veritat. La última frase no és veritat, lo d'anem a un concert, sí, jo li vaig dir.
8: Lo de les calcetes.
7: Oh, les calcetes és l'únic, és veritat. Bueno, això, la història és preciosa. Per tant, recomanacions a Tinder. No és broma que jo hi ha música que escolto perquè algú me l'ha dit per Tinder.
8: Ja.
7: Yeah. A més, a Tinder tothom es vol tirar del rotllo. Per tant, sempre et donaran coses molt... Bueno, que tu allò ho escoltes i penses, amb què ho has gravat? Amb l'ano del teu gos, en plan... Yeah. No ho entenc.
8: L'ano del teu gos i la torradora.
7: És que és
8: i àlbum.
7: Molt greu.
8: I this is the EP.
7: This is the puto EP.
8: I tu... Que guai.
7: I el vinil l'has fet, bueno, amb quatre fulles que s'ha replegat del parc.
8: Quin horror.
7: És escarós, però bueno, potser es fan virals i tu els tindràs allà fitxant. Ara... No ho he posat jo.
8: Què és això?
7: No ho sé, no ho he posat. Ha estat tan Sam que lo amo. Hem posat música rara. Ara tindrem de tecnologia. Perquè, família, si pagueu els sionistes de Spotify, heu de saber una cosa que probablement ja sabeu, però que ja ignoro cada setmana, que és que hi ha una playlist que surt cada divendres de forma sistemàtica, que es diu Novedades Viernes. I allà molta música nova. Jo l'odio, no la miro mai, però la Jana, la productora del Love, se la mira molt i li encanta. No sé, a mi no m'agrada perquè és tot en espanyol i jo saps que no escolto ni dones ni música en castellà.
8: No, però hi ha coses en català, eh? Poques... Però n'hi ha alguna.
7: La Jana m'està renyant i m'està dient hi ha una que és algorítmica. Llegeix el guió. Posa. La que sí que miro és el descobriment setmanal, perquè és una playlist que Spotify fa especialment per tu, especialment si entrenes bé el teu algoritme. Vale. Per tant, t'agradaran bastantes cançons. A mi, per exemple, em recomana El fred no ens trobarà, de Bons Nois. A mi em funciona.
8: Com has dit que es deia la playlist?
7: Descobriment setmanal.
8: A veure.
7: Què et surt a tu? A mi aquesta barbaritat, que són uns que em sembla que tenen 400 oients mensuals.
8: Què t'he de dir?
7: Digue'm quines et recomana el descobriment setmanal.
8: Males Lenguas, de la Juicy Sibae, Rojo, de la Fuente, Esti, Niki León, que no sigui són, Nusar 3000.
7: Ah, Nusar 3000 t'agrada, tu, no?
8: Sí, Carolina Durante.
7: Que... Ah, però són coses que ja coneixes.
8: No. Lil Papaya.
7: Oh, què més?
8: Bea Pelea. Belén Aguilera.
7: Coses Amone. Noves, alguna cosa et funcionarà.
8: Sí que sobresalto, una cosa que sóc una moderna jo ara, que m'està fent això.
7: També et diré bon dia, eh?
8: Però estic, m'estic... Però si jo sóc una pop girl.
7: Però si tu escoltes el senyor aquell de la tostada.
8: Ah.
7: Qui és el senyor de la tostada?
8: Teo Lucadamo.
7: Pues aquest.
8: Jo també escolto la, la Carolina Durante, la Sabrina Carpenter, la Olivia Rodrigo.
7: Escoltes això?
8: També, la Taylor.
7: Què?
8: L'Ariana Grande, m'encanta.
7: És tan fort com no escoltes ni un home i jo ni una dona.
8: No, no, jo cap home, tia. Bueno, ara estic una mica a l'Ocho Belial.
7: No, no. No, no. Ah, bueno, Belial, i una mica la Maria Jaume.
8: Per, o sigui, l'Ocho Belial per mi és la teva Maria Jaume.
7: Vale. Oh, que maco. Oh. És preciós. Som idèntics. També m'ha recomanat a mi un dia... No sé. Un dia de lluvia, de petit ibèric, que només tenen això, 480 oients mensuals. És super d'alternativa i a més és una tirada de rotllo històrica. A mi se'm fa rampelar una mica, aquesta vibra estranya. La Jana diu que no. La Jana està d'un opinin, col·lega, no para d'opinar, mi col·lega. Ja. És boníssima, jo te la recomano.
8: Com et diu? Jamón Serrano.
7: Petit ibèric.
8: Això.
7: Jamón Serrano. Fins aquí les meves maneres de descobrir grups, família, de res pel servei públic once again. Ara us poso una de les cançons que he descobert, que és Si estigués boig, de Pla Moguda. I després una mica d'Olivia Rodrigo, ja que tu et surt.
8: Compensem-ho,
7: doncs. Clar, compensem-ho d'alguna manera.
13: Si és... Tigre!

0: Això és el Love.
1: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per ICAT.

0: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Passa un minutiti de 3:45 de la tarda i seguim al Love d'AICAT. Som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadel.
1: Ai, Gala.
2: Què?
1: Vinc... Bueno, anava a dir una mala notícia, però bé, no, és una realitat, perquè com diria la majoria de persones que hi ha en aquesta ciutat... I fucking love Barcelona!
2: La Ramblas, I'll meet you dancing in la Sagrada Família.
1: Hola. Hey. Barcelona. Sabeu que ja sabreu que marxo de la city... I això vol dir...
2: Tant,
1: És que és un secret perquè vull penjar un petit reel i un vídeo a YouTube i contenido.
2: Uf, serà molt viral.
1: Bomba, marxo de Barcelona. La Barcelona ara solo és loca. Però bé, això vol dir que Barcelona... Solo és... No.
2: No, perquè la loca és tu.
1: Bueno, però jo només... O sigui, Barcelona és com la meva personalitat, saps?
2: No.
1: Tia, jo crec que sí.
2: No.
1: Per mi, el meu signe del zodiac és...
2: És el contrari, Barcelona és el que t'amarga.
1: Vale, pues llavors m'hi he posat aquí el meu guió. El meu signe del zodiac deixa de ser Barceloca per tornar a ser Aquari. Pues no, ara sóc lliure. Sóc el meme aquest.
2: Molt bé.
1: De la xavala que trenca les
2: que
1: cadenes.
2: Que trenca les casilles.
1: Sona així, literal. Però bé, com totes les coses d'aquest món, té la seva part positiva, el fet de viure a Barcelona, i la seva part negativa. I per tant, avui us comparteixo la meva petita llista de pros i contres de la nostra capital perfecta. Per tant, comencem.
2: Comencem fatal, Bec.
1: Amb un contraco.
2: Vale, a veure, el contraco...
1: És molt fastigosa.
2: Sí, és escarosa.
1: Jo ho sento molt, però ara l'estiu, a més, s'intensifica que et cagues tota aquesta faceta de la ciutat. Les paneroles! Pum! A passejar i a brincar. Les rates i les gavines... alimentades dels coloms morts per un cop de calor.
2: Molt bèstia.
1: I a més els fan volar i els deixen anar des de dalt al cel i dius, amore.
2: I les pudors que s'intensifiquen.
1: Home, i totes les pixums dels turistes que surten de festa cada dia i pixen al carrer.
2: Que penso, em pixo jo a la teva cara.
1: Literal.
2: Pues para.
1: Sisplau, guarda't el pito i pixa dintre un lavabo. Pues és tan complicat. Però bé, entenc que una ciutat amb 1 milió d'habitants és complicat, potser, mantenir-la perfecta, però és molt exagerat.
2: Jo ho trobo molt exagerat, i ara diré una barbaritat.
1: A veure.
2: A Madrid...
1: No passa. Ja ho sé, ja.
2: És veritat, a Madrid no passa, a Madrid està més net.
1: Però no volia posar-ho.
2: No, bueno, però ja t'ho dic jo.
1: Vale.
2: És una capital igual, no? Barcelona és molt millor que Madrid, llavors, what the hell.
1: Ja, hauríem d'estar espavilant-nos en aquest sentit, però clar, com que sabem que ja és millor que tota la resta del món, doncs estem tranquil·les.
2: Ah, vale, ens la suda.
1: Però pensa que jo la setmana passada vaig tenir una cita de tres, que érem el xaval, jo i una puta rata de la mida del meu peu. Tia, no és broma, que anava caminant per allà.
2: I no la vas apartar de cap manera?
1: Tia, com he d'apartar jo una rata?
2: No sé, espantant-la.
1: No.
2: Te va apartar ella tu.
1: Movia el peu una mica, tot i que jo faig un 42 i la rata, t'ho prometo, que era igual que el meu peu. I vaig pensar, si el moc molt, potser es pensa que
2: però
1: soc...
2: Però és gegant, no la rata.
1: Que sí, que sí, que era...
2: No m'estàs exagerant?
1: No.
2: Doncs quina por, jo m'apartaria jo.
1: Anava passant així.
2: Fiu, fiu.
1: I jo pensava, és la mateixa?
2: Li vas posar nom?
1: No. Vaig decidir que volia marxar.
2: Val.
1: I li vaig dir, marxem. Però bé, t'he de dir que també com a una village girl, jo havia vist... Bueno, no havia vist cap paranola realment a la meva vida. Mai. Mai, eh?
2: Què?
1: Ja, no... O sigui, sabia el que eren les cucaratxes perquè sortia a les pel·lis i la gent ho parlava i tal.
2: Val, o sigui, una panerola com a tal no l'havies vist fins que vas venir a Barcelona.
1: En persona?
2: Jo tampoc.
1: No l'havia vist mai.
2: Val, val.
1: I de fet no sabia ni com eren.
2: No, jo tampoc. Em pensava que eren més petites, jo, eh?
1: I més escarbat. És a dir, no com amb tanta personalitat.
2: Uf, és que és molt desagradable.
1: I de cop i volta la vaig veure allà, al terra, per primera vegada, i vaig pensar, what the fuck?
2: A més, al metro n'hi ha moltes. A mi em passa, tinc la sort, no sé com. Mira, jo vi que en un entresol i toco fusta,
1: sí,
2: però mai he trobat paneroles.
1: Hòstia, quina sort.
2: Perquè som molt netes, crec, i ho vigilem bastant. Però, jo al meu barri no he vist gaires paneroles.
1: Hòstia.
2: Una vaig veure l'altre dia. Una, però és que porto un any i no n'he vist cap.
1: Uf, mira, jo un dia estava morrejant-me amb un xaval i de cap i volta vaig baixar el cap i hi havia al terra potser 5 caminant i gran voltes per allà nostre.
2: No.
1: I l'altre dia, de fet, estava en una altra cita amb un xaval en un bar i de cop veig que mira molt cap al costat i li pregunto, amor, què et passa? I em diu, és que no et vull espantar, però hi ha una panerola a la paret. Imagino una panerola, xaval, que jo vaig aixecar-me i vaig dir, tu m'estàs gestionant aquesta panerola. I jo marxo. I vaig anar a la lavabo i quan vaig sonar, em diu, te l'he matat. I jo,
2: t'estimo! És preciós.
3: Per sempre!
2: És bastant preciós. Jo el que no entenc és com en ple 2026 encara hi ha paneroles, perquè hi ha moltes coses, en plan, hem enviat coets.
1: Tia.
2: Com pot ser? No, és que són molt resistents. Ja, més resistent són altres coses, no?
1: En plan que s'està aconseguint la cura a l'OVH i no tenim
2: és
1: una
2: no
1: puta
2: entenc.
1: Salvació a les paneroles. What the fuck?
2: És que no ho puc entendre més. No fan res.
1: Clar, és que si aportessin alguna cosa,
2: però
1: per què aporten?
2: No fan aporten? Res, no ho entenc.
1: Un xisclet de tant en tant aporten.
2: Ja, però bueno, també t'aporta un xisclet d'altres coses, un susto.
1: Per exemple.
2: No? No
1: però bé, passem al provar. Això queda compensat perquè l'hàbitat natural de la majoria d'aquestes criatures és, dos punts, el metro.
2: Sí.
1: Ho juro, però és que us ho prometo que tenim el millor metro del
2: bèstia.
1: Planeta Terra.
2: Vagis on vagis, pots anar a Nova York.
1: No.
2: Jo que he anat a Nova York, el metro de Nova York és asquerós. El de Madrid, me la suda, no sé, no vaig agafar el metro.
1: És una puta merda, també, vale. Tia.
2: El de Londres?
1: Horrible.
2: El pitjor metro que jo he agafat el de la meva vida és el de Londres. Per començar, no entenc com estem el 2026 i tenen aquell metro estranyíssim que hi ha una finestra que passa tot l'aire al metro i és impossible...
1: Per fer TikToks.
2: Vale, doncs, despentina molt.
1: Ja. Yeah.
2: És molt desagradable el metro, plan, està fet una merda, les línies jo no entenc com van, sort que anava amb l'MX per ella, que era com mig intel·ligent i llavors ell s'ubicava... Una merda de metro, el de Londres. I és veritat que el de Barcelona tenim molta sort, tot i que petita queixa el metro de Barcelona, a les pantalles, que no són pantalles, a l'andana del metro, quan et posa el recorregut, no pot ser que el recorregut que he de fer sigui del color de la línia, hauria de ser al revés.
1: Ja, a mi això també em despista
2: no moltíssim.
1: No m'agrada
2: això, quan fa molt temps que no vaig en metro...
1: T'ha de despista.
2: Perquè vaig en bici, penso, m'he equivocat? I no, en realitat mai m'he equivocat. No m'agrada, m'hauria de ser, el recorregut que queda per fer és el blanc.
1: Literal.
2: I el que he fet, el verd o el vermell o el color que sigui.
1: 100% blau. Seria el més lògic. Però bé, no ens queixarem tampoc.
2: No, no, tenim un gran metro.
1: El de Lisboa, per exemple, és horrible. Jo t'ho prometo que li vaig veure els peus al conductor perquè allò ho porta ell. Però t'ho prometo, va per sota així. Xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui. És horrorós.
2: És molt desagradable.
1: I penso, si nosaltres estem mal acostumats i per tant quan sortim no entenem res dels altres metros del món, la gent que ve d'altres ciutats i experimenta el TMB, no, queda meravellada
2: i
1: té fomo.
2: Sí, queda meravellada.
1: Perquè, clar...
2: Sí.
1: Senyalització, perfecta. Arriba absolutament tot arreu, està molt ben connectat tot. Llueix modern, però també té aquesta vessant, o sigui, la seva personalitat ideal amb alguna cosa com de OG metro, tal. I el més important, indica els segons que falten perquè arribi el proper tren. A mi, de veritat, que
2: els
1: no em sabeu...
2: Els dos propers.
1: Bueno,
2: perquè
1: clar,
2: a sota també et surt l'altre.
1: És veritat, és veritat. A mi no em saps la ràbia que em fa anar a Madrid, per exemple, i primer de tot que vagi al revés, que això no ho entenc, que la línia on et diu on ets, és a dir, les parades que et toquen endavant, no et surt la teva parada on ets.
2: No!
1: I per tant, has d'interpretar-ho...
2: És molt bèstia, no entenc com... No, però és que enlloc,
1: Ja.
2: I a Nova York no ho sé, però és veritat que va molt bé que hi hagi aquells petits puntets o les pantalles que et diuen a quina parada estàs o a quina estàs a punt d'arribar.
1: Per ubicar-te, encara que sigui. I no sols mateix, o sigui, no és el mateix dir queden 2 minuts, perquè poden quedar 2 minuts 52 segons, o 2 minuts i 10 segons, que no és el mateix.
2: No és el mateix.
1: Per tant, a mi aquest genèric no m'ho tornis a fer. Deixa'm les coses clares. 2:17, 2:16, 2:15.
2: M'avisa fins i tot quan entra, que ja ho veig.
1: Què posa?
2: Què penso?
1: Entra.
2: Gràcies per la sobreinformació, és
1: sempre
2: que a mi em fa feliç.
1: Et suma aquests segons de més, perquè
2: sí,
1: sempre arriba com el 0:20 entre el metro.
2: Sí.
1: Uau, pelos.
2: Pelos.
1: Contra. Les modernes de Barcelona. Aquest és un pro i contra, perquè és una tria urbana que em sembla ideal i necessària, i de fet tothom diu que Barcelona té com molts elements per poder ser un gran bressol artístic, sobretot perquè fa a l'art urbà, etc. Però bé, una cosa no treu l'altra. I hi ha un subtipus de moderna de Barcelona que és la wannabe, i s'apropia de totes les lluites que pot.
2: És molt desagradable.
1: I a més, performa precarietat quan totes sabem que ve d'una família adinerada. A mi que tinguis diners, més completament igual.
2: Però no performis, perquè mi cultura no és tu disfraç.
1: Literal.
2: I si no, no estaries a Pilates a les 12 del migdia, hermana. És que clar, qui està a Pilates a les 12 del migdia?
1: És
2: ningú.
1: No és tan complicat, en plan, simplement pensa i no t'apropiïs de lluites que no són la teva, tia, i no passa... O sigui, ja tindràs tu movides i les teves lluites, però el que no pots fer és que te vagis abanderant tant d'una cosa que no et pertany, perquè llavors li estàs fent més mal que bé a aquell
2: no,
1: col·lectiu.
2: Com sempre, gasta't els diners de Pilates al psicòleg.
1: Otra vez, sí.
2: I ja està, i deixaràs de fer això, perquè això són problemes que tens tu que no saps gestionar bé.
1: I són de com es diu, d'inseguretat.
2: Sí,
1: però bé.
2: Sí, sí.
1: I t'he de dir, d'altra banda, si reivindiques ser la persona més polititzada de la història de la humanitat, sigues fidel als teus putos suposats ideals, amor. Perquè n'hi ha moltes de la ciutat que no podeu ser més falses que té la Marinera.
2: A veure,
1: no,
2: bueno,
1: no,
2: per què? No de persona. Ah.
1: Tia, perquè, és que no ho vull dir, perquè ho he escrit i ho he esborrat perquè he pensat, es pot malinterpretar. Llavors és igual, però vale. Ja m'enteneu. Que les putes falses aquestes, calleu la boca i feu el que dieu i que te reivindiqueu.
2: Vale.
1: Perquè llavors us quedeu amb una mà davant, una darrere i l'altra davant, o com cony es digui. Si però també us diré que existeixen les modernes per mi. Perdó, perfecte. Que existeixin per mi les modernes ho és absolutament tot, perquè em faria mal que aquesta ciutat no tingués, doncs, totes aquestes persones que estan tota l'estona...
2: La Maria Hein.
1: La Maria Hein, per
2: molt
1: exemple.
2: Molt bé, molt encertada aquesta cinta. Com va dir un TikTok, només ets moderna si tens la Maria Hein a un contacte.
1: Literal, o ets la Maria Hein.
2: O ets la Maria Hein.
1: A mi em sembla molt guai que hi hagi tanta gent creativa junta i sembla realment que la gent de Barcelona... o sigui, tu la notes que tota l'estona està intentant reivindicar-se, reinventar-se. És a dir... Sempre a les festes tothom porta com un element molt característic que veus que s'ho ha estat treballant, no sé, com que la gent és molt guai aquí, com té... hi ha una cultura així creativa que mola, que flipes. Contra!
2: Ah,
1: el turisme. Ja ho sé que no diré absolutament res, no, perquè és de debò que sembla, bueno, doncs que sembla un parc temàtic, llavors no,
2: yeah.
1: No puc dir res més, però a mi m'agobia molt d'anar per Gràcia i sentir que estic dins un TikTok de Hidden Gems in Barcelona. A més, t'ho venen amb aquest concepte tan de moda de as a local, quan la real local ha de viure una hora de la ciutat perquè no es pot permetre una mini habitació.
2: As a local de Gon, amore. Local si cotitzessis aquí, perquè com a local seràs d'Estats Units.
1: Literal.
2: Mi nena.
1: Estàs de hashtag travel, encara que portis 2 anys aquí vivint.
2: Sí, el local no és el bar que et penses que és.
1: Literal.
2: Que té totes les cantonades arrodonides, que ja sabem que en plan és tot el restaurant el mateix.
1: Tot el
2: de
1: rato.
2: Color blanc amb leds, que sí, que vale, que molt bé.
1: Entenc que us encanti Barcelona, és normal, però fills meus, no cal convertir-ho tot en un lloc per fer-se una foto, col·locar-li un festuc, no sé què, destrossar la vida aquí...
2: Una mica de llave àcida...
1: Clar, no, és que és horrorós. L'altra cosa és que per molt que estiguis trista o enfadada, la ciutat és tan maca que és impossible no posar-te contenta mentre es passeges pel
2: 100%.
1: Carrer.
2: 100%. Si estàs trist i vius a Barcelona, només has de sortir de casa.
1: Perquè és que segur que et trobaràs ni que sigui una petita plaça ideal per fer una petita respiració d'un minut, però entres, la travesses i en comptes d'anar pel carrer i dius, uf, estic renovada. Hi ha un TikTok que diu que ningú al món camina més que una noia
2: sí. Que
1: is going insane.
2: Sí.
1: Doncs us juro que aquest... He estat jo els anys que he viscut a Barcelona.
2: Sí, és molt bèstia.
1: Sí, he fet barbaritats. Però barbaritats.
2: De caminar, dius.
1: De caminar.
2: Sí, jo també bastant.
1: I perdre-me, i bueno, horrorós.
2: Sí. Qué calor, por favor,
1: me pego al ventilador. Contra! El microclima d'aquesta ciutat que fa que no sàpigues què coi passa a la resta del món.
2: En plan?
1: Mira, per exemple, Girona té una calor molt més horrorosa que la de Barcelona. I a mi em passa que a vegades vaig a veure... A la meva germana, el que sigui, arribo a la capital, bueno, no, perdó, a, bueno, a Girona, arribo.
2: Capital de província.
1: I me quedo tiesa i penso, però esto què és?
2: De la calor que fa.
1: De la calor que carda, tia, la calor és completament diferent allà que aquí.
2: Però aquí és millor, m'estàs dient.
1: Aquí és més enganxosa.
2: Ah.
1: Però és aquest microclima que fa que jo em despisti, en plan, per exemple, aquí sento la fred molt més exagerada que el meu poble. O al revés. O sigui, quan aquí fa molta fred, allà no en fa. Allà no sé què, no sé què.
2: Sí, va al revés. Jo aquest cap de setmana, bueno, aquesta mena de pont estrany de Sant Joan i festius, he pujat al meu poble i he pogut dormir la nit i he pensat, oh...
1: Ja, i després tornes aquí i dius, hola.
2: What the hell is that? Avui quan surti del loft, bueno, avui no, demà, perquè avui tinc teràpia, però aniré a comprar un ventilador, perquè això és un altre, no queden ventiladors enlloc.
1: Bueno, clar.
2: I els ventiladors són molt lletjos, però d'això en parlarem d'aquí una hora.
1: Perfecte. I ara, un pro.
2: Ja has fet l'Anna.
1: Els barris!
2: Uau!
1: Tot i que n'hi ha molts que estan en perill per culpa del...

0: meu edifici he vist que tinc amigues allà dintre i els tinc més trista que mai.
1: Ah, sí, perquè
0: me van veure fent les mudances i me van dir, que marxes? I jo,
1: saps qui sóc?
0: Sí, marxo. I tu?
1: I vau follar.
0: I vam liar-nos. Però bé, guacada, Eva.
1: Una altra guacada.
0: Si ja no podem ni relacionar-nos entre nosaltres i compartir carrers, què ens queda?
1: Ah, no, res.
0: I fins aquí la meva petita llista.
1: Guacada extrema.
0: I la meva petita woke dosis.
1: M'ha agradat molt.
0: Gust. Estic molt trist per marxar a Barcelona, espero poder tornar-hi ben aviat.
1: És broma. Ara vols tornar?
0: A veure, algun cop. A mi em ve de gust tornar a viure aquí en algun moment. Potser ara, imminentment, no.
1: Jo estic flipant.
0: Però m'ha ve de gust viure aquí a Barcelona. O sigui, tornar-hi.
1: Vale, vale.
0: En algun moment. Però ara volem fer una... S'ha de fer una pausa de la ciutat, també, perquè això...
1: Sí, dones molt bèstia.
0: Te carrega que te cagues. Però bé, mi todo. Saps qui va venir a viure a Barcelona?
1: Qui?
0: Guitarrica de la Fuerte.
1: Oh, veritat, i li encanta tu culo. La Barceloneta és folklore.
0: Doncs a veure si me'l trobo algun dia pel carrer, que ja encara el busco. Això. O això, o em diu...
1: Te quiero...
0: Quiero ser tu full-time papi. Full-time papi.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Hola, família, com esteu? Som 8 minuts de les 4 de la tarda i seguim al Loft. M'estic ara?
2: No, ara no he dit.
1: Per què?
2: Perquè passen molts minuts de les 4 de la tarda.
1: Ara passen 9.
2: Joder.
1: No paren de passar minuts, és molt bèstia. Bueno, va. Tornem al tema del dia, que són els tractaments estètics que es fan les riques.
2: Uf, pelos, eh? Pelos. Però bé, alguns amb sement de salmó, altres amb excrements d'ocells, punxades, centrifugació de sang, sangoneres, mil coses estranyes que ja hem comentat, però volem saber-ne més.
1: I per això hem convidat a la nostra perfecta addicta al sol, Mariona Córdoba!
3: Hi there, com esteu?
1: No, com estàs tu?
3: Molt morena.
1: Sí, no, és veritat, ara estàs ja. molt morena.
3: Perdent moreno ja.
2: Mariona.
3: Perquè ara ja...
1: Per mi és ofensió, no t'està ofenent una mica?
3: No tinc vacances.
2: Perquè fa, què? 6 hores que no toques el sol?
3: 6 hores que no toques el sol. 6 hores... No, 6 hores només.
1: No, 7.
3: Des d'ahir al vespre. Doncs
2: pues encara t'està sortint el moreno que vas xupar ahir.
3: Pot ser.
2: La tia flex.
1: Mira, faltada de respeto, tio.
3: Un tractament estètic, és veritat que crec que mai em faria... Bueno, mai diguis mai, perquè, bueno, no ho sé si em faria, és els rajos UV.
1: Jo no m'ho faria.
2: A mi em fa por quedar-me tancada.
1: Jo sóc blanca com la llet i no m'ho faria.
3: I em fa por que em facin mal a la pell. Vull dir-te, és com molt agressiu, no, realment? El que potser sí que em faria és l'esprai aquest que es fan les famoses, que et posen dins de com una carpa d'aquestes com per canviar-te.
2: I t'arruixen.
3: Et ruixen i se't queda la marca del tanquet
1: aquell. Jo no, perquè és pressió estètica.
3: Totalment, això és veritat. Però amb el tema del moreno és potser una mica diferent, no?
1: Per?
3: Perquè tu et poses moreno a l'estiu, simplement vols estar-ho també a l'hivern,
1: sí,
3: no?
1: Sí, per què?
3: Perquè...
1: A mi per no posar-me morena, en plan, no és broma que se n'han tribut a mi.
2: Per no posar-te morena.
1: T'ho juro. Com has d'estar en blanca? I penso, a mi què m'explica, germana? Pregunta-li al meu ADN, en plan, jo què sé.
3: I a més, crec que és bastant normal que hi ha molta gent que no es posa tan morena, vull dir-te que no n'hi ha per tant, realment.
1: Bueno, doncs t'ho juro que és pressió estètica.
3: Però sí que és veritat que... Ah, el que passa és que els tractaments aquests estètics, que tu també ho deies a l'inici del tema del dia, va molt relacionat en el moment en el que estem i en la moda d'aquell moment exacte. I que llavors tu potser et fas algú ara i d'aquí 3 mesos, perquè potser d'aquí 3 mesos ja s'ha passat de moda i tu et quedaràs amb aquella cosa que estava...
1: Heavy metal, això, eh?
3: Exacte, amb aquella cosa tota la vida. I dius, m'ho vaig fer un dia quan tenia, jo ho sé, 25 anys, perquè era l'última cosa i la més important a fer... I ara, de cop i volta, això és el més hortera del món i ho tindré tota la vida ja per haver-m'ho fet.
1: El estatus dels infinits, el estatus de les coordenades.
3: El estatus de les coordenades.
1: Bueno, Mariona, és que tens una edat ja.
2: Ja, no passa res.
3: És veritat que jo m'empeneixo una mica l'estatus de les coordenades.
1: És que són tot modes de merda.
2: Els estatus...
3: Són modes.
2: Donen... És com la pintura rupestre, en plan, t'adona el context del moment. Que estaves.
3: Sí que és una mica així, perquè
1: com
3: realment...
1: Com tu portes un símbol feminista.
2: Clar.
3: Ah, sí? On? Mira.
2: Feminism.
3: Ah, sí, és veritat.
2: It's my passion.
3: Però clar, això va com va. I el moment en què tothom es feia una onada, i tothom anava amb la onada tatuada, i de cop i volta tothom es feia un cor, tal.
2: I el tatu del Harry Potter.
3: Clar, no, sí, és
1: molt
3: un
1: greu,
3: tema.
1: Molt greu,
3: és un tema. Però sí que és veritat que és el que dèiem, com va per modes i tal, el que hem volgut fer és tirar una mica enrere i veure quins tractaments estètics es feien abans. Llavors, si hi ha algun historiador escoltant-nos i es diu alguna fake news, si us plau, espero el vostre missatge, estic molt...
2: Si esteu ben horros,
3: molt afectada.
1: A veure, si eres una fea, no cal que ens hem vist
2: canvis. L'altre dia vaig anar al Como Caixa i va venir un feo del treballador...
3: Per què li dius feo?
2: A fer-me mansplaining. No, perquè era un frío, va venir a fer mansplaining i a dir-me tonta.
1: Potser a mi m'agradaria, perquè
3: però
1: si...
3: Potser definitiv... només volia ajudar-te que entenguessis el que estaves
1: veient. No, al Como Caixa, obro meló. Al Como Caixa hi ha molt maltractador.
2: Fan mansplaining.
1: Mira,
3: el que voleu dir, que esteu pel Como Caixa i algú us ve i us diu
2: sí.
3: No en teniu ni idea.
1: To God, t'ho juro per la meva vida.
2: Va ser així, tal
1: qual. La meva exparella, enginyer aeroespacial, m'estava explicant...
3: Petit parèntesi, bon lloc per tenir una cita al Como Caixa.
2: Sí.
1: Sí, però és que ja n'he tingut tanta.
2: Ja,
1: que estic fins als collons sí. d'anar al Como Caixa, que està a tomar por culo de Barcelona. Ja està, ja no li puc menjar. És que al final em vindrà. L'encarregat em dirà, amoré,
3: Que t'he mirat cinc diferents.
1: És que t'agafarà alguna cosa, tia, un herpes o un algo, t'ho dic en sèrio.
2: Tu te vas atacar, vamos, te fue volar un avió tu sola.
1: És que ja no queda més ciència per descobrir, amore.
3: Que només et queda liar-te amb la capibara.
1: Tio, és que ja està. És el bosc dels collons, això està al bosc.
2: Quan tens 18 anys i vens a Barcelona, bueno, et sembla la més original.
3: No, jo vaig tenir aquesta cita al CosmoCaixa per primer cop i últim.
2: Ai.
3: No, fa 2 anys màxim.
2: Bueno, però el primer cop que
3: hi vas... Ja em va semblar superoriginal, però no sabia que tothom la tenia.
1: Per què ets hetero, Mariona?
2: Sí, no passa res.
3: Pot ser.
2: És un horror, eh?
1: On fucking Pride Month, eh? Bueno,
3: total, que vas anar amb el teu nòvio, el CosmoCaixa. No, ex-nòvio, perdona.
1: Ai, anava a dir el nom, quin jumpscare, però a més anava a dir complet, quin susto. Bueno, vaig anar amb la meva exparella al CosmoCaixa, enginyero especial, i va venir un pedazo de friki que li havien dit un paper que s'havia de memoritzar i li va començar a fer mansplaining. I el meu exnòvio, que és molt educat, es va quedar tiesa fent veure que ho entenia. Després em va fer, en plan, rapapolvo de totes les barbaritats que havia dit que eren totes mentida.
2: Veus? Del ChatGPT.
1: O sigui, que fan molt mansplaining i ells realment es pensen que ho saben, però és, o sigui, és com si vas a fer un menú degustació. Tu t'ho creus, però igual si en saps s'ho està inventant la persona que t'ho està explicant, perquè és un paper estudiat. Jo, que feia una visita guiada al Museu dels Càtars a Bagà, m'ho inventava tot. I mai ningú em va dir res perquè jo feia veure que m'ho creia, però era mentida tot, els càtars i gos, Ulisse Mare. Jo què sé, tio.
3: I llavors la gent marxava d'allà amb fake news.
1: Gràcies, ho has explicat molt bé. Pues ja, és que tinc el talent de la comunicació.
3: T'ho veu normal? Està dient, que dius fake news en una visita guiada, i dos, està fent ràdio amb un parillo a la boca, amb un escuradents.
1: A mi m'heu comprat com sóc, no?
3: Deixa-li immediatament. I seguim, bueno, no seguim, comencem, perquè encara no hem dit ni un.
1: Vale.
3: Però bé, una de les modes que, per exemple, és molt diferent al que vivim nosaltres ara, a l'unicejo, ser unicejo,
1: vale,
3: que és ser cella junt.
1: T'encanta, oi?
3: És una cosa que ha estat mal vista durant un temps llarg. A mi me'n recordo que de petit em feien l'entrecejo, perquè deia, la pobra nena només té una cella.
1: Us feien coses d'aquestes?
2: Sí.
3: I em tenien el bigoti.
1: Què? A mi la meva mother mai. Jo ella sí, era en pla... Sí. És que ella és molt woke.
3: És woke, sí.
2: És super woke. Por Dios.
3: Però abans, per exemple, a Grècia, tenir entrecella poblada era un símbol de bellesa, i llavors el que feia les persones és que no tenien com prou pèl, se'l pintaven, o el que feien era enganxar-se pèl d'animal a l'entrecella per tenir aquest efecte unicejo, cella junt, que estava molt buscat en aquell petit moment.
2: Ja, yeah. Seríem les cracs de Grècia, tu i jo.
3: Sí, sí que és veritat. Però jo he anat perdent com...
1: És que jo no tinc gens, tio.
3: Entrecella.
1: Ara tinc FOMO.
3: Tu les tens molt separades i molt ben separades, trobo.
1: Hija de...
3: No, no, però molt bé.
1: Mira, no saps, jo mai m'havia fixat en que tenia les celles separades fins que una vegada una retrasada m'ho va dir.
3: Ah, sí, però em parlen malament.
1: I em va dir, tens les celles molt separades, no? I em va crear un complejo de l'hòstia. Perquè estan... Ja vaig bé. I llavors vaig fotre-m'hi els dits i vaig pensar, hòstia, és que m'hi queben dos dits.
3: No, però no, és no normal, no? O no?
1: A tu t'hi queben dos dits? No.
2: A mi m'hi queden
3: dos. L'Albert sí, l'Albert li queden
1: això,
3: dos.
1: Ara no, però les celles...
2: A mi...
3: Bueno, va, seguim amb els tractaments estètics.
1: És molt bèstia.
3: Una moda que sí que ha perdurat bastant en el temps és el tema dels llavis gruixuts, de tenir uns llavis frondosos, cosa que l'Alberto no necessitaria cap tractament perquè ja té uns bons llavis. Però...
1: De xupona màxima.
3: Però llavors no tenien bòtox. I el que feien era utilitzar espines de roses o picades d'abella per aconseguir aquest volum als llavis.
2: Quin mal.
3: I recordeu que fa uns anys, potser érem massa petits, però jo me'n recordo perfectament, que hi va haver una època on es feia un repte viral per tenir els llavis grossos, que agafaves un got, xuclaves i te'l deixaves com sense aire una estona allà dins del got, i llavors quan els treies els tenies inflamadíssims.
1: És tan perillós.
2: I em vaig petar totes les venes d'aquí.
3: Fent-ho.
2: I em va quedar tot això morat.
1: Vale, podem canviar de temes, que m'impressiona molt.
2: M'impressiona,
1: i a més tu.
2: Per això no m'hi veia.
3: Després,
1: feia nombre.
3: Un tractament que també s'ha utilitzat molt ara i que això ets a dir que no sé del tot si és mite o veritat, però té sentit pel component químic, que és el fet de tenir les dents molt blanques. ¿Vale? Per tenir les dents molt blanques, abans el que feien era utilitzar orina.
1: No.
3: Perquè com té molt amoníac, ja fa aquest efecte, suposadament, i blanqueja les dents. Però a banda d'això ho utilitzaven, segons es diu, a l'antiga Roma per fer neteges bucodentals.
1: Pipi?
3: Sí, pipi.
1: Però i qui...
2: I com es liaven?
1: No, i la meva... I com es liaven, molt bona pregunta. Però i de qui era el pipi? El teu propi, no?
3: No sé de qui era, però diuen, pel que he pogut llegir, que pot ser una fake news com una casada gran, és que es recomanava el pipi dels portuguesos, que no va molt buscat. No és ni broma que he llegit això.
2: Per què?
3: No ho sé.
1: No sé.
3: No en tinc ni idea.
1: Els camins de la vida també t'han portat a Portugal, somehow.
2: Tot arriba a Portugal.
3: Sí.
1: Ah, és que clar.
3: Una cosa que ara parlàvem i que tens tota la raó, Gala, que és una moda, és el tema de la pell. Ara està de moda estar bronzejat perquè significa que ets prou ric com per estar tot el dia al sol.
1: Sí.
3: Però abans era tot el contrari, havies de tenir la pell al màxim de blanca possible.
1: Molt bé, jo seria superrica abans.
3: Tu series increïblement rica, increïblement atractiva, increïblement... Ja ho ets, no passa res. Però...
1: No
3: en aquell moment,
1: res.
3: Tothom...
1: No passa
3: perquè estava tenint un discurs que dic no. Però ara, per exemple, el que et passaria és que tu series una gran rica, gran guapa, gran atractiva, i jo, per exemple, seria una dona treballadora que ningú voldria perquè estic tot el dia en el campo treballant, saps? Llavors, el que feien era intentar tenir el màxim de blanca la pell possible. I feien barbaritats.
1: Com ara?
3: Com, per exemple, posar-se cremes amb plom.
1: Conya, no?
3: No.
1: I no es podien tapar i ja està.
3: No, perquè, clar, vull dir... Les que estaven a casa, les que eren riques, igualment volien ser el màxim de blanques possibles.
1: Més blanques
3: possibles.
1: Encara.
3: Llavors es posaven cremes amb plom i llavors, òbviament, això provocava irritacions, la caiguda del cabell, intoxicacions, perquè, òbviament, no s'ha de ser Einstein per saber que és poc sa. Vull dir-te, no s'ha de ser molt intel·ligent.
1: A veure... Però, en el moment en què se't comença a cardar la pell rara.
3: Clar. I, a més...
1: En el moment que et canvia el color de la pell.
3: Jo... Però mira el Michael Jackson.
2: Yeah.
1: Però perquè tenia vitíligo, no?
3: Això diuen.
1: Jo amb aquest tema no m'hi foto perquè a mi Michael Jackson, com sabreu, em fa por.
3: Normal, és que feia una mica de por, sí que és veritat.
1: Tot, i la Momo i tot.
2: Ai, por Dios.
3: I després l'Arnau, el nostre estimat redactor, m'ha explicat que també hi havia una altra tècnica que era la bucarofàgia. Vale? Que era una pràctica que, en què algunes dones d'alta societat menjaven o llapaven fang o fragments de ceràmica perquè pensaven que els ajudava a tenir la pell més blanca, a aprimar-se o fins i tot es deia que evitar embarassos. I llavors aquesta argila com que podia bloquejar com certs nutrients del cos, però també podia provocar anèmia i problemes de salut greus perquè bàsicament estàs com ingerint coses que no hauries d'ingerir, carinyo.
1: Hi ha gent que li encanta menjar fang.
2: Qui?
1: Sec. No sé, però hi ha gent que se'n menja, t'ho juro.
2: Ai, por Dios.
1: A mi me'n sortim molts TikToks.
2: Mare de Déu.
1: Ara t'ho busco.
3: I l'última cosa que us vull explicar, que també ho ha descobert l'Arnau i que m'ha semblat molt interessant...
2: Jo vaig veure, però un dia vaig veure una monja que era transparent.
1: Molt bé, Albert.
3: Què vols dir?
2: Com aquestes, que els encantava ser tan blanques.
1: Com que transparent?
3: Tia, que se li notaven les venes, no, i tal.
2: Va sortir del convento un moment i vaig dir... Em vaig despassar un peix. Se li veia tot, tia. Tot, la pell, totes les venes i tot per dintre, i pensar si menja, li veuré com li baixa.
3: Però potser això has de tenir una mala circulació, no, també?
2: No ho sé, però...
3: Sí, ser molt blanca i tenir molt mala circulació.
2: Va ser molt traumatitzant.
1: No ho sé. Marquen.
3: Sí, però...
2: No, tia, però a nivell
3: tèbil. Però la gala bastant, els braços.
2: No, però és que se li veia molt. Era com un peix transparent.
3: Potser hi ha alguna malaltia relacionada amb això, vés a saber.
2: No.
3: Però bé, l'última cosa, així com estètica, que he trobat, que ho ha descobert l'Arnau, són els peus petits a la Xina, vale?
1: Lo de dir, això és veritat, però lo de dir l'Arnau és per si hi ha una fake news, fotre-li la culpa a ell.
3: No, perquè m'ha semblat molt interessant i m'ho ha descobert l'Arnau i jo no ho sabia. De fet, ho hem revisat, hem mirat mitjans fiables, no com altres persones d'aquest programa.
1: Que jo, que ho demano al xat. I lo malo, que es coma les eines de la seva generació.
3: Exacte. Total, que a la Xina el que es volia era tenir com que les dones tinguessin els peus els més petits possibles. I el que feien era embenar els peus de les nenes perquè no els hi creixessin.
1: A mi també els hi queden tots amuntegats.
3: Els hi queden amuntegats, però se suposa que estaven considerats com un símbol de bellesa i d'estatut social. I llavors l'obsessió era perquè el peu fes menys de 8 centímetres o menys d'un 30 de peu, que és una barbaritat.
2: Tia, quina...
1: Un 30 és el que té molt gent de 5 anys.
3: Sí, vull dir, és com tenir un peu de 8 anys o de 6 anys, sí. I a més era molt dolorós perquè a més et trenca els ossos i si no els embenaven, els hi posaven les venes aquestes que els apretaven els peus, el que feien era posar sabates de fusta per tenir el peu al màxim d'atrapat possible dins de la fusta, saps? I hi ha dones, jo he llegit avui un article d'una dona que tenia 92 anys i que només feia com 10 anys que havia deixat de fer aquesta pràctica perquè el seu marit havia mort. Perquè a banda d'això hem llegit que això ho feien sobretot elles com per ser atractives envers els homes, perquè hi havia una filia també amb això, i hem llegit també que algunes geixes els hi feien perquè no
1: poguessin... Treu-te els auriculars, Albert, me foten sorolls de gemecs. Treu-te'ls i tapa't les orelles.
2: Ja me l'estic tapant.
1: Ah, vale.
2: Però ho sento igual. Projectes molt bé la veu, Mariona.
3: Gràcies. Si us ha interessat això dels peus de la Xina,
2: no.
3: Que a mi m'ha semblat molt interessant de llegir, el peu aquest, el tipus de peu aquest, o el tractament estètic, és flor de loto, si no m'equivoco. Oi? Sí.
2: Com? Es diu flor de loto?
3: Sí. Posa flor de loto, peu, i et sortiran.
1: Sí. I prohibida el 1912.
3: Mira. I encara hi ha algunes dones que queden poques, però que tenen els peus així.
2: Il·legal. Tia, para't.
1: Mira aquest no, peu.
3: Pares, fins aquí. No li ensenyis més peus, Gala, que el traumarem.
1: Ara, però és que tens dits a sota, what the hell?
2: Clar, és que no m'agrada gent tu dels peus.
1: Bueno, Mariona, com que sabem que ets molt amiga dels tiets...
3: Me'ls vaig trobar per Sant Joan.
1: És que t'ho he dit, que com que sabem que ets molt amiga de set, et posem la seva novetat musical.
3: Molt bé, m'ha agradat molt aquesta cançó.
1: Mira, es diu Era això.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Si sents això, és que vius el Loft. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Falten 7 minuts per 4:45 de la tarda i seguim en Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltor.
2: I avui, com cada dilluns, passa pel Viset Compartit de Catalunya, la Laia Castelltor. Com amaneciste?
4: Oh, estic molt trista.
2: Per?
4: Ai! Bueno, ara em contenta perquè m'encanta aquesta cançó i és que és molt estiu. Però és que és l'últim dia que vinc aquí de clar.
2: No! Amore, també és el nostre últim dilluns, eh?
4: Tu, és que m'ho estic passant tan bé sempre quan vinc.
2: També és el nostre últim dilluns.
4: Passo superbé. Bueno.
3: Ho està d'acabar.
4: Ja, és veritat.
2: Para.
4: Ja.
2: Et faré plorar el dimecres com una medalla. I swear God, eh? M'he esforçat molt, eh?
3: No sé si ho aconseguiràs.
2: Ho aconseguiré, segur.
4: En fi, sí.
2: Prepara't, col·lega.
4: Jo estic una mica trista, però vull fer honor al que hem fet aquí més, que és aprendre dades divertides que no ens trauran mai de pobres, però sí que ens faran ser les persones més interessants en una taula del bar.
2: Veus? Això són coses que les persones riques moltes vegades no poden dir.
4: Exacte.
2: Perquè com que han viscut en una bombolla de lerdes...
4: Clar, no han escoltat el Love. Llavors, avui no serà menys, així que per fer honor a les nostres dades divertides, el nostre tema nínxol de la setmana són els logotips. Una cançó perfecta per parlar de logotips. Us he portat bastantes fotos, vale? Potser heu vist a les xarxes o fins i tot vosaltres mateixes ho heu vist, que molts logotips de marques en els últims anys s'han simplificat molt. Aquí veiem alguns...
2: Alguns vells, el d'eBay és xulíssim.
4: El de,
3: nou,
4: sí, sí, sí, el vell.
3: Ah, yeah.
4: Quasi tots els vells són una mica més divertits, tenen
2: sí,
4: una mica 100%. Més de gràcia, de personalitat. I en el sector del luxe, per exemple, va ser fulminant. En un o dos anys, firmes com Dior, Saint Laurent, Burberry, de sobte van deixar tots els seus logotips tradicionals que tenien ornaments, icones i tipografies
2: úniques. Eren
4: preciosos
2: i justament per això
4: sí,
2: eren luxury.
4: Totalment. I sembla que van decidir que l'estàndard era una tipografia negra de pal, el més avorrida possible. I una altra foto no és l'únic sector que es va veure superafectat.
2: Hola.
4: La NBA i els esports de sobte també van veure un canvi.
2: Horrible.
4: En tots els seus logotips que abans tenien colors molt vius, com efecte 3D, com si les lletres estiguessin així com en relleu, molts animals, doncs es van simplificar tots i de sobte tots es van convertir en rodonetes, a vegades només amb noms o fins i tot només amb lletres per identificar l'equip. Aleshores, per què ha passat? Teniu teories?
2: Recessió econòmica.
3: Literal.
4: Recessió econòmica?
3: No.
2: No.
4: No tant. No. Hi ha molts sectors en joc.
3: Perquè són més baratos de posar els puestos.
4: No és tant per això. O sigui, és un dels sectors, però n'hi ha molts que entren en joc. Anem
2: perquè és més fàcil d'entendre.
4: Va, és que hi ha moltes coses en joc. És superinteressant, de veritat. És superinteressant. En primer lloc, segurament, el que jo vaig pensar també en primer lloc quan vaig començar a documentar-me sobre aquest tema, el disseny mòbil. O sigui, les marques, quan pensen en un logotip, el primer que han de pensar és que sigui fàcil de traslladar a diferents mitjans digitals i ara es priva abans el mòbil que, per exemple, la pantalla de l'ordinador. Mm-hmm. Aleshores, el disseny digital, òbviament, implica limitacions. La primera és la mida. Ara us deixaré... Mireu el logo d'Apple antic, preciós. Sembla una il·lustració d'aquestes que trobaríem Harry Potter. Veiem allà com a Darwin amb la poma, increïble. I després, doncs, la poma que totes coneixem.
2: Clar, és veritat, si cartes això molt petit,
4: clar,
2: sembla
3: una merda.
4: Penseu això, aquest logo és increïble, però si l'haguéssim de reduir el tamany d'una foto de perfil d'Instagram, per exemple, no s'entendria res. En canvi, la pometa, tu la pots fer més gran, més petita, la pots
2: passar és el que és.
4: A foto de perfil de qualsevol xarxa social i... doncs quadra, no?
2: Sí,
4: i és
2: sí,
4: per això que molts de la NBA, molts equips, es van tornar rodones, justament per encaixar ja les fotografies de perfil, que
2: vaya
4: és ja tristíssim, però en fi. Una cosa similar passa amb les ombres i la profunditat. Això també és superinteressant. Si us hi fixeu, aquí estic posant fotos de logotips de cotxes, sobretot.
2: El pitjor que li ha passat a la indústria automòbil és sí. el canvi de logo de Volkswagen. Que ara sí, és horrible. Heavy. I sí. les furgonetes noves que fan, els cotxes noves que fan amb el logo nou, són doncs, bueno, sí, horribles.
3: A mi em sembla més criminal el de Kia.
4: Bueno, és que...
2: Sí, perquè sembla que hi posi... Bueno, no sé.
4: És una mica trist, però si us hi fixeu, el que tenen en comú tots aquests logos que estem veient, BMW, Kia, Nissan, el que han canviat és que han perdut aquest efecte 3D d'ombres. Us hi fixeu? Nissan es veu molt, Volkswagen també. Han perdut com aquesta profunditat i ja és tot disseny pla, que se li diu. No, no volen fer cap efecte 3D, ni ombres, ni profunditat, és tot pla. El disseny pla és marca de la casa Apple, tot el seu sistema operatiu, sí. el disseny de les aplicacions, si us hi fixeu, és totalment pla.
2: De fet, ara ho han canviat.
4: Sí.
2: I ara han començat a fer lo de la bombolla, que sembla com aigua.
4: Efectivament. Ara ja sí que tornem a tenir lo típic de que ara si apretes una mica sí que sembla que hi hagi com dos dimensions, sí. però, o sigui, tres dimensions, però era tot molt pla.
2: Per això hi ha com brillos i coses que abans
4: sí,
2: no hi havia.
4: Sí, perquè ara veureu, la gent s'ha queixat una mica ja. Un normal, normal. Però bé, moltes marques van entendre el fet d'arrestar aquesta profunditat o ombres als logos com la millor manera d'adaptar-se a l'estètica actual, al que dictava el més popular de la classe, que era, òbviament, doncs, Apple, no? Però no tot és culpa dels smartphones, però jo pensava tot això és simplement per al tema de la Clar. Digitalització. Doncs no, hi ha molts components socials. No negarem que en els últims anys ha estat molt de moda el minimalisme, això ho sabem. Quan vam descobrir internet i les possibilitats del disseny web, ens vam tornar una mica boges i volíem utilitzar absolutament totes les eines que se'ns van presentar noves i vam tenir aquest període de saturació increïble. No sé si ens recordareu.
2: Passar. El WordArt també ha fet molt mal.
4: Exacte, jo parlo d'aquella època de Tumblr en la que tu podies personalitzar-te les icones de l'iPhone i a totes els hi ficaves bigotis i topos i totes eren galàxies. De galàxies. Era una cosa espantosa.
2: Les ulleres, aquelles rodones escaroses.
4: Horrorós, horrorós.
2: Molt desagradable tot plegat, sí, és veritat.
4: Però bé, vam utilitzar totes les eines que teníem, les pròpies aplicacions, els dissenys en si ja eren bastant més estrafalaris que ara, no? I vam viure aquest període de locura màxima i després, com qualsevol moda, tot el que puja, baixa, les marques van dir, vale, què és el que ara és nou o el que trenca una mica i implica com una innovació? Tornar a la senzillesa, tornar al minimalisme, anem a trencar, no? Sempre tenim la mateixa teoria. Una cosa es posa de moda, la cremem, tornem a exactament al contrari. Uh-huh. Per tant, va arribar així al minimalisme disseny web, que és el que estem més acostumades a veure, no? El que pensem ara en el sistema operatiu d'Apple, doncs és tot super minimal, super net, línies super senzilles, poca cosa. Un altre factor que a mi em sembla distòpic i aquest no el penso comprar és la saturació d'estímuls. O sigui, la teoria, el que diuen els experts, és que com cada cop estem més exposats a estímuls diaris i anuncis i a marques per tot arreu, sortim al carrer i hi ha 40 milions de marques i d'anuncis, una tipografia més simple o formes més simples, menys dibuixos, menys paraules, se suposa que és més fàcil de reconèixer i, sobretot, recordar, que és però el que
2: és
4: els interessa.
2: Igual.
3: Per això, tia, jo suposo que això devia ser un estudi que va sortir al principi, que era com, vale, de cop i volta tot és amb molt de relleu i tal, si et trobes una cosa plana i bàsica, et sorprendrà. Però ara...
2: I a més et generarà com pau perquè és més fàcil d'entendre.
3: I ara és al revés, en plan, et genera pau una cosa sobre...
4: Vale.
3: Feta,
4: jo us compro 100% aquest discurs. La meva pregunta és, aleshores, els dissenyadors de les marques que estan fent ara rebrandings que s'actualitzin. Perquè jo vaig pensar exactament el mateix. O sigui, vale, és veritat que cada vegada hi ha 3.000 milions de marques per cada tipus de cosa, tens molta competència, necessites un logo que sigui fàcil de recordar. Però és que és el que dieu vosaltres. És el que vaig pensar, és el que tinc aquí escrit. El teu logo no el recordaran ni el Tato, perquè és molt senzill, molt fàcil de llegir, tot el que tu vulguis, però és avorrit. És exactament igual que tots. La mateixa tipografia que tothom. No té res de memorable o d'autèntic.
2: És com ara la gent que fa un bar i, el que dèiem abans, posa formes orgàniques i les parets com arrodonides, que és en plan, molt bé, portem veient això 5 anys.
4: Ja, bueno, ho et diria, ara la tendència de màrqueting, si pensem en la identitat visual, per exemple, a Barbocata, com fan les publis, així com Comic Sans, que sembli que no ens ho hem currat, però que realment, en plan, hi ha un disseny darrere pensat, fa un noi que es diu Víctor, que segueixo que és superinteressant, però crec que com aquest estil de disseny, com de, ara les tipografies més lletges i com pum, pum, pum, això ara també ho veurem així.
2: Sí,
4: però 100%. Tendència totalment.
2: Que sembli feta mà, 100%.
4: Exacte, sí. En fi, siguiente foto. Parlant de perdre autenticitat. Com us he dit, un dels sectors on va ser fulminant l'avorriment crònic va ser el sector del luxe.
2: No ho puc entendre, no entenc per què canvien el logo de Burberry, no entenc per què canvien
4: Balmain,
2: el
4: Balmain, que era preciós.
2: Sí.
4: I aquí només he ficat com el nom. Ja no parlo ni dels logotips o les icones o els dibuixos que cadascun d'ells tenia. Però, bueno, per qui no ho estigui veient, bàsicament totes les firmes de luxe que se'ns poden imaginar, perquè aquestes no són les úniques, però Yves Saint Laurent, Balenciaga, Burberry, Berluti, Balmain, que eren justament característiques per, o sigui, tenir uns detalls, no?, a les etiquetes, en els noms, en els logotips, d'un dia per un altre van decidir agafar la tipografia negra sans serif més bàsica del món.
2: No ho entenc, és que és molt cutre, en plan, no sé qui ho ha fet, perquè s'han gastat molts milions en fer un rebranding.
4: Molt, molt, però és...
2: Molts milions, i tens moltes botigues, i has de canviar el logo de moltes botigues, de moltes etiquetes, de moltes coses. Per què ho faries tan malament?
4: Vale, aquí he de dir que hi ha un factor que jo no m'esperava, i és, ara sí que teniu raó, la recessió econòmica.
2: Sí,
4: després de la Covid clarament van viure una recessió econòmica i l'opulència, el luxe exagerat es veien malament, no agradaven. De fet, vam tenir tot aquest moviment del quiet luxury, el luxe silenciós, de sobte era com que no es vegi un logo, que no es vegi una marca...
3: Però uns anys abans, de fet, o sigui, abans de la Covid va ser com la cúspide de tot això, perquè si recordes, per exemple, la Rosalía que anava amb xandals, amb tots els
4: logotips
3: i així totes les persones que eren famoses en aquell moment i anaven amb marques super extrafolaris de tota la pesca. Llavors fa gràcia com d'un any per l'altre canvi.
4: Totalment, totalment. Sí, sí, o sigui, però és que hi tornarà a passar, perquè ja estem ara en el període d'una altra vegada de canvi, ja veuràs. Però bàsicament això, com estava una mica mal vist com mostrar aquesta opulència, les marques de luxe van dir, ui, hem de una mica com amagar-nos mentre passi la tempesta, perquè sabem que és una tendència i que tornarà a passar, però durant aquest període és millor que ens fiquem tots una tipografia negra, senzilleta, i ja està.
2: Però la meva pregunta és, després tornaran al d'abans, no?
4: Mira, no, efectivament, per molt que hi hagi gent, o sigui, moltes marques de luxe, molta gent no vol entendre com l'influència que realment té la moda en el nostre dia a dia, però sí que acaba afectant a molts aspectes. I, efectivament, Burberry's ha vist que la gent s'estava queixant, Burberry's ha vist que la gent estava ja una mica esto es Black Mirror, i aquest any ha tornat al seu cavall, al seu logotip increïblement bonic. L'ha fet amb un blau una mica més actual, o sigui, sí que l'ha... Com una mica més finet.
2: Segueix agradant-me més el del 99, eh?
4: Oh, el del 99 t'agrada més?
2: Sí.
4: A mi el de 2023 m'agrada molt, la veritat.
3: És que el color aquest és xulo.
2: Sí. El blau és preciós, el blau marí és molt maco.
4: I et diria que jo és 2023, però ara aquest any jo he tornat a veure molt el del 99 que a tu t'agrada.
2: És que és molt maco.
4: Sí, perquè com tornem aquest any amb la dels 2000, la full...
2: Jo li vaig robar una bufanda al meu avi, que era Burberry, i era del primer, del quan es deia Burberry's, perquè a Londres la gent li deia Burberry's i no Burberry, i van estar durant una època que li van canviar el nom a la marca.
4: Que fort. Burberry's és una marca que a mi em sorprèn que, o sigui, per exemple, la meva àvia també té moltes gabardines, bolsos, i la meva àvia, o sigui, tant de bo, però no és que sigui molt moni a casa meva, vull dir que sento que és una marca, jo també recordo quan jo era petita, encara podies comprar-te coses com a un preu relativament accessible, i en els últims anys s'ha disparat moltíssim, o sigui, ha sigut increïble. Però bé, en fi, Burberry, per exemple, com veieu, va veure que ja estàvem superant una mica aquestes ganes de que tot fos super minimalista i es van una mica avançar la tendència, perquè aquest any ja veiem que moltes marques estan tornant enrere i estan descuidant aquests logos totalment avorridots i senzills, i Burberry va ser la primera que va dir ui, ui, ui, espera't, haurem de tornar cap enrere.
2: Ara he vist el logo de Burberry a Instagram i el fons no és blanc, és un color blanc trencat molt maco també.
4: Mira, una mica vintage, no?
2: Sí,
4: estic bastant a favor de tot això. No és només el luxe qui ha escoltat el públic general i s'han adonat, per fi, que això era una mica peix bullit. Moltes marques, com us dic, aquest 2026 han reculat i logotips que havien simplificat al màxim en els últims anys els han tornat a decorar una mica. Vaig a fer una predicció de persona boja pel futur i sabeu que no m'equivoco, perquè jo vaig dir que Batgirl sortiria al concert de Bad Bunny i ningú donava un duro. I fue real. Així que us vaig a fer una predicció de persona boja i crònicament online, d'acord? Jo crec que en aquest moviment de desfer els desastres minimalistes que han fet moltes marques i donar-li una mica de gràcia al logo, crec que el que faran moltíssimes empreses, en comptes d'arriscar i crear-ne un de nou, crec que recorreran a una de les coses que més ens agrada en el màrqueting, que és la nostàlgia.
3: 100%.
4: Sí. De fet, Burger King ja...
2: Tornaran al d'abans, doncs.
4: Sí, però el dels 80 o els 90.
2: Ah, és encara la meva més predicció. Enrere.
4: Sí, Burger King, per exemple, el del mig que estem veient, que és el que tots tenim al cap, no? Com blau i l'hamburgueseta
3: al mig. És com el del 2000.
4: Sí, pues és fins al 2024 o aquest, o sigui, ha estat molts anys. Sí. I en els 80-90 tenien el que veiem al principi, que és molt més senzill, és com un pa d'hamburguesa i Burger King al mig, així una mica retro. doncs ara aquest any han fet rebranding i en comptes de simplificar el que tots tenim al cap o fer-ne un de nou, han tornat al dels 80.
3: Que guai.
4: Sí.
3: Llavors, home, és que l'estètica dels 90 i els 80 és perfecta.
4: Primer, que està totalment de moda i ens quadra molt que ara la vulguem recuperar. 100%. Perquè a sobre té molt de color, que és una cosa que en els últims anys no hem vist gaire, i aquest any el color és lo màximo. Si voleu saber, els colors de l'estiu són el turquesa i el coral.
2: El turquesa?
4: El turquesa i el coral.
2: Són H2O, els dos colors més lletjos de la història.
4: Totalment. H2O, les sirenes de Mako, turquesa i coral són els colors de l'estiu. Per tant, jo crec que les marques tornarem a veure que recorren el color i crec que moltes el que faran serà aprofitar la nostàlgia, que sempre ens encanta, perquè com no ens agrada el present i ens fa por el futur, doncs mirem el passat, sí, amb una mica d'amor, no? El romantitzem, i crec que moltes marques rescataran logos antics i veurem de sobte...
2: Ah, que guai, doncs!
4: Sí, una resurrecció de logos dels 80-90.
3: Que guai!
2: Interesting.
4: Superinteressant, la veritat. M'ha encantat això dels logos.
2: Home, ens ha encantat anar a Rússia.
3: Sí. Molt bona última secció, Laia, aquesta.
4: Ai, jo... Jo, quan vulgueu fricades, vinc aquí i us les explico.
3: Perfecte, bueno, a veure si ens dona temps.
2: Quan sapiguem, si podem.
3: Ara, per despedir-te, et posem una fricada també, que és una cançó molt divertida. Ai. Així marxes per tot l'altre, és de la Sabrina Carpenter.
4: Ai,
3: una mica de House Tour. Ai.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Tres quarts justos de 5 de la tarda i seguim amb Love ICAT. Som l'Alberto Garel
2: i la Gala Castelltort.
1: I seguim amb la Laia Castel, perquè ens ha dit que tenia moltes queixes.
3: Moltes.
1: Bueno, doncs, si vols, comencem ja.
3: Els dilluns
1: nosaltres ens queixem una mica, aprofitem i posem el Feng Shui en lloc per estar tota la resta de la setmana tranquil·les. Per tant, Laia Castel, equilibra el teu Feng Shui.
3: Uf, és que no sé ni per on comença, tinc tantes queixes avui.
1: La que més ràbia te faci.
3: Mira, el grup de WhatsApp per planificar els viatges de l'estiu. No puc més.
2: Ja
1: no
2: és una merda.
3: Quin pal de gestió. A part, quan sembla que hi ha més o menys... O sigui, feu una cervesa una setmana i sembla que més o menys ja heu arribat a un acord.
1: La persona que no va venir no li va bé.
3: No, és molt heavy. És màgia.
1: Pues te jodes.
3: Sí.
1: Jodes.
3: O després just, en plan, tothom es quadra. Vinga, va, pues marxem a finals de juliol. Menorca a finals de juliol. Dimecres tothom està... Hi, Menorca a finals de juliol. Dijous, obres el grup de WhatsApp. Bueno, què, reservem?
1: Al final,
3: I si marxem al setembre? I si marxem a Castella-La Manxa? Mira, és
1: molt
3: que
1: maco,
3: no ho
1: Castella-La Manxa.
3: No, però
1: havíem quedat menor que el juliol,
3: efectivament,
1: no?
3: Efectivament. És com que de sobte... O sigui, després, quan estàs al viatge, acabes veient a les teves amigues assegudetes a un tardeo i dius, vale, sí, us estimo i m'ho estic passant molt bé. Però per a llegar hasta aquí,
1: sí,
3: durant tot el camí...
1: S'ha patit.
3: Vull dir, res a veure, eh? A mi que em busqui. No, em fa por ja, em fa por. No tenim res agafat encara i m'ha fet por.
2: És que és pitjor... O sigui, primer van els grups dels regals de compartits i llavors ja va lo del viatge, que és com l'extrem de l'extrem de l'extrem.
3: Tinc un grup d'una festa d'aniversari a la que vaig anar recentment on no passa res perquè la persona reclamant els diners és la meva amiga i jo la defenso i... Ves a por lo que es tuyo, o sigui, no perdonis. Però,
1: perdoneu, és que em passa per estar fent el tonto.
3: Bueno,
1: seguim.
3: No, que la meva amiga està perseguint... Sí, t'ha petat un globus. Està perseguint a gent de 25 anys en un grup de WhatsApp perquè li tornin 80 cèntims.
1: A veure.
3: A veure, anem a entendre la 80 cèntims, però són moltes persones que potser per ella són 30 euros en total,
1: saps?
3: Però tu imagina, clar, individualment a tothom qui li va dient fes-me el bitum de 80 cèntims, la gent diu, anda, petar de 80 cèntims, no et ve d'aquí... Però la pobra xavala...
1: Ah, són molts diners.
3: Pues imagina't aquest grup de WhatsApp com està.
2: Que vagi a casa seva i els amenaci.
1: No, però pots demanar un bizum. Tu pots sol·licitar-lo.
3: Sí?
1: A mi m'encanta fer-ho. En plan, tu el pots enviar, però també pots demanar que te'l paguin.
3: Sí?
1: Si és molt guarro, declinar-ho.
3: Sí, ai, no sabia guarro. Que es podia fer
1: ai,
3: això.
1: Sí, a mi m'encanta.
3: És com una amenaça virtual,
2: sí,
3: no?
1: És una mica feo perquè... Bueno, però
3: penso fer moltíssim.
2: No, tia, però és super...
3: És genial, ho penso fer.
2: Per regals compartits, dius, total. Vale, va, pues tots, 2,15. Doncs 2,15.
1: Clar, ja t'ho faig al mateix moment. Clar. Llavors ja no t'ho faig al cap d'una setmana.
3: Clar.
1: Que mira la gata, però no, és que són els meus diners, no sóc
2: però així la gent fa... Ah, no, jo faria al moment.
1: Sí, clar.
2: I així és en plan, bueno, paga-m'ho i només és segur que... Ok.
1: Sí, és ok. I fa la cara o la
3: és boníssim. Jo crec que de les coses com així egoistes, però que he fet a la meva vida i que m'han donat millor resultat és deixar de ser la persona que compra el regal de... Yeah,
2: mai.
3: Però jo ho havia sigut.
1: Perquè pensava, bueno, així m'ho trec de sobre, però després anar al darrere
3: no,
1: jo passo.
3: Jo ho havia sigut i va haver una època en la que vaig dir never again i efectivament mai més. I
2: jo dic, si sóc jo es queda sense regal i me la pela.
3: Em sembla bé.
1: Això?
2: Sí.
3: És que també us
1: també
3: dic...
1: sóc el tipus de persona que si ho paga un altre, jo abans de que ho paguis ho tens la meva part.
3: Sí? Ah, jo no.
1: Jo no sóc gens morosa en aquest sentit.
3: Jo he de dir que trigo molt a fer els bizums, però sempre els faig i me'n recordo i sempre els faig i de fet si he trigat massa els faig fins i tot amb interès.
1: Molt bé.
3: Però, ui, però sóc molt, molt lenta.
1: Tu fas bizums, sí?
2: Sí.
1: El fas ràpid?
2: Això. Depèn, on pilles i...
1: I te faig el moment o tardo 3 anys.
2: Ja. En plan, funciona igual que quan parlo per WhatsApp. Si em pilles un dia inspirat, podem parlar el mateix dia. Si de cop i volta desconnecto, ja puc estar-te 3 setmanes sense contestar-te, llavors recupero el flow.
1: Bueno.
2: Anem fluint. Però jo sóc una xica intermitente. No sé, una xica...
1: No embrace it, eh?
2: You embrace it?
1: No, pues no.
2: Sí, perquè...
3: Jo una xica equilibrada.
2: Tens el meu flow, saps?
1: El meu flow, saps?
2: Respeta, saps?
1: Vale. Jo tinc una queixa.
3: Vinga.
1: Evidentment, em molesta que faci tanta calor,
3: sí.
1: Però el que més em molesta no és la calor, que també, és lo lletjos que són els ventiladors.
2: Bueno.
3: Uala, és molt cert.
1: Horribles, fan molt soroll.
3: El soroll no m'entenc.
1: No en queden. No en queden.
3: En sèrio?
1: No en queden. Vaig anar al MediaMarkt i no en quedaven.
3: Estem en sequera de ventiladors.
1: Estaven els més lletjos, en plan, uns ventiladors que jo pensava, però és que clar que... En plan, és que prefereixo passar calor que tenir això a casa meva.
2: T'he de dir que però l'altre dia vaig anar a un bazar de sota casa meva i que hi surto disparada. Tenien... Nuevo ventilador oferta. Su puta madre. Jo estava que dic, el senyor aquest que va amb ploma als peus, però de veritat que una potència històrica. Que jo anava
1: és un món el dels ventiladors,
2: amb
1: ja.
2: Amb una caixa... per fer la fucking mudança, que m'ha de fer efecte vela... I
1: no!
2: Però
1: pues sí, feia valer, sí que feia potent.
2: Un xorro, que vaig
1: Mare
2: dir,
1: de Déu, hauré d'anar al bazar de casa.
2: Ves-hi. Mira, també de camí.
1: Sí, és veritat. Em va de camí.
2: Perquè allà hi ha ventiladors. Són lletjos, però bueno, t'arruixen sí. Un xorro que no tens temps de pensar en res.
1: No, és veritat. No, i és molt fort, allò de la potència, els ventiladors, no és broma que és un món, eh?
3: Ja.
1: N'hi ha de 30, de 50, de 150, que llavors són els industrials.
2: És
1: però
2: broma.
1: Que van molt bé.
3: Uau!
1: No, és que estic molt interessada.
3: A mi el que em molesta és el soroll. No ho entenc com encara no hem pogut inventar un que no faci soroll. De veritat que no ho entenc.
1: Igual que el secador dels cabells.
3: Oh!
1: M'estàs dient,
3: no, tercera
1: vegada que ho dic al programa d'avui, que estem al 2026 i els cotxes podrien volar si ens ho proposéssim, però no ens dona la gana de fer un secador amb el que jo pugui escoltar música.
3: És molt fort. I vaig veure un TikTok fa poc del moment més íntim de les girls, perquè és quan no pots ni estar escoltant música, ni estar mirant un vídeo, ni estar fent res, perquè has de cedir-te totalment
1: igual,
3: al secador.
1: Jo m'enxufo el vídeo de TikTok pel cul, igual me la suda.
2: Sí, m'agrada el soroll.
1: Tothom posa subtítols.
3: Ah, a mi és veritat que és un moment en el que penses, ah, he de parar tot el que estic fent per secar-me el cabell.
1: És molt desagradable.
3: Sí, però els ventiladors també és molt fort. I és un d'aquests dissenys com el... Hi ha moltes coses que sento que en els últims anys ja hem donat per fet que són lletges i d'igual ningú farà una innovació com... per fer un ventilador bonic, si ho penses.
1: Però no és tan complicat fer un ventilador.
3: No, clar que no, però és una cosa que hem assumit que seran lletges, com els aires acondicionats.
1: Els aires acondicionats són horribles, també.
3: Horribles, però canviaràs tu un aire acondicionat? O sigui, que
1: I a més,
3: que ningú...
1: almenys el de casa meu, arriba un punt que fa molt fred. Però fred. Però si el paro, m'asfixio de calor.
2: No ho entenc tampoc, això.
1: I llavors,
3: és instantàni.
1: I llavors he d'anar amb manta, perquè parar-lo i tornar-lo a engegar és pitjor.
3: Sí.
1: Pel medi ambient, per tot, és pitjor en general. Llavors, simplement, pues, he d'anar a casa amb manta, que penso que és una faltada de respecte. Però és que és pitjor.
3: Doncs sí, perquè jo no tinc aire acondicionat.
1: No, ara em compraré un ventilador perquè és més barat o és millor.
2: Sí, 100%. Sí. La meva mare ha posat tot de ventiladors de techo a totes les habitacions.
1: Molt bé, i van bé, jo estic completament en contra.
2: Tia, no, van de puta mare perquè no fan soroll.
3: Ah!
2: Queden allà i, no, i tampoc es
3: veuen. Com pot ser que aquests no facin soroll
1: no
3: aleshores
1: soroll,
3: i els de
1: casa meva també tinc un de techo.
2: I n'ha comprat uns que tu els encens, li surten les aspes, gira, i quan l'apagues ja no és un ventilador, és una làmpara supermona.
3: És com una... Com aquelles nines Barbie que, si feies així, de sobte tenien com una faldilla de fada i després podien tancar-se.
2: Pues és el mateix,
1: molt bé,
2: però amb un ventilador. És la meva mare, que va tecnològica, ella.
3: Pues mira, potser sí que n'hi ha innovació en aquest sector i no la teníem present.
1: Els de peu ja t'ho dic jo que no, perquè els he buscat. Bueno, n'hi ha
3: els Dyson. Els Dyson.
1: Ai, són preciosos.
3: Oh, això és increïble.
1: Però valen 300 pavos.
3: Això és increïble.
1: No, són preciosos, ojalà tenir-lo, però és gegant. Has de tenir una macrocasa perquè
3: els meus pares en tenen un.
1: Pues has de tenir una casa molt grossa.
3: No, els meus pares en tenen un i és increïble. Jo no.
1: I tira un aire que al·lucines.
3: Bofa, jo realment és un gust.
1: És que jo estic per fer una inversió, però...
3: Sí.
2: Però bé, noies, crec que hem d'anar acabant avui el programa, eh?
1: Prou de ventiladors.
2: Ja sabeu que els divendres fem un programa especial. Últim programa aquest any. És... Perdó, però aquesta setmana tenim doble DJ set, per si algú s'ha perd un. Dijous en farem un d'especial sobre amors d'estiu. Per això és molt important que ens envieu missatges explicant anècdotes dels vostres amors d'estiu, com us vau conèixer, com vau trencar, si s'estava liant amb dos a la vegada i ho va descobrir més tard, el que sigui.
1: Preciós, la veritat.
2: Ens dediquem una cançó. I divendres, DJ set normal, Back to the Origins, perquè seran... artistes que tocaran el Canet Rock, que és aquest dissabte. Imagineu-vos lo emocionades que estem.
1: Perfecte, demà pel Love passaran...
2: Espera.
1: Què vols, Albert? S'acaba el programa.
2: 667-07-61-16, que clau, demanem i no donem el número.
1: Bueno, Laia Castel, moltes gràcies per passar avui pel Love i us deixem amb el nota de veu. Nosaltres marxem. Demà pel Love, Nil Puigol i Maria Dunyó.
2: Últim dimarts.

0: el Loft.
1: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per ICAT.

0: veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dilluns 29 de juny. Un dia ben especial. Encetem la setmana. Comencem a acomiadar el mes de juny i amb ell la temporada del Nota de Veu. Perquè, estimades i estimats, estem obrint ara mateix la última setmana de la temporada 2025-2026. Saludo aquí a la meva dreta, a l'Aina Ostrell. Bona tarda, a.k.a. Ainu, com vas?
2: Bona tarda, Frank, que és el dilluns menys dilluns de la temporada, pot ser?
1: Sensacions molt rares, molt estranyes.
2: Sí.
1: Oi que sí?
2: Molt.
1: D'entrada sembla que comencem a estar cansades i cansats d'una manera que no podíem ni imaginar. És a dir, la sensació de que quan tu tornes a casa d'alguna banda i vas acumulant pipi, orina, t'estàs pixant. Què passa quan arribes a casa? Que tu penses que no passaràs del rebador.
2: No pots. I llavors et trobes, surts de l'ascensor i et trobes la teva

0: Sort que a l'altra banda del vidre hi tinc en Nil Hernández, que és el control tècnic del Nota de 10 i que m'està fent que no amb la mirada. Gràcies, Nil. No comprem això del 7 en 7. És molt random.
1: Poc apurats us he vist, doncs, eh?
0: A veure, abans de començar el Nota de 10 d'aquest dilluns, que tenim un programarro entre cella i cella, que és per llepar-se'n els dits, abans d'anar-hi, però, i abans de tirar una Nota de 10 exclusiva dels tiets, Nota de 10 feta per nosaltres, jo vull fer un shout-out.
1: Una cosa, Frank, l'has sentit la Nota de 10 dels tiets?
0: No. Vull que em sorprengui.
1: És que sempre fem això, que tirem la nota i després tirem la cançó.
0: Sí, clar, que és la nova, que és Era això.
1: Exacte, la seva cançó de l'estiu. Però et proposo...
0: Que comentem la nota.
1: Que comentem la nota.
0: Val, doncs abans de posar la nota, que després comentarem, jo vull fer un shout-out per aquesta persona que s'asseu amb mi aquí davant del micròfon, que és l'Aina Ostrell, que ja la teniu més que fitxada i que la coneixeu, que per tant sabeu que és divertida, sabeu que és intel·ligent, sabeu que és ocurrent, sabeu que és talentosa, però també us he d'informar que és bona persona. I això al final és el més important que té l'Aina, que jo dijous no hi era aquí, doncs perquè em tocava viure un d'aquells dies de merda que et toquen viure de tant en tant, passa a totes les famílies i a totes les cases, i ets a un lloc on no voldries ser, abraçant a molta gent, i plorant, i recordant, i rient, i vaja, no? La vida, la mort, i tot plegat. I he de dir que l'Aina és la millor persona amb qui tu voldries treballar, perquè no només t'ajuda, sinó que et protegeix, i d'alguna manera ho fa tot molt més fàcil. Per tant, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Frank, igualment, perquè és que aquesta situació l'hem viscuda al revés, també, i també t'haig de dir que ha estat exactament el mateix. Tenim molta sort, crec, de treballar l'un amb l'altre.
0: Vinga, va.
1: Perquè tu també ets molt bona persona, també ets molt intel·ligent i ocorrent,
0: ai,
1: com
0: va,
1: dius tu.
0: Ai, va, per favor, que digui... No.
1: I que, res, que també ho fas tot molt fàcil i que espero que
0: 7,
1: seguim...
0: 7, 14, 21, 28, estic sumant de 7 en 7.
1: Molt bé.
0: 35.
1: I et posaràs al podcast, doncs, 40. Per escoltar-me.
0: Va, anem a la nota dels
1: tiets. Vinga, va, va, és que fliparàs, eh? O sigui, bueno, és que no vull fer spoilers, però és que de debò que no saps el que estàs a punt de sentir.
0: Són l'Oriol de Ramon i en Xavi Coca?
1: Efectivament.
0: Té a veure amb un DM que em va enviar, l'Oriol de Ramon fa uns dies?
1: Jo crec que sí.
0: Que te'l vaig ensenyar?
1: Sí.
0: A veure què ens expliquen.
2: Què passa, Fran Lluís?
3: Què passa, Aina? Com estem? Sí, va.
2: Escolta, us venim a presentar Era això. Esperem que l'hagueu sentit, que hagueu vist el videoclip, perquè és espectacular, el Zuzo s'ha currat moltíssim. I res, una abraçada ben forta, els vols dir alguna cosa?
3: Sí, espero que la gaudiu moltíssim aquest estiu allà on aneu, amb les finestres ben baixades. Frank Lluís, tu abans d'anar al tour te la poses i ja està, ja tindràs aires d'estiu.
2: Estem començant a fer bici, eh?
3: Sí.
2: Se'n va alegrar, se'n va alegrar.
3: Home...
2: Fem Pogacars nosaltres.
3: Pogacars, Vingegaards i Woodbanners.
2: Apa,
3: adeu, apus.
0: A veure, però què està passant? Què està passant? He sentit els tiets.
1: Sí, sí.
0: Un dels grups més populars de tota Catalunya, que rebenta festivals i festes majors i qualsevol escenari que vulguin, parlant d'alguns dels meus ídols, com Jonas Vingegaard, Wout van Aert o Tadej Pogacar, que és un dels millors ciclistes de la història, que recordeu que l'Eudald Feliu del Loft segueix buscant-lo encara per Berga. Però vaja, aquest és un meló que un dia haurem d'afrontar.
1: Coses que passen, escolta'm.
0: Que fort, tia!
1: Sí, sí!
0: És que això ja ho podem explicar perquè ells ho han fet mig públic. Fa uns dies em va tirar un DM per Instagram, era en Derra, l'Oriol de Ramon, i em diu, entrant a la secta. I era una foto d'una bici, el que entenc que era el passadís de casa seva o així. Vaja, una bicicleta.
1: Però saps d'on ve tot això?
0: De la travessa.
1: De la travessa.
0: Oi que sí?
1: Clar, perquè ells van participar a la travessa, que jo crec que setembre, octubre, com a tard, podrem veure aquesta temporada de travessa VIP amb la Laura Escanes, i la Laura va molt en bici.
0: No!
1: I llavors jo havia vist stories d'ells dos, d'en Derra i d'en Coca, sortint en bici amb la Laura. Perquè han fet com molta pinya tota aquesta gent de la travessa que es van trobar allà.
0: Aina, jo crec que Catalunya pot saber ja que tu has començat a fer bici, també.
1: Sí, sí, tota la raó.
0: Hem de fer una sortida a la tardor.
1: Deixa'm entrenar, eh? Fem-ho al novembre.
0: Escanes, Coca, de Ramon, Lluís, Giró i Ostrell.
1: Fet.
0: Sí o no?
1: Doncs sí.
0: Uau! Seria guapíssim, això, eh?
1: Hem de proposar a 3CAT de fer algun programa vinculat al ciclisme.
0: Clar, mira, hauríem de fer... Oi que hi ha el cotxe?
1: El cotxe.
0: Amb l'Eloi Vila,
1: sí,
0: que ho
1: tàndem.
0: Fa de nassos. No, a la bicicleta.
1: A la
0: bicicleta. Versió zero emissions del cotxe.
1: 100%.
0: Què passa? No està tan de moda ara això de les zero emissions i, no? I doncs intentar deixar un planeta no tan empobrit com el que ens hem trobat.
1: A més, que en bici pots veure una de paisatges espectacular.
0: És que ho té tot. Poses una bona banda sonora. Un bon menjar.
1: Ai, calla.

0: paisatges, bicicleta.
1: Ja ho tenim!
0: Cossos guapíssims amb licra.
1: Ostres, això no sé si ho veig tan clar, perquè és un... O sigui, la imatge és gent suada esbufegant pujant la muntanya.
0: Però tu veus els mallots que fan ara?
1: Són molt guapos.
0: Ni suen, eh?
1: Són molt xulos, molt de colors.
0: Un Pantone guapíssim.
1: Sí, sí.
0: Ho rumiem, ho escrivim i al setembre ho presentem i truquem les portes que calgui que truquem. Va, anem amb la cançó dels tiets. La seva proposta per l'estiu era això.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa, 677 50 61 53. LinkCat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT. LinkCat.
1: AICAT. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí... Els Matiners, amb Xavi Canalia.
1: El programa que desperta Catalunya.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: De 5 a 7, a ICAT. Nota de veu.

0: les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Tot el que ens queda. Tot el que ens queda són gairebé dues hores de ràdio per compartir últim dilluns de la temporada 2025-2026. I us deia fa una estona que teníem un programarro entre mans i no és literatura barata, no és un recurs estilístic perquè us quedeu aquí, enganxades i enganxats a ICAT. És que és així, és que és veritat. Avui us explicarem quins són els grups i artistes que tenim més ganes de veure aquest estiu. S'està parlant de festivals, festes majors, tot tipus de concerts i d'escenaris. Llavors, l'Aina i jo teníem 3 estrelles, teníem 2 estrelles i una. 6 en total que hem distribuït amb 3 opcions. Llavors, una estrella per la tercera proposta que tens ganes de veure, 2 estrelles ja pel top 2 i 3 estrelles pel top 1. Et sembla bé si ho fem rotllo caramellera?
2: Vinga.
1: Ara tu, ara jo, ara tu, ara jo.
2: Fet.
1: Et sembla bé començar tu?
2: Començo.
1: Per tant, una estrella. La persona, artista, grup que tens ganes de veure, però poses en el número 3 del teu podi.
2: Mira, la persona que tinc moltes ganes de veure aquest estiu, però que poso el número 3, i t'he de dir que el poso el número 3 perquè és una artista que he vist molt aquest any, a diferents llocs, hem anat coincidint, per tant, tinc moltes ganes de veure'l perquè no he vist un concert sencer i perquè tinc moltes ganes de ballar la seva música, però és veritat que l'he vist altres vegades, per tant em fa com una mica menys d'il·lusió que els altres dos.
1: M'agrada molt que fem. Primer desenvolupes la resposta,
2: sí,
1: perquè tu ara ens estàs explicant per què has triat aquesta persona, artista, grup, però la resposta encara no ens l'has donada.
2: I la resposta és...
1: Sí, vols anar-hi ja?
2: Sí.
1: No vols desenvolupar una mica més?
2: Aquesta és la resposta... El meu argument és aquest.
1: Val, et ve molt de gust, en tens moltes ganes, però com que ja l'has vist recentment, per això és en el top 3.
2: Exacte, però tinc ganes de veure un concert sencer. I aquest artista és... en Mamaduixa! Tampoc...

0: M'agrada molt, Aina, que hagis triat la millor gent del planeta, perquè clarament el dia de l'eclipsi, el dia del judici final, quan separin en grups la gent del planeta, a tot posaran el grup de la millor gent.
1: Moltes gràcies.
0: I també m'agrada molt que hagis triat Mamaduixa per l'altre dia que se te'n van a la castanya.
1: És que, mira, la veritat, eh?
0: Que consti que jo no hi havia pensat i aquí la tremenda ratota d'en Nil Hernández...
1: No puc creure.
0: Jack Hughes, a l'altra banda del vidre,
1: Nil, de veritat.
0: Primer hi ha pensat, segon l'ha buscat i ara tercer ens el dispara.
1: Que... Mamaduixa!
0: Per favor, Nil, podem repetir això. Veure, és l'Aina dient Mamaduixa a la seva manera. No, espera, espera, baixa. Spoilers, no. Anem a buscar Aina Mamaduixa.
1: Mamaduixa! És que, mira, veus les ganes que em fa de veure'l? Que fins i tot canto el seu nom.
0: Icònica. Saps? Hi ha el nano aquell de Berga dient M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- pensant, mama duixo, saps? És l'Aina tirant el seu top 3. Té moltes ganes de veure mama duixa.
1: I tu?
0: Ara jo, va, vinga. En el top 3, perquè també l'he vista molt darrerament, perquè sempre és un goig cantar les seves cançons i perquè és molt solvent del de l'escenari, moltes ganes, molt de gust també retrobar-me aquest estiu amb Renaldo i Clara.

0: també et diré, Aina, que tinc moltes ganes de veure Ronaldo i Clara. Jo m'apunto sempre als teus corrents estètics. Doncs tinc ganes de veure a la Clara Vinyals dalt de l'escenari. No hi ha cap Ronaldo, hi ha la Clara i la banda que l'acompanya, perquè presenten disc nou de Trinca i sempre ve de gust descobrir noves cançons que no has vist mai abans encara allà. És l'Encant, el seu nou disc, i mira, tinc dates, per si us interessa.
1: Sí, sí.
0: 2 de juliol, sí, que és boníssima data.
1: És aquest
0: dijous.
1: Exacte.
0: És final de Festa Perfecta de la Nota de Veu a la Roca Umbert, Fàbrica de les Arts de Granollers.
1: Ves?
0: Que algú que ara mateix parla no hi faci cap.
1: T'anava a dir.
0: Capital del Bon Vallès.
1: Sí, sí.
0: Llavors, 11 de setembre, potser us sona la data, a Tarragona, a la Terrasseta, 4 d'octubre a Sant Cugat i 28 de novembre a la Sala Apolo a Barcelona. El del 28 de novembre serà impepinable. I si cau el del 2 de juliol i potser el del 4 d'octubre i tot, a Sant Cugat.
1: Octubre a Sant Cugat és probable que sigui Petits Camaleons, pot ser?
0: A veure, diria que no, eh? No,
1: ah,
0: encara
1: mira,
0: s'ha d'anunciar.
1: Doncs podria ser...
0: També podria ser, sí.
1: Que fos... Sí, no ho sé.
0: Anava a dir, sí, no podríem quedar perquè ens queda bastant a mig camí.
1: Ah, però podem quedar igualment, eh?
0: Més a prop de tu, potser.
1: Cap problema, a mi em va molt bé Sant Cugat del Vallès.
0: T'agafa de braços, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Va, avui estem destapant quins grups, quins artistes tenim més ganes de veure dalt dels escenaris aquest estiu. L'Aina ha atacat amb Mamaduixa, jo m'he mullat amb Ronaldo i Clara, ja... Posem una estrelleta més, ara dues estrelletes, pel nostre top 2 particular.
1: Jo necessito, perquè és una necessitat, ja no és que en tingui ganes, és que ho necessito, veure el grup del moment, més que res perquè vull fer un reel en directe.
0: Vols fer el tren?
1: Vull fer el tren allà mateix.
0: El fem ara i la gent així entra en situació?
1: Vinga.
0: Quin paper vols fer?
1: Com et dius?
0: Em dic Xavier.
1: I què veus?
0: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Això està molt transparent.
0: Doncs deu ser Ginebra sola.

Per cert, abans no canti en Quim Carandell. Si us voleu sumar a la festa, si ens voleu explicar qui teniu ganes de veure aquest estiu dalt d'un escenari, ja ho sabeu. 677 50 61 53. El telèfon del Nota de Veu.

0: Clar que sí, feu com l'Aina, us n'anem a veure la Ludwig van aquest estiu i claveu allà el tren del moment, com et dius, em dic Xavier, i què veus? Ginebra amb Coca-Cola, això està molt transparent, doncs deu ser Ginebra sola, que per cert s'està parlant de que està pujant el consum
1: de Ginebra
0: en moltes barres catalanes, de la Ginebra alone.
1: Jo t'he de dir que si jo fos la Ludwig van,
0: Ginebra on the rocks,
1: trauria una Ginebra de la Ludwig.
0: Ostres! Vas molt forta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí o no?
0: Ara, de sobte, Aina empresària.
1: Clar.
0: Clar, clar, no, està ben tirat, està molt ben vist.
1: Fixa't, doncs...
0: Jo els veig més de Ratafia, però.
1: Sí, i també.
0: Que potser a la cançó els quadrava bé la cosa de la Ginebra, i potser en Xavi Miñarro, que és un personatge real, que és el tècnic de so que acompanya a la Ludwig van, doncs potser veu Ginebra realment.
1: Jo crec que beu aigua, sobretot.
0: Per un tema d'hidratar-se i treballar.
1: Exacte, perquè està treballant a l'estiu, que fa bastanta calor, però també és veritat que la Ratafia no es combina gaire, no? És més de...
0: sola.
1: Xarrup.
0: Sí, sí, sí, literal. Vinga, va, si teniu ganes també d'explicar-nos tu, sí, sí, parlo amb tu, ara, si et ve de gust confessar-nos qui et mors de ganes de veure aquest estiu dalt d'un escenari, doncs pots participar en directe al Nota de Veu. Ens envies ara mateix una nota al 677 50 61 53 677, molt fàcil, 50 61 53, ens fas una nota i ens dius que tens ganes de veure, per exemple, la Ludwig van com l'Aina, o vaig jo amb el meu top 2, un grup, podríem dir, cosí germà de la Ludwig van, un grup que també té disc nou de Trinca, un grup que és d'Osona, concretament de Torelló, per on passarà el Tour de França.
1: Ara entenc per què tens ganes de veure'ls.
0: El Torelló. Doncs s'està parlant fortíssim de Dan Peralbo i el Comboi.

0: Ens està quedant una declaració d'intencions, una carta als Reis de l'Estiu. Guapíssima, guapíssima.
1: Els Reis de l'Estiu.
0: A veure, recapitulem. Clar, els Reis de l'Estiu.
1: M'encanta.
0: És que, clar, jo ara demano als Reis coses i els són tan lluny que m'he hagut d'inventar una figura que són els Reis de l'Estiu.
1: Tota la raó, m'agrada aquesta figura.
0: Em porten experiències musicals de gent que vull veure.
1: Els Reis de l'Estiu no serem nosaltres anant a veure concerts com uns reietons.
0: Va, tu en el top 3 hi tens...
1: Doncs jo hi tinc l'artista que espero...
0: Espera, top 3 ja l'has dit abans, eh?
1: O sigui, per mi el primer nom...
0: Sí, però jo volia recapitular una miqueta.
1: Ah, d'acord, perdona.
0: M'estic explicant molt malament.
1: No, i és que, de veritat, fa massa calor...
0: L'Aina, 7, 14, 21, t'estàs fent pipi a sobre i t'estàs cansant molt ara mateix.
1: Estic pensant en una altra cosa que ha de passar d'aquí una mica, que és molt emocionant i m'he distret.
0: Val.
1: A veure, Mamaduixa, 100% l'aniré a veure.
0: Top 3.
1: La Ludwig van també.
0: Top 2. Jo tinc top 3, Renaldo i Clara. Top 2, Dan Peralbo i el Comboi. Ja... Traiem el Sant Cristo Gros?
1: El Sant Cristo Gros.
0: O ens esperem perquè tenim una trucada en directe, tia.
1: A veure, agafem-la, no?
0: A veure, això de les trucades en directe, a vegades surt com surt.
1: Sí, normalment surt molt bé.
0: Fixa't en la foto de perfil.
1: Oh, ja sé qui és.
0: La saludem?
1: Vinga, va.
0: 3, 2, 1.
1: Vale.
0: 3, 2, 1. DJ Trapella!
1: Bona tarda!
2: Què passa, penya?
0: Però què fas trucant a la ràdio, tia?
1: És la millor.
2: Aquí és, no sé, tantes, no? Que fort. No sé, és molt 90s, no, tio? Tocar la ràdio, que fort.
0: Ens vols demanar alguna cançó, Trapella?
2: Ai, vau posar la cançó, que guai.
0: Ara puja-la, Nil.

0: Guaita-la com tira barres la DJ Trapella, que no només és la DJ que talla el bacallà i remena les cireres a l'escena musical catalana, que és...
1: Jo vull ser Trapella, no em mengis l'orella, si vols ser avorrida...
0: No, jo no he, escut, no, he

0: 20 ਗੱਲ ਦਾ Meu, meu. Hòstia, d'aquí res a pur Jamaica, d'aquí res.
1: Sí, segur, segur.
0: Jamaica style, tio.
1: Ens fa molta il·lusió saber que hi ets, que ens escoltes tot sovint, com fem nosaltres amb tu. Recordeu que la Trapella és companya aquí a la casa, que obre els caps de setmana a ICAT el divendres ja a les 5 de la tarda amb una sessió de 3 hores.
2: Déu-n'hi-do.
1: De 5 a 8. Déu-n'hi-do. I tu aquí tens ganes de veure aquest estiu? Perquè, clar, entenc que veuràs a un munt de grups i d'artistes, perquè tu estaràs actuant als mateixos festivals i a les mateixes festes majors.
0: Mira, de fet, us he plantejat una mica diferent.
1: Hmm.
0: Us he plantejat amb grups que he vist i que crec que us he de recomanar.
1: Ens encanta!
2: Ostres, i que ho digui la Trapella, que és la més experta de totes, perquè està a tot arreu.
1: No, no, és paraula de Trapella.
2: 100%!
1: Paraula de Trapella!
0: Vale, per on començo? Top 1 o top 3? Des de baix o des de dalt?
1: Des de baix.
2: Sí, des de baix, des
1: no,
2: de baix.
1: Sempre a preliminars, vinga. Sempre a favor, sí.
0: Vale, va, vale, va. Doncs pues top 3 us diré Ginestà, tio. Vale molt la pena veure en directe, tio. Aquest any flipareu.
2: Quines ganes de veure Ginestà.
1: Pel que m'ha arribat, Trapi, són més rock and roll del que havien estat mai? Pot ser que funcioni així o què?
0: Són bastant rock and roll, però a més són potentorros. S'escolta superguai i, bueno, és que també els instrumentistes que tenen són increïbles, tio. Vull dir, impressionant. Tot plegat, fan un conjunt superboig i, a més, com, no sé, s'han currat moltíssim l'escenografia. Està molt guapo. Us el recomano que flipes, us ho gaudireu moltíssim.
2: Trapella, i
0: top
2: a nivell
0: 3,
2: de...
0: Ginestà.
2: A nivell de cançons i repertori de Ginestà, toquen també oldies seus, l'Eva i la Jana... Ulls de Ballana, o sigui, totes aquestes cançons que ens sabem des de fa tants anys també les fan, no?
0: Sí, almenys jo crec recordar que sí. L'Eva i la Jana segur, vamos.
2: Perfecte.
0: Però és que són tot el rato hits i a més això, amb banda, vull dir, no sé, i que desprenen una aura molt més madura, amb el projecte com molt més aterrat, no sé, tio, mola moltíssim. La veritat que veure'ls és bastant goig. Els vaig veure aquest Sant Joan i, recomano fort.
1: Doncs,
0: tres recomanacions.
1: Aquest dissabte, Canet Rock, DJ
2: sí, sí.
1: Trapella i Ginestà. Ja tenim el pla fet.
0: Sí, sí, sí, sí. Flipareu
1: va,
0: fort.
1: Qui més ens tires? Fort. En el top 2?
0: Vale, en el top 2. Espero que estigueu preparats perquè val bastant la pena, vale? S'han marcat un discasso bastant èpic. Bueno, dos, de fet, crec, no? Que són la 31, tio, la 31 FAM.
1: Yes, aquí en som molt fans de la 31 FAM, eh? Els hem punxat moltíssim.
0: Vaya bogeria de nou directe tenen, tios, eh?
2: 31!
1: Tete, oi, Caliu?
0: Unes visuals xulíssimes. Porten el baixista, no sé, una cosa que és, de Nati Peluso, tio.
1: Uau!
0: Porten un bateria i un percu increïble. I les cançons del nou disco, aquestes, que són com molt atrevides, amb gèneres super... Bueno, que no estem acostumats a escoltar molt world music, ¿vale? Rollo Jersey Club, baile funk carioca d'aquest brasiler, dembow... I, tio, ho defensen que flipes d'haver en directe, amb uns visuals superxulos, amb uns musicardos increïbles... Jo, bueno, un showazo, tio, la veritat.
1: Jo encara no els he vist encara en directe, amb R31 i el segon volum, però pel que tu expliques ara, les vibes i pel que he sentit a les cançons gravades, em donen les vibes que deies tu de Ginestà, com d'un projecte ja molt més madur, molt més assentat, com que han crescut molt aquest últim any.
0: Sí, tio, a més ja et dic que porten uns musicazos, cosa que els ajuda molt a tenir un directe superpotent. De fet, comencen amb la cançó aquesta de La Família, que és així com un rotllo disco. Bueno. Comencen potentorros i és que no baixa
1: doncs,
0: l'energia, és una passada.
1: També són dissabte al Canet, eh?
0: Aquesta cançó.
2: Qui no hi ha al Canet?
0: Comencen així, tio, i és una bogeria amb uns visuals d'aquests, amb el rotllito aquest que han agafat de ràdio, així, setentero... Hosti, unes vibes superxules. Mira,

0: L'Aina, no sé si tindrà la sort de veure'ls a Festa Major de Sabadell, per exemple, o així a prop de casa.
1: Encara no s'ha publicat el cartell de la Festa Major de Sabadell.
0: Espera, que tenim safreig.
1: Com a bona sabadellenca que sóc i infiltrada en els rumors i els safreig de la ciutat, m'ha arribat que la 31, evidentment, no es perdran la seva festa.
0: Uau!
1: O sigui que...
2: Pares, Aina.
1: Allà ens hi veurem.
2: Està xulíssim. A més a més, és que imagina't aquest tema amb el baixista de Nati Peluso fotent allà un... un slap i unes coses... Bueno.
0: Doncs la Trapella ens està recomanant que aquest estiu busquem bolos de ginestar, també que busquem a la 31 FAM, que els teniu aquest dissabte al Canet Rock, o els teniu, tot sembla pintar, a la Festa Major de Sabadell, que és el primer cap de setmana de setembre. Aquí ens poses dalt de tot del teu top, Trapella, nom que no ens podem perdre de cap de les maneres.
2: Top número 1, que a més jo crec que serà difícil de trobar perquè van molt sol·licitats, és, sense cap mena de dubte, el nou directe que tenen els de la Fúmiga, tio.
0: Clar, costarà, costarà, perquè de fet estan dient adéu, l'Artur i companyia.
2: Hi ha poquets bolos, però si podeu anar, aprofiteu, perquè s'han comprat uns pantallotes, o els han llogat, no sé què ha passat, crec que els han llogat, uns pantallotes, amb uns vídeos de realització en directe, amb timecode també, que va tot clavat. El tècnic de llums de la Fúmiga és el millor tècnic de llums que he vist jo a la meva vida. Va tot mega sincronitzadet, estan tots guapíssims, però guapíssims tots. Una disposició super perfecta d'allò que dius ASMR, allò que queden tots allà clic, dona goig, uns colors, unes llums, unes pantalles, unes coses, és que flipareu, lo de la Fúmiga no té cap mena de sentit, és el més totxo a nivell, com a mínim, català, països catalans, que he vist en la vida.
1: Plorarem, a més, perquè clar, és que és molt emotiu.
2: A més, plores tot el rato. Mare meva.
0: Que guai, Trapi, saps que diu molt de tu que siguis tan flipada, tia,
1: sí.
0: Clar, tu et trobes a tota aquesta gent quan estàs treballant, quan estàs carregant, quan estàs fent quilòmetres, quan estàs fent proves de so, quan has de fer sessions maratonianes, però se't nota, per com ho expliques, és que t'imaginem la mirada i els ulls així oberts com a taronges, veient a Ginestar, veient a la Fúmiga, veient també a la 31 FAM, de flipar-te molt fort, com qualsevol persona del públic, tia. I això és molt guai, que tinguis encara com aquesta il·lusió de fan ficada tan dins teu.
2: Sí, bueno, a veure, jo sempre he sigut molt fan de tot. Soc molt fan vostra, vull dir, què us he de dir?
0: És que imagina't si és maca...
1: És la millor...
0: Imagina't si és maca que és fan nostre, és que de veritat. I nosaltres, tio,
2: que sou els millors, tio, com no has de ser fan?
0: Tu ets la millor, tu tens 100%. La patent seguríssim d'això.
2: No, cuelga tu, no. Podria marxar tot el rato així.
1: I a més, la Trapella té una cosa també, que és que la tia ha destacat el paper, per exemple, dels tècnics de llums. Saps que són com...
0: Clar, perquè és allà i els coneix.
1: Exacte, però també són com papers que a vegades queden en un segon terme, que la gent que està allà doncs no ens hi fixem tant, no? I està molt bé que la Trapella digui, escolta, pareu atenció als llums perquè flipareu, saps?
0: Trapi.
2: No, amb la Fúmiga fixeu-vos-hi sempre, perquè ara no me'n recordo com es diu el tècnic, però el tècnic de llums de la Fúmiga és, bueno, la persona més impressionant a nivell d'edició de directe que he vist en la vida, o sigui, va tot quadrat, està super maco, super ben pensat, els colors super encertats, tria molt bé totes les llums i ha fet un disseny super, super guapo que acompanya moltíssim, òbviament, pues, tota l'emoció que li posen els músics. I també, bueno, jo crec que els altres directes que he comentat, els de la 31 i els de Ginestar, també els tècnics fan moltíssim, sobretot els de vídeo amb les de la 31, i a nivell també d'escenografia i de vestuari i de tot plegat amb els de Ginestar, tio, tot acompanya. I per mi, jo és el que més he valorat, a part de la música, que òbviament pues, tota la gent que es puja a tots aquests escenaris són musicazos increïbles, foten temazos, pues a part, no sé, m'ha cridat molt l'atenció a la feina dels tècnics, que hi ha hagut curro allà darrere, que flipes, eh?
0: Doncs apunteu-vos...
2: I porten uns equips, puf, de gent, genteta, molta gent, eh?
0: Apunteu-vos, penya, que la Trapi recomana a la 31FAM, recomana a la Fúmiga, recomana també a Ginestar. Tota aquesta gent serà el dissabte al Canet Rock, també hi serem la gent d'ICAT i la Trapi també hi serà. Per tant, és que és the place to be aquest dissabte, sense cap mena de dubte, el pla d'ensala de Canet.
1: Que, per cert, Trapella, ja que tenim aquí el telèfon, escolta'm, digue'ns una mica dates teves d'aquest estiu que et puguem seguir.
0: Perquè no podem fer promo de la Trapella.
1: Com que no?
0: Perquè després es peta massa. No, perquè té tanta gent que la segueix.
1: Clar, necessita...
0: Ho direm ara a la ràdio i tindrem problemes. Ens trucarà Mossos d'Esquadra.
1: Té tres festis al dia.
2: No, mentida, que vinguin. Mira, si vols, aquesta setmana us sento, Aina, vaig a dir una cosa que per tu jo crec que et farà mal.
1: A veure... Ai.
2: Perquè aquest diumenge, eh?
1: Sí.
2: Són les festes de Terrassa.
1: Uau! Oh!
0: És aquest tipus de persona. Li va entrar un malaltí i es va vendre.
2: L'any passat vaig venir a Sabadell i aquest any
0: els hi
2: toques a Terrassa.
0: Destapant a DJ Trapella. Tu la truques de Terrassa i ella diu no, perquè aquí som Team Sabadell. Però li posen un zero més i cap a Terrassa.
1: Ben fet, clar que sí.
2: No, és que cada any... A veure, un any vaig a un lloc, un any vaig a l'altre, ja està.
1: Si vols, pots tornar a Sabadell aquest any, eh? Cap problema, vull dir, a la Festa Major i ets més que benvinguda, eh?
2: Vale, apunto. Pues això, aquest dissabte al Canet, aquest diumenge a Terrassa, la setmana que ve al Pirata Beach Festival amb la Fúmiga i tota aquesta pell.
0: Uau, a Gandia, tia!
2: A Gandia, flipant. Serà molt xulo. També estaré per Rasmatat el dijous 16 i el dia 30 també, el dijous 30 també. Després, què més? Ens veurem pel Pride. No digo nada más.
0: Ah.
2: Molt bé. Segurament ens tornarem a veure pel País Valencià, per la zona de la Ribera Alta.
0: Mm.
2: I altres de comentar així, totxos, el Xer Festival, l'Empordà Music Festival i
0: TBA, no? To be announced, que poseu els artistes.
2: I TBA, to be announced.
0: Clar, to be announced, seguiu a la Trapella a totes les xarxes.
2: Ai, veniu a la Garrinada també, a Argentona.
0: Uau, la Garrinada és increïble. Molt guapa, tia. És una festa molt, molt, molt xula.
2: Heu de venir, aquell dia serà èpica.
0: I això és casa per tu gairebé, no?
2: Home, és on vaig començar pràcticament, allà al Maresme.
1: Que guai. Molt bé, doncs escolta'm, Trapella, ens veiem aquest estiu, eh?
2: Oi tant. De
1: anirem seguint.
2: Vull que ens fem una foto el dissabte.
0: Ah, 100%.
1: Fet.
0: 100%.
2: Us vull demanar una foto amb l'ofant que sempre veus el programa.
1: I nosaltres a tu, te la
0: us
1: volem
0: demanar.
1: Us vull demanar
0: una foto. Estàs malalta, Trapella.
2: És que no en tenim apenes. Només tenim aquell sticker, Frank, tu i jo.
0: Val, és veritat. Sí, tinc un sticker guapíssim amb la Trapella i un guapíssim amb l'Aina, també.
2: Pues els hem d'actualitzar, vale?
0: Totalment.
1: Perfecte.
0: Totalment, sí que
2: deu
0: tenir
2: com... Micros, eh?
0: Deu tenir 3 o 4 anys, allò ja, eh?
2: Oi tant, mare
0: per
2: meva.
0: Cert, saps a qui li podem demanar una foto també el dissabte?
2: Aquí.
0: A la Maria Jaume.
1: Ah.
2: Sí, fem-ho.
0: Perquè em sembla que és top 1 de l'Aina.
1: Sí, és el meu top 1. És que aquest any, Trapella, no sé si ho saps, però va molt ben acompanyada damunt de l'escenari, perquè ha fet 2 fitxatges.
0: Recomanats per la gent del Nota de Veu.
1: Sí.
0: Saps San Domingo Forever, la tens al cap, la cançó? Sí.
2: Sí, té molt.
0: Que és així com amb molta percussió.
1: Punxa-la, Nil.
0: Llavors... Imagina't, Trapi, sortint la Maria Jaume sola i surten 2 aquamans a banda i banda, gent molt tatuada, gent que està molt catxes, gent que té molts tatus i que porta molt d'oli al cos.
2: Increïble.
0: I comencen a picar tambors.
1: Entren amb un tambor cadascú més gros que ells.
0: Òbviament estem parlant de gent...
2: Això pren el pèl? No,
0: gent... no, això és invenció nostra. Gent que va despullada i que només porta un mocador de lli blanc al voltant del que seria l'albergínia.
1: Porten un collaret de petxines i també una polsera al turmell amb cargolins.
2: Aquí us deuen anar a Hawaii.
0: No hi tornem, Aina, no hi tornem.
1: Ai...
0: Va, Trapi, un petó molt fort, moltes gràcies per trucar. Ets la millor, tia, però sí, ens ha fet el tema. Ens
1: sí,
0: ha fet
1: sí,
0: qui
1: sí,
0: té
1: sí,
0: ganes
1: sí.
0: de veure recomanacions, ens ha donat ets i uts i explicacions. És guapíssim poder tenir
2: a
0: una companya.
2: A veure, com a bona fan, tio, jo vinc a tope.
0: La millor clar companya sí. de la ràdio de la història, DJ Trapella. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, guapíssims. Vosaltres sou els millors companys del món mundial de la ràdio i del món.
1: Va,
0: penja tu, va, penja tu.
2: No, vosaltres.
0: Vinga, jo també t'estimo.
1: Adéu.

0: Aina, entenc que més enllà de la broma dels Aquamans, situes en el teu top 1 la Maria Jaume.
1: Tant, 100%. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Va, doncs jo, en el top 1, completant el que t'he tirat de moment, que era Renaldo i Clara, i després d'en Pere el Boi al Comboi, en el top 1 de gent que tinc ganes de veure aquest estiu, t'hi poso a un grup del barri de Gràcia de Barcelona.

Hola a tothom d'ICAT i Nota de Déu. Nosaltres som Pau Lijano Montano i venim a presentar Dir-te Déu, l'última cançó del nostre primer disc, Les galetes quan s'estoven. Una cançó on la tristesa es canta amb alegria, un homenatge a tots els finals. Una cançó perfecta per aprendre a deixar anar i perquè no us faci mai por alegrar-vos d'haver deixat enrere tot allò que us feia mal. Aquesta

0: Tancant la primera hora del Nota de Veu d'aquest dilluns, que és 29 de juny, demà 30, i dimecres 1 de juliol. Que ràpid que va el calendari quan arribes a aquestes alçades de l'any. Doncs ho fem, com sempre, amb la pàgina d'artistes emergents que ens porta l'Aina. I aquest és Paule, que es marca una bona rumba catalana aquí.
1: Doncs sí, de Barcelona. Acaba de publicar el seu primer àlbum, que es titula Les galetes quan s'estoven. Quina angúnia, les galetes quan s'estoven, eh? O a tu t'agraden?
0: Hi ha gent que li agrada i molt,
1: sí?
0: Eh? Hi ha gent que li agrada i molt. Jo t'he de dir que depèn de la galeta.
1: Ostres.
0: Soc aquest tipus de persona.
1: Jo soc de galeta cruixent, eh?
0: Jo soc de galeta cruixent, però, per exemple, les que són rectangulars...
1: Sí, eh?
0: Rotllo d'aquestes maries rectangulars.
1: Exacte.
0: Aquestes, en concret, m'agrada que s'estovin.
1: O sigui, a tu t'agrada sucar-les, eh, les galetes?
0: Sucar-les a la llet o al te...
1: Oh!
0: Està molt infravalorat.
1: Les galetes del te, aquelles galetes de mantega.
0: No, no, o qualsevol altre tipus de galeta, el te. Està molt infravalorat i és un dels grans plaers de la vida, eh? Com, per cert, perdona, petit off-topic, no som conscients de la bogeria? Ens ha trucat la DJ Trapella?
1: Sí, sí.
0: En directe?
1: És molt fort.
0: Aquí al mig del programa?
1: Que, a més, deixa'm dir-te que en Paule, que estem sentint la seva música ara mateix, m'ha dit que la Trapella també va posar-li una miqueta de mà en aquest disc, eh?
0: Flipant.
1: Sí, sí, està tot arreu. Està tot arreu.
0: Clar, clar. La remena millor. Les cireres i truca en directe a la ràdio perquè diu que és fan nostre. No té cap mena de sentit.
1: Ella és la millor. I en Paule ens ha destacat aquesta cançó que sentim, que es diu Dir-te adéu. I d'altra banda et porto una proposta d'un duet mallorquí que es diu Nyami Nyami i publiquen una cançó que es diu Amisté Juny. És el seu segon senzill, és una declaració d'amor a l'amistat i la seva primera cançó va ser Sa meva moixa, Maig.
0: M'agrada molt una declaració d'amor a l'amistat.
1: Molt, sí, sí, és fantàstic.
0: I això van a cançó per any.
1: Ens fa pensar...
0: Ai, per mes, per
1: exacte,
0: mes.
1: Que cada mes publicaran una cançó i que potser totes elles siguin com baules d'una història.
0: Segurament haurem d'estar expectants a l'agost i al setembre.
1: Doncs sí, quina intriga, no?
0: Nous capítols.
1: Fins que al cap d'un any tinguin un disc.
0: Doncs vinga, Nyami, Nyami, que ens canten la seva cançó del mes de juny.

0: Bon dia, nota de bou. Aquí, nyami, nyami. Imagineu que vos deixes la vostra parella, perquè heu destruïts. Necessitaria un temps per processar-ho, però en realitat, quin pal. Aleshores, vos instal·lau totes les altres cites i vos dedicau a fer el golfo durant una temporada. Llavors, veure aquestes aventures, saps que és veritat, vos està divertit. Però a mesura que passes temps, notau que no estàu aconseguint omplir aquest buit que sentiu de dins. Aquí és on entra en escena Amisté, el nostre segon single, que és bàsicament una declaració d'amor a l'amistat, a totes aquelles persones incondicionals que mos emparen quan mos sentim perduts i mos ajuden a remuntar.
1: Esperant que vos agradi...

0: Bona tarda, són les 6, obrint la segona hora ja de l'últim dilluns de la temporada del Nota de Veu Dicat. I no us penseu pas que perdrem les bones costums, ja que ens queden 4 programes per abraçar l'estiu. A l'altra banda del vidre estem ready, sí? M'ho confirmen? Ho tenim tot a punt amb en Nil Hernández i aquí al meu costat l'Aina Ostrell amb les ulleres més netes de tota la història. Les ulleres per fer el cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants de l'estat espanyol quan només falten 24 hores perquè s'acabi el termini de presentació. Tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable, la xifra duplica de llarg la previsió, que esperava 500.000 sol·licituds. Ja són 6 el nombre de morts en un tiroteig al nord d'Alemanya. També hi ha diversos ferits. Els fets s'han produït en un centre d'atenció de mares solteres a 40 quilòmetres d'Hamburg. 4 dones i un home han mort al mateix centre on hi ha hagut el tiroteig i la 6ª víctima ha mort a l'hospital on havia estat traslladada. La policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor dels trets. I el Tribunal Suprem dels Estats Units dona més poder a Donald Trump sobre el control d'agències governamentals. L'alt tribunal ha donat la raó al president nord-americà sobre l'acomiadament d'un membre d'un regulador independent, malgrat les lleis federals destinades a protegir els seus llocs de treball. En canvi, li han tombat la destitució de la governadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Una altra sentència l'obliga a pagar 5 milions de dòlars a una columnista que el va denunciar per abús sexual i difamació. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem parlant d'arts escèniques perquè avui s'inaugura ja oficialment el Festival Grec. Fa uns dies que en venim parlant d'algunes obres que ja havien començat, però avui és l'estrena oficial. Un Festival Grec que, recordem, celebra 50 anys aquest 2026 i començarà amb l'òpera de 3 rals de Bertolt Brecht, que de fet és un dels autors que ha tingut més presència al llarg de la història del Festival Grec. L'òpera dels 3 rals, per si no us sona, és una de les obres més importants del segle passat i fa una mica

0: Ella sola interpretarà tots els personatges de la novel·la i també farà d'Oscar Wilde, el creador, l'escriptor d'aquesta novel·la. A més, estarà acompanyada de música en directe i també cantarà. Estarà acompanyada d'un trio vocal masculí i un quintet de corda. Tot això en un muntatge adaptat i dirigit pel dramaturg Marc Rossic, amb música original del músic i director Jordi Cornudella. Teniu temps per veure-la fins al 2 d'agost. Com dèiem, això és el Teatre Romea. Demà a la Sala Beckett també hi trobareu el díptic Anatomia de Ricard, de la companyia Atrua Teatre. Recuperen l'obra Ricard III, que ja van estrenar a la Beckett el 2015, però ara hi sumen la continuació de la història, Ricard 111. Si en el primer muntatge hi trobàvem un adolescent tímid i introspectiu que descobria i s'obsessionava amb l'obra de Ricard III, de William Shakespeare, ara ens retrobem amb el mateix personatge, però ja en la maduresa i condemnat a 111 anys de presó. Són alguna de les obres que s'estrenen aquesta setmana dins del Festival Grec. Avui també hem de parlar del Premi Cerverí, perquè aquest matí ja hem sabut quins són els 10 finalistes que opten el guardó per la millor lletra original en català del 2026. Agafeu boli i paper, perquè són El forner de Alosa, La volta al món d'Adam Peralbo i El comboi, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, Mori el branx, de Fetus, Balcons i cavalls, de Gavina MP3, amb al·lèrgiques al polen, Enganyar-te, de la Ludwig van, Non, non, non, de Magalí Sare, Festa i drama, de Maria Jaume, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. Les votacions començaran dilluns vinent a la web de Catalunya Ràdio. I parlant, en aquest cas, de coses que també arrenquen dilluns de la setmana que ve, ICAT mantindrà obertes les finestres a la cultura, l'oci i l'humor amb una edició especial dels experts durant el mes de juliol, comandada per Roger Saró, de 8 a 10 del matí. I durant tot l'estiu també la música, òbviament, serà la gran protagonista, amb una selecció curada del Cel obert de Lluís Gavaldà, el Pista de fusta de Miqui Puig i el Delicatessen d'Albert Puig. També repassarem algunes de les entrevistes del Paus, d'Albert Miralles i Mariona Batalla, i també tindrem alguns dels millors moments d'aquesta temporada del Nota de Veu amb vosaltres dos, a Frank i Aina. I per cert, que l'ICAT al dia torna el mes d'agost a les 12 del migdia i aquesta hora a les 6 de la tarda. I acabem amb un festival que també arrenca avui, el Festival Estiu a Castelló d'Empúries i Empúria Brava. Fins diumenge hi actuaran noms com Alosa, Masoni, Albert Mengú, Ginestà i Tomeu Penya. Avui comença amb Andrea Motis, Guitar Trio.
1: Hola, Nota de Veu, sóc la Jules.
2: I jo sóc la Naina i estem molt contentes perquè per fi entre la nostra primera cançó juntes.
1: És una versió de Cara de Cul, Doques Grasses, i esperem que us encanti. Un petonet!
2: Adeu, adeu!

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.
4: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
5: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro ni madur i un vago.
6: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
4: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Loft, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
7: Jo et veig davant meu amb aquest verd de bollonet.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Passant 10 minuts de les 6 de la tarda, tothom està buscant auriculars i micròfons ara mateix en aquest estudi. Això és... Ui, s'ha acabat la publicitat i no sabíem que ens tocaria entrar en directe.
2: Però això passa a les millors ràdios,
1: I passa sobretot l'última setmana.
2: Sí.
1: És que anem amb la llengua fora.
2: Estem pràcticament de vacances.
1: 7, 14, 21, 28, 35, no?
2: Exacte.
1: Jo faig el teu truc, eh?
2: Sí, sí, fas bé.
1: És que els hi explico taula per dos. Bona tarda, Alba i Laura.
3: Bona tarda.
1: Uau, és que per elles no passa el temps. Claven el bona tarda com ho feien al novembre.
3: Sí, faci fred o faci calor.
2: Exacte.
1: No, doncs jo li deia a l'Aina, tinc una mica la sensació d'última setmana, com que m'està sortint tot l'esgotament i el cansament, i la meva metàfora era... Tu t'estàs aguantant molt fort el pipi i arribes a casa i quan poses la clau al pany i ets al rebedor dius em pixaré a puto sobre. O sigui, no arribaré al lavabo. I era un pipi que tu ja tenies de feia mitja hora
2: i s'accentua.
1: T'estàs acomiadant d'algú i te n'oblides. Però a la que arribes a casa sembla que et surt... Doncs, saps? És aquesta cosa. I l'Aina em deia que el truc pel tema del pipi, o pel cansament també, és comptar de 7 en 7.
2: Com?
3: Sí?
2: Perquè és com una mica difícil i llavors...
3: Ah.
2: Fas un esforç mental per pensar una cosa concreta i et distreus.
3: I
1: típic truc de distreure l'atenció.
2: Sí,
1: si tu tens molt de pipi, Laura, molt de pipi, molt de pipi?
3: Molt, molt de pipi.
1: Doncs comences 7, 14, 21, 28, 28, 35, 35...
2: Ara, o sigui, sempre que et trobis algú a l'ascensor comptant de 7 en 7, ja saps què li passa. No l'entretinguis.
3: I si t'estàs cagant, què passa?
2: De 8 en 8.
1: No, de 14 en 14.
3: De 14 en 14.
2: Ai, clar.
1: És el 14 el número de la caca a Catalunya de tota la vida.
3: Crec que ens està afectant massa de calor,
1: Parlant de coses de Catalunya de tota la vida. Donarem pistes musicals perquè la gent jugui des de casa amb nosaltres i miri d'endevinar de què parlaran avui @taulaperdos.

0: No ens precipitem. Jo no sé si ha quedat del tot clar de què parlarà en taula per dos, però...
1: No en tinc ni idea, no sé com saber-ho.
0: Tenim una altra pista. Tenim una altra pista,
1: sí?
0: Perquè sabem que
1: rereu
0: foses també i fosos a final de temporada i som gent que gaudeix ajudant a les altres persones.
1: Va, tira'ns una altra pista.

Jo diria que ens hi anem acostant, anem flairant la història. Tenim una tercera i última pista. D'aquí sí que ja no podem passar. Uniu les vostres neurones amb la gent que estimeu, penya, i ens envieu una nota de veu al 677 50 61 53. De què parlen avui l'Alba i la Laura de Taula per Dos?

0: hi ha gent que ja s'ha animat a enviar possibles seccions i respostes al 677 50 61 53.
1: Bona tarda, Lluís i Laia. LOL. Aquí, berenant coca de Sant Pere, i ara sí que ho tinc clar. Avui es parla de la crema catalana. L'he clavat. No cal cap audio.
2: En Xavi.
0: Boníssim, Xavi.
2: Sí, sí, molt divertit, aquest oient que no l'ha encertat perquè no és la crema catalana.
0: No, Xavi, no t'hi has fixat bé. Parlem de la ratafia.
2: Home.
0: Que a més fa molt de fi de festa.
2: Exacte.
0: A veure, pareu de parlar igual, ties. O sigui, comença amb una mica de por. Bona tarda, exacte. A més, exacte, entrava bé, però entraven bé altres respostes, també.
3: Com has dit quan neixes? Bueno, és igual.
2: Res, anava a fer una broma que no toca.
0: Telepatia?
2: No.
3: Com juntes?
2: Sí. Res, no.
0: Com?
2: Res.
0: Ai, ostres, t'has ficat amb ganes de saber-ho. Va, és igual.
2: T'has fixat que la segona cançó que hem posat deien ratafia, posa'm un got ben ple? Home. Jo he pensat, ara normalment fas un xarrup de ratafia, sí. No un got ben ple.
0: A veure, Aina, no. Aquí no ens hi posem per foc.
3: És que clar. No en fan tubs de ratafia.
2: Mm-hmm. També. Mm-hmm.
3: Que allò és com un got ben ple.
0: Ratafia on the rocks, és a dir, sí, amb gel, exacte. Perquè amb aquesta calorada passa molt millor amb gel, eh? Si no, té com bastanta graduació i et pot tombar, eh? Un got de ratafia ben ple, com aquest que demanaven a la cançó.
2: I avui llavors ens ensenyeu a fer ratafia.
4: Exacte, avui per la Laura i per mi és un dia molt trist, perquè com hem dit, és l'últim dia de la temporada on vindrem amb vosaltres, i a part que estem a plena època de fer ratafia, ja que justament el dia de Sant Joan és quan es collien les nous verdes, que és un ingredient molt clau amb la ratafia, és com simbòlicament molt maco, ja que portem tota la temporada doncs, parlant de què posem a taula, doncs, que si plats tradicionals, quins postres, quins tàpers per anar a la platja. I avui parlem de què passa quan aquesta taula queda buida i s'acaba.
2: S'acaba la sobretaula. Sobretaula per dos.
0: Exacte. Que maco! I que ben tirat, tia. No. Que ràpida i ocorrent que és, de veritat.
4: Ai, de veritat. I això, i metafòricament, parlar avui de ratafia és molt especial per nosaltres. I també us portem una sorpresa.
2: Oh, no!
4: Perquè
2: nosaltres ja no hem fet en tota la temporada, Frank.
4: Ja, no passa res, ens toca a nosaltres.
0: Fins i tot aquell dia que ens vam comprometre a fer un pastís de formatge. Què rius?
4: Ens hem oblidat, no cal que ens ho recordin.
0: Ens hem oblidat.
2: Ai, som un desastre, Frank.
0: Recordeu, per cert,
2: això,
0: que l'Alba i la Laura, ja ho hem dit, són de taula per dos, que les heu de seguir a Instagram, a TikTok, que elles aposten per la cuina catalana. A més, fan un contingut guapíssim, divertit, interessant, que no us el podeu perdre de cap de les maneres. Nova 10.
4: Ai, m'he posat vermell.
0: Ai, clar, és que ara...
2: I encara n'he begut ratafia.
0: Tenen cada una de les dues...
4: Ratafia i uns xutxos.
0: No!
3: Per fer-nos aquí la sobretaula pel berenar.
4: De l'últim dia.
2: Però una cosa, els heu anat a comprar?
4: Sí,
2: perquè no ens ha donat temps a fer-nos.
3: No ens ha donat temps a fer res, així que hem dit, bueno...
4: Són de...
3: Com has dit? La Colmena, que és una pastisseria mítica de la plaça dels Àngels, allà al costat de Via Laietana.
0: Uau!
3: I són molt bons.
0: Podem dir el nom de la ratafia o preferiu que no?
3: Sí,
0: ratafia Bosc, elaboració artesanal des de 1892.
2: Uau. Moltes gràcies, noies, de veritat, sou les millors.
0: És a dir, quan van fer els Jocs Olímpics de Barcelona, aquesta penya feia 100 anys ja estava fent ratafia.
2: De fort que bé que no m'he rentat les dents.
0: Increïble. I això que ens heu portat embolicat de la pastisseria La Colmena és...
3: Xutxos.
0: De debò?
3: Sí, xutxos de crema.
4: Però no ens escoltes, ho hem dit.
0: És que estava molt emocionat. Estava col·lapsant. Estava pensant 7, 14, 21, 28... 35, estava comptant de 7 en 7. Que guai, tia. Sí. Moltes gràcies.
4: Sí, mentre ho obrim, us expliquem la història de la ratafia, que si no en badem...
0: Espera, tenim sintonia d'història.
4: I tant.
0: Exacte. Per última vegada aquesta temporada, que entrin...
4: Ai, que trist.
0: Sisplau, les tecles màgiques que ens porten cap a la història de la gastronomia catalana.

0: Doncs els orígens de la ratafia ens porten als monestirs, especialment a Tarragona, on hi havia els monjos cartoixans, que elaboraven licors d'herbes amb finalitats doncs, medicinals, no? Llavors, amb el temps, aquestes preparacions van acabar sortint dels monestirs i van arribar a les cases i també a les masies, i per tant, cada família va començar a elaborar doncs, la seva pròpia recepta amb plantes, fruits i herbes que hi havia per l'entorn.
1: Cadascú la seva, eh?
0: Sí, la veritat és que costa molt trobar una recepta única de ratafia, perquè ja, o sigui, bueno, ja us sí, explicaré l'Alba, però opcions. Hi ha mil opcions, sí. I res, la primera recepta catalana que està documentada data del 1842 a Santa Coloma de Farners, que és considerada avui en dia la capital de la ratafia, i encara se celebra allà una gran festa dedicada a aquesta beguda al novembre, cada any.
1: Molt bé.
0: I res, tradicionalment, com a dada així interessant, eren les dones les que eren les encarregades de preparar-les perquè, bueno, era de fet un dels pocs licors que socialment tenien permès consumir. I una de les figures més conegudes és l'Anna Peroliu, que a finals del segle XIX va fer famosa la seva ratafia a Sant Quirze de Besora, i uns anys més tard, Faustí Bosch, de Ratafia Bosch, doncs va començar a comercialitzar-la.
1: Que
0: fort! O sigui, és justament la ratafia que tenim avui per tastar.
1: Uau!
0: Sí.
2: Però vaig a buscar gots.
0: I res, també, com deia l'Alba, doncs això està molt lligada a la temporalitat. El 23 de juny a Sant Joan és quan es diu que s'han d'acollir les nous verdes, que és aquest ingredient clau que es macera després amb herbes i amb licor. I es diu que s'ha d'acollir llavors perquè és quan són tendres. I res, llavors, per fer la ratafia, doncs això, macerem aquestes nous amb aiguardent o anís i amb herbes aromàtiques, i després hi ha una segona part del procés, que és el repòs a sol i serena, que es diu. I això és perquè durant setmanes doncs, es posa la ratafia que s'ha fet a passar doncs, els dies al sol i les nits a la fresca. I així absorbeix doncs, tots els aromes, bàsicament.
1: Quina passada!
2: 40 dies, has dit?
0: Mm. Són 40 dies, sí.
2: És a dir, si ho fem per Sant Joan...
1: Principis d'agost, no?
2: Principis d'agost.
3: Són 80, realment, perquè són 40 bueno, primer, després es treu aquest líquid i es torna a omplir la garrafa o el pot de vidre amb més líquid, per acabar d'aprofitar tots els aromes de les herbes.
2: Per tant, ja ens n'anem cap a la tardor.
1: Setembre.
0: Sí, bàsicament. Mm-hmm.
1: Tornant a l'escola, amb una mica de xarrup.
2: Abraça la ratafia,
1: exacte.
2: No?
1: Exacte. Sí.
2: Tot va millor.
0: I també hi ha, així com a última dada curiosa, el nom de ratafia té una doncs, llegenda, i és que la teoria és que ve del llatí ratafiat, que vol dir queda ratificat. Llavors, es solia dir, es diu, quan doncs, es feia un acord i s'acabava en un brindis, com el que fem ara doncs, quan prenem ratafia, no? Que sempre brindem una mica.
1: Que fort, t'imagines que vas al notari, saps, i firmes, i quan estàs... Vinga, un xarrup de ratafia.
2: Queda ratafiat.
1: Exacte.
2: No? A mi per rata em ve el cap tremenda ratafia.
1: Sí, clar.
2: Com que tu sempre dius tremenda ratota.
1: Sí, és així.
2: Doncs pots així com buscar una mena de variant.
1: M'encanten aquests xuxos que heu portat, són gegants.
2: Ens arriba una olor del sucre, de la crema del xuxu.
3: Amb els xuxus.
2: Amb els xuxus. Espera, alça per aquí, Aina. Que
3: vinga,
2: comuniqueu-vos. Un insecte que es vol menjar un xuxu. Els xuxus són enormes.
1: Pesen,
3: Pesa.
2: Són grandiosos, tia, aquests xuxus.
0: Feu goig, amb els xuxus.
2: Home, jo mira com tinc la cara cremada del cap de setmana, que vaig anar a la platja i va ser horrorós.
0: Jo també. La cama, ja la cara, l'esquena, tot.
2: Hem quedat fatal.
3: Ja està.
1: Molt bé.
2: Va, sí, ara... en Nil ens en fa una des de l'altra banda del vidre, també. Que sí? Surtin l'Alba i la Laura, eh? Sí, eh?
1: Ah, vale.
2: I els xuxos, i la ratafia, i els micròfons. Tot. Endavant amb la ràdio en directe, eh?
1: Ara de seguida ens explicaran la història...
3: Sí,
1: anem a la ratafia.
2: Sí, tenim, oi que tenim una sintonia que és la sintonia que t'hem passat abans, que era elaboració de la ratafia 3.0?
1: Ponem a P3,
2: sí?
1: No?
2: Sí, com en Gavina, va. Fot-li, Nil, tira-la. Sí, tira-la, la que tens. La que tens.
4: Veus a la sorra i al mar.
2: Veus, és aquesta.
4: Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
1: Com un mojito?
2: Què diu en Joan Dausà? Era ratafia.
1: Clar.
2: Ai, per favor.

0: cançó de l'estiu d'en Joan Dausà i d'en Mamaduixa, Papi, posa-la al disc, la història de la Julieta que es mulla la samarreta. Fa molt d'estiu.
1: Sí.
0: I la Ratafia també fa molt d'estiu.
1: També, i tant.
0: Fa molt de nits d'estiu, sobretot.
1: Sí.
0: Avui farà de tarda d'estiu.
1: Sí. Comencem aviat avui.
0: La repartim una miqueta, un xarrupet. Sí. És a dir, un ditet.
1: Va, un ditet.
0: Per tastar-la, no?
1: Sí.
0: Que diríem, per fer el brindis. Vinga, va. Aina,
1: vosaltres...
0: tu reparteixes i jo porto els gots.
2: Vosaltres en sabeu fer, de ratafia?
1: Sí, us expliquem la recepta. Per si encara estem a temps d'anar a comprar unes nous verdes, que ja et dic, estem justament a la temporada on es cullen.
0: Perdona, comprar o sortir al bosc a...
1: O sortir al bosc a cullir.
0: A trobar-ne alguna.
1: També tens raó.
0: Té, Alba, passa-li a la Laura.
1: Sí,
0: gràcies. I aquest per tu, Val?
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Doncs per fer la ratafia necessitem... Aquesta recepta és per fer 2 litres, val?
2: Llavors, Déu-n'hi-do.
1: Necessitarem...
2: Ja que t'hi poses, no?
1: Clar, ja que t'hi poses, clar, el fas bé. 3 nous verdes i després de líquid posaríem 2 litres o d'aiguardent o d'anís dolç. Si posem aiguardent hauríem de posar sucre. Per litre d'aiguardent posaríem uns 200 grams de sucre, perdó. 400, perdó. Aleshores, 2 branques de romaní, 2 branques de farigola... Ja us dic, apunteu llibreta i boli perquè és una llista llarga, eh? 3-5 fulles de menta, 1 branca de Maria Lluïsa, 1 branca de fonoll, 1 mica d'espígol, 1 mica de sajolida, 2-3 flors de gessamí... Perdó.
2: És una mica...
1: S'ofega.
0: Agafa aire, clar.
2: Una mica surt, agafa branquetes del que trobis i les poses
1: tal
2: a la recepta,
1: qual,
2: eh?
1: Sí, sí.
0: Exacte. De tot el que has dit...
1: Tu surts al bosc a collir herbes i tot el que et trobis.
2: Sí, sí.
0: El que trobis en plan random. Això de sajolida...
1: Sí, és com...
3: Com, com una herba així, com...
0: Ai, ai, ai.
1: Ja riu.
0: A veure, és que clar,
1: saps què passa? Que
0: vam,
1: vam anar a un arbolari i vam comprar moltes herbes i hi havia que no recordo
3: com era. És un rotllo orenga, si no m'equivoco.
0: Ah, val, vale?
3: Va per aquí. Però...
0: Un arbust com l'orenga s'ajulida.
2: Sí, de fet, són com fulletes petitetes, com l'orenga,
1: sí,
2: però com una mica... allargassades, com si fos romaní, però fa pinta de fulla tova. Saps què et vull dir? No com el romaní, que és com més com si fos pinassa.
0: Ah, val, ara veig el teu ordinador.
2: Sí.
0: Val, és això, eh?
2: Sí.
1: Val, aleshores, 2-3 flors de gessamí, com hem dit, 1 pessic de camamilla, 2-3 flors de saúc, mitja pell de... O sigui, un tros de pell de llimona, un tros de pell de taronja, 1 branca de canyella, 2 o 3 claus, 4-6 grans de pebre, 1 culleradeta d'anís en gra, 1/2 culleradeta de comí, 6-10 llavors de coriandre, i us dic, ja, la llista és molt llarga.
0: Se li comença a escapar el riure, ja.
1: Sí. 1/4 de nou moscada ratllada, i res, i el pot de vidre, que jo recomanaria que, si fem... o sigui, com va per 2 tongades, farem 1 litre primer i després un altre litre, i tindrem 2 en total. Que el pot sigui d'un litre i mig, o sigui, que no sigui justament d'un litre, perquè hi ha tanta herba que ocuparà...
0: Clar, clar. Sobreixiria, sortiria.
1: Exacte, clar, aleshores, clar. Un pot de vidre d'un litre i mig. I res, simplement és tallar les nous a quarts...
0: I, perdona, que torno a tallar. El xulo jo crec que és que, com que has dit una llista d'herbes molt llarga, molt totxa, tampoc cal que hi siguin totes.
1: No, clar. Ja us dic, o sigui, si no trobem una herba no passa res, si volem afegir-li una altra... O sigui, com ha dit la Laura al principi, hi ha tantes receptes com famílies. És a dir...
2: Que xulo, això, m'agrada.
0: Sí. És que n'havia fet alguna vegada.
2: Ah, sí?
0: Els hi deia abans quan hem entrat a les 6 i recordo que era algun taller d'aquests de ratafia on ve doncs, 2 persones com l'Alba i la Laura i et van explicant i ho anem fent tots a la vegada. I recordo que deien, portaven com moltes herbes de mostrar i deien, poseu-hi el que més us vingui de gust.
2: Clar, el que us agradi a vosaltres.
0: A tu potser t'agrada més l'orenga i a mi m'agrada més la camamilla. Llavors, tu potser et passes una mica d'orenga i jo em passo de camamilla, saps? I vas trobant el punt. I d'any en any també vas com perfilant la teva recepta.
2: Clar, vas ajustant.
0: Correcte.
1: I res, és tan simple com tallar les nous a quarts i col·locar-les al pot de vidre juntament amb totes les herbes i afegir o, ja hem dit, l'aiguardent, o sigui, o l'aiguardent amb el sucre o l'anís. I res, ho tapem, ho deixem en repòs a fora, a la fresca, a sol i serena, com ha dit la Laura abans, durant 40 dies. I durant aquests 40 dies, cada setmana ho anem obrint i barrejant unes 3-4 vegades, val? Ho anem barrejant, i passats aquests 40 dies filtrem el líquid que hi ha dins, deixem les herbes dins del pot i tornem a omplir aquest pot amb un altre litre d'anís o d'aiguardent amb sucre.
2: Vigileu aquest moment de colar, que no seríeu els primers ni els últims, que ho coleu com qui cola pasta.
0: Oi.
2: I veieu com tota la ratafia s'escola per l'aigüera, eh?
1: Ja.
2: És a dir...
1: Estàs segura que més d'un li ha passat.
2: Sí, sí, sí.
0: Això t'ha passat, Aina?
2: Això li va passar a un company meu de feina fa molts anys amb el caldo. Estava fent caldo.
0: Ai. A mi em va passar amb el caldo.
2: Mira, i ja quan m'ho va explicar vaig pensar, sí, quina ràbia estar 4 hores fent una escudella que se t'escoli, però imagina't que portis 40 dies amb la ratafia allà esperant, encara fa més ràbia.
0: 40 sí, dies!
2: Imagina't.
0: El míting de l'Aina, 40 dies!
2: No, és que jo crec que ploraria.
0: Uau. Fortíssim. Doncs no ho feu i així us estalviareu les llàgrimes.
1: Si no, vindrà l'Aina i dirà...
0: 40
1: vaig dies! T'ho vaig dir, sí.
0: Quina, no. Com mola aquest comentari quan te'l fa algú, eh?
1: No mola gens.
0: No, per això t'ho dic, no fa rabieta ni res.
3: Sí, sí.
1: Doncs res, ho tornarem a posar en repòs durant 40 dies, barrejant la barreja durant 3, o sigui, 3-4 vegades a la setmana. I res, ho tornarem a filtrar al cap de 40 dies i ja tindrem la nostra ratafia i esta part brindar en qualsevol sobretaula i, bueno, i durarà... Tenim 2 litres de ratafia, vull dir...
2: Sí, sí.
1: En tenim per un any, potser.
0: Home, per unes quantes trobades.
1: Potser, sí.
0: Clar, això depèn de com carreguis els gots, de quanta gent sigueu, fins a quina hora s'allargui la sobretaula.
1: Clar.
0: Oi que sí? Jo, pues, moltes gràcies, sou les millors.
1: No.
0: A mi m'han desmuntat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Clar, porto 2 glopets de ratafia.
1: Ai, sí.
0: I ja me la noto. Brindem per nosaltres.
1: Brindem.
0: Oi que sí? I un fort aplaudiment, sisplau, per Taula, per Dos, per l'Alba i per la Laura.
1: No, per vosaltres.
0: Ja sí o sí a Instagram, a TikTok, a totes bandes, i que són un encant, que s'expliquen molt bé i que sempre tenen bones idees i que molt xulo haver coincidit tots aquests mesos amb vosaltres a la ràdio.
1: Sí. Avui anirem a dormir tristes. Sí. Una llàgrima. Ai.
3: Sí.
2: Que maques.
3: Trobarem a faltar aquest sofà.
2: Podeu venir sempre que vulgueu.
1: Vindrem a espiar-nos a la finestra d'aquell carrer, ja veureu.
0: Això és casa vostra.
2: Sí, i tant.
0: Sí, és que hi ha cases d'algú.
1: Oh.
0: I ratafies d'algú també. Va,
2: una mica de brindis.
0: Xin-xin.
1: Salut.
0: Per vosaltres. Salut. @taulaperdos i aquests xuxus que són espaterrans.
1: Però clar,
0: jo me l'he de partir.
1: Ens falta el ganivet, però sí, ara ens els mengem. Sí. Parlarem una manera.
3: Amb la mà, si no.
2: La ratafia, amb gel o així?
0: Vosaltres què hi dieu?
1: M'agrada les dues
3: maneres.
1: Jo
3: diria com vulguis, realment.
1: Qualsevol.
3: Sí.
1: No, jo diria sense gel, que així no se'm queda tan igualida.
0: M'ha encantat l'Alba. M'agrada de les dues maneres.
3: L'hauria posat a la nevera i així directament fresqueta, potser. Però no sé si li posaria gel.
0: Jo també, com vosaltres, no sóc gaire fan de que se m'igualeixi. Potser faria com... És a dir, a l'hivern no, tardor-hivern no cal, val? En un armari així com que quedi a les fosques, vull dir que estigui una mica en una zona seca i ombril, i potser sí que a l'estiu la tindria a la nevera, almenys una estoneta abans.
2: És que també amb el gustet d'herbes que té, em recorda molt el vi calent, per exemple.
1: Sí, per Europa.
2: I és com que també vindria de gust, saps? Calentona...
1: Ara no toca.
2: Ara amb gel.
0: Que quedi clar per les autoritats de la ràdio, per la policia de la ràdio, eh? Policia de la ràdio. Hem fet un ditet, de ratafia.
1: Sí,
0: Val? No esperbarar-se en cap cas, d'acord? Vull dir, aquí tothom... Ai, me l'he tirada per sobre. Anava a dir que tothom va bé. Fins ara tothom anava bé. Policia de la ràdio, ha estat un accident. No passa res.
2: Cap problema.
1: Els hem incitat nosaltres.
3: Sí,
1: vull dir, qualsevol cosa que ens facin a nosaltres.
0: M'encanta. Tota la culpa de @taulaperdos.
1: Exacte.
0: Tireu un DM i demaneu responsabilitats. Gràcies, noies.
1: A vosaltres.
0: Ai, què fem, una cançó així final?
2: Sí,
0: i ens quedem menjant xuxos i menjant i bevent ratafia.
2: Vinga, va.
0: Sí?
2: Cançoneta final.
0: Gràcies, noies. Bon estiu.
1: Bon estiu. Moltes gràcies. Perdona,
0: jo no estic preparat aquesta setmana per anar acomiadant a tothom.
2: Ai, no, quina llàstima.
0: Clar, és que ara pensava, en sèrio? Ara passarà això demà amb l'Àlex?
2: Sí, cada dia.
0: Dimecres amb en Joan... Dijous, uf, quin pal.
2: Hem de posar un paquet aquí de mocadors per anar-nos aixugant les llàgrimes.
0: Sí, o tothom que porti xuxus i ratafia.
1: Clar,
2: ja
0: és una tradició.
2: Clar, tenim el llistó molt alt per ser dilluns,
0: Total.
1: Això és el bo de tenir algú de gastronomia.
2: Veu
1: el programa. 100%.
0: Mira ella,
2: Quan voleu
0: que parlem de la renovació?
2: Demà, a la direcció d'ICAT, hem rebut una caixa de...
1: Els enviem xuxus.
0: Gràcies, noies.
1: A vosaltres.
0: Bon estiu.
1: Bon estiu.

Hola, sóc en Sergi de Banda Neon i estem molt contents de treure aquesta nova cançó que es diu El Ventilador. És una cançó de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Tres parts l'hem fet i està molt guai poder treure una cançó amb, amb aquests artistes. I bàsicament la cançó és una cançó de desamor, és una ruptura. Una cançó que parla d'aquesta persona, no?, que l'han deixat i diu emporta't el que vulguis, crema les fotos, amaga les fotos, fes el que vulguis i amb tot el que compartíem, amb tot el que tinc, però sobretot no t'emportis el ventilador, que sisplau fa molta calor, no? No t'emportis, no em robis el ventilador, que d'amor no ha mort ningú i aquí fa molta calor. Llavors, bueno, és una cançó una mica amb aquesta broma, amb aquest gir, no?, estiuenca i alhora doncs de desamor. Contents de poder-la compartir aquí amb vosaltres i esperem que us agradi molt. El Ventilador, Banda Neon, Buos i Mon DJ. Moltíssimes gràcies, una abraçada a tots i a totes.

Hola, hola, amics i amigues d'ICAT, aquí Kelly Azaya. Us presento la meva nova cançó que es diu Mama Hippo. Aquesta cançó l'he feta amb el productor Axis. Una cançó que us farà ballar per aquest estiu tan calorós. Una forta abraçada, que ens veiem pels concerts. Adeu!

0: Han marxat taula per dos, hem brindat amb ratafia, ens hem partit algun xuxu. Bé, veig gent a l'altra banda del vidre.
1: Que encara mastega.
0: Com que és en edat de creixement, resulta que se'l casca sencer. Endavant, Nil. Espero que tinguis una bona digestió. Espero que passis una gran nit, que dormis molt bé, amb la panxa ben plena. I mentre fèiem tot això, doncs han sonat Banda Neon, que s'han cascat una col·lap amb Buos i amb Mon DJ, i aquest és en Kelly Asaaya, que, vaja, hi posa una força en tot el que fa en Kelly.
1: A més, ha fet una cançó nova que l'ha fet en aquest format com... que graves el videoclip dins d'un aparador,
0: saps?
1: I que hi ha gent que passa pel carrer i tots a dins tocant. Doncs, a més, va com convidant a la gent que va passant pel carrer a unir-se a la festa dins de l'aparador i acaba semblant com el camarot dels germans Marx una mica, saps?
0: Ah, doncs ja el buscaré, eh? No l'he vist i ara m'estàs picant molt la curiositat.
1: Doncs mira, si la vols buscar, aquesta cançó es diu Mama Hippo.
0: Mama Hippo, recordeu que en Kelly va ser protagonista del Nota de Veu aquí a ICAT fa uns mesos, que presentava Odaro, que és el seu disc en solitari, que ja l'està passejant per tot d'escenaris de Catalunya. Anem ja cap a l'audiència del programa, et sembla bé?
1: Doncs sí, som-hi.
0: La gent del Nota de Veu, que fidel a la seva cita, amb el 677-50-61-53, el repetiré, 677-50-61-53, doncs és la gent que ens envia notes de veu i ens demana cançons i posen el punt i final al programa cada tarda.
2: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
2: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur que no pot...
3: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré el
3: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta!
0: A mi m'encanteu vosaltres.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
11: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
12: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa. Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
13: Carregam els cotxes, encenem motors.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
14: Hola, som el Bernat i la Tina i som uns superwinners perquè estem tornant del sud de França on hem passat el cap de setmana amb furgoneta. Volem escoltar Mori al Branch de Fetus amb Quim Carandell. Merci!

Bona tarda, sóc en Marc. M'agradaria que poséssiu el tema Una vegada, que és boníssim, que té una lletra molt divertida, de Renaldo i Clara. Quin gran disc, eh? L'amor fa calor. Vinga, una abraçada.

0: feina, molta ratafia, ja portem al damunt, per tant, encarem l'última cançó i saps què et dic? Que demà serà dimarts i serà un altre dia.
1: No m'ho pensava que un dilluns de juny acabaríem bevent ratafia mentre fèiem el nota de veu, eh?
0: Coses que només passen quan fas les tardes d'ICAT.
1: Les trobarem a faltar a les taules per dos aquest estiu, eh?
0: Sí, tot i que bé, ens hem de donar una mica de temps,
1: sí,
0: no? I descansar també, que ve de gust. I posar en pràctica algunes de les seves receptes i alguns dels seus consells.
1: Sempre a Instagram, @taulaperdos.
0: Apa-li, fins demà.
1: Adéu.
2: Tarda, sóc la Núria. Primer de tot, feu un tàndem de presentadors magnífic. Sou molt bons tots dos. Segon, m'agradaria escoltar Que bonic de la Ludwig. Els vaig a veure a l'embassat i va ser molt guai. Gràcies.

0: escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Benvinguts un dia més a Independents, benvinguts una setmana més a l'Independents. De fet, és l'última setmana d'aquest programa en aquesta temporada i serà una setmana que passarem en gran part al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. I d'aquest festival en parlem avui tot seguit amb el seu director. Gràcies a la gent que fa possible aquest programa, és a dir, la Mercè Rigual, el Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oient, doncs sí, última setmana i això significa, doncs, un cop més, un any més, una edició més, tornar a parlar del Festival Vida i fer-ho, sobretot, amb la persona que més sap i més coneix.
1: Home, Dani Poveda, benvingut.
3: Hola, molt bones, què tal?
1: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé. La veritat és que prou fresc per ser la darrera setmana, la de setmana de rebre tot el públic i començar una nova edició. Estem molt bé, treballant molt bé.
1: Escolta, abans que comencem a parlar de la programació, que com cada any és diversa i hi ha grups que coneixem i altres que no coneixem tant, però que descobrirem el Vida i ja ens agrada, anem a explicar les quatre coses bàsiques de la infraestructura, per dir-ho així. No hi ha grans canvis, no, Dani? El mateix recinte, que Maria Can Cabanyes, que ja el coneixem perfectament, mateixos escenaris també una mica.
3: Sí, aviam, no hi ha grans canvis. Cada any hi ha un canvi brutal, que és que canviem tota la decoració de tots els escenaris, de totes les instal·lacions, de totes les barres, de tot arreu, i no em sembla un canvi poc substancial, sinó més bé al contrari. Ens agrada molt renovar l'entorn de la Masia en Cabanyes i posar-la cada cop més bonica, i des d'aquí felicitar tot l'equip de producció i en especial el d'art, perquè la vesteixen d'una manera que quan arriba al públic, doncs realment es sent molt cuidat i molt sorprès, no?, també del que succeeix de dia i el que succeeix de nit, perquè aquest any hi ha un upgrade amb il·luminació làsers i unes coses que passaran per la nit que no volem desvetllar encara, però que el públic quan arribi al festival doncs gaudirà moltíssim.
1: Si us sembla, anem amb el cartell. No és el primer concert que es farà al recinte, però sí que és el concert inaugural, així que crec que val la pena que comencem fent esment del petit de Calaril, que s'afegeix a aquesta ja tradició dels últims anys, un concert inaugural amb la processó metafísica. Què passa aquell dia en aquell escenari? Ho descobrim sempre aquell dia i en aquell escenari, però podem saber alguna cosa ja. Què està preparant?
3: Sí, doncs està preparant un especial processó, doncs just recomanem al públic, i ho hem dit per activa i per passiva, per totes les xarxes socials, mails, etc., que és important que el dijous qui no es vulgui perdre un dels millors esdeveniments de l'edició d'enguany, doncs vingui doncs a quarts de set perquè no es generin cues i perquè puguin veure el concert inaugural, que no només succeirà a dalt de l'escenari principal, que és l'escenari Estrella d'Am, sinó que a més

0: persones.
1: Wow.
0: I el bonic d'això és que serà quelcom irrepetible i que només podrà passar aquell dia, i és que doncs en aquesta processó metafísica sonaran cançons del Petit de Caleril interpretades per tot aquest imaginari, i després acabarà tot a dalt de l'escenari amb moltes sorpreses i moltes accions que succeiran. És una idea que a nosaltres ens agrada moltíssim. És un concert inaugural que ja és el tercer, ja hem confirmat quin serà el quart, encara no ho podem dir,
2: bé.
0: Però perquè estem treballant amb la idea. El que és important és treballar amb gent de casa, gent de Catalunya, doncs que els hi puguem donar aquesta oportunitat, i des d'aquí dir al públic que realment és algo que apostem moltíssim per fer-los una sorpresa, i perquè l'artista convidat de cada edició es senti molt afortunat, no?, de poder representar aquesta idea boja que tenia al cap i que nosaltres l'hem ajudat a que sigui possible. Sí.
2: Tot això, David, és el concert inaugural, però hi ha algun... la música començarà a sonar abans, eh?
3: Sí, la música, si no m'equivoco, l'inaugura en maig, a partir de 5:45 de la tarda, maig que ja va passar per aquí pel programa, i que estava molt contenta de poder estar, per dir-ho així, obrint el que és aquesta nova edició del Vida. Citar maig i citar també molts artistes catalans. Podríem dir que és una cosa que ja sempre ho teniu molt clara, que de vegades són noms com els que dius, mira, Maria Jaume, o hi ha Dan Peralbo, hi ha Maig, Triquell... És a dir, que són artistes que, de vegades, quan mires el cartell, no els mires tant des del punt de vista que mires més la cosa internacional, però que realment llueixen i molt en un escenari com aquest i en un festival com el vostre, també.
0: Els tres artistes que has dit a mi m'encanten. Justament amb la Maig la portem seguint des de feia ja un parell d'anys. Creiem que potser era massa precipitat. De vegades els artistes els hem de donar el suport necessari quan realment creiem que aprofitaran la seva estada al festival, i creiem que visibilitzar artistes com la Maig al nostre festival és una cosa que és bàsica, responsable, i per nosaltres és un plaer, perquè veiem que té un talent i una manera de pensar ja molt adulta, molt evolucionada, i creiem que serà una de les grans artistes els pròxims 10, 15 anys, o 20, o els que vulgui.

0: Segurament el Josep parlarà dels grans noms d'aquesta jornada inaugural, però jo ja estic escoltant una mica aquells noms que potser no criden tant l'atenció, però escolta, atenció, perquè són realment interessants. Per exemple, Azuleja o La Tamia o els nord-americans Osis.
1: Clar, és que els tres artistes per separat ja em fascinen i mentre un somriure, no? Passaran moltes coses. Lo de La Tamia és espectacular perquè a més ve embarassada. Vam gravar una càpsula fa molt poc, al febrer, març, i ja va venir embarassada, però clar, quan arribi el festival estarà que li quedaran només 2 mesos per parir. Llavors, és una d'aquestes artistes que quan la sents cantar doncs ja et posa el sentiment, et posa molt emocionant, i crec que amb l'estat que vindrà, crec que ella ja m'ho ha dit moltes vegades, que li canta molt al seu nen. Ella és una artista que portem també seguint des de fa molt de temps i que ja té un Goya i tot per la cançó que va fer amb Yeray Cortés. Crec que serà un dels concerts d'aquests que s'ha d'aturar el temps i que recomanem moltíssim a tots els assistents.
2: El David, quan has citat aquests noms, també ha incorporat un nom internacional, que és O6. Abans de començar el programa, diríem, tu deies, hem de parlar d'això un moment.
1: Sí, perquè els O6 es van posar en contacte amb mi, ells van canviar molt de gent, i ells és un do-it-yourself amb tota regla, es van posar en contacte amb mi per Instagram, dient-nos que, gràcies als Black Lips, volíem tocar el Vida perquè els Black Lips els hi havien parlat de nosaltres. Cosa que a mi ja em va posar molt content.
2: Això passa sovint,
1: dos grups de Los Angeles. Ja, però que dos grups de Los Angeles parlin de Vilanova i la Geltrú,
2: no, que està molt bé.
1: És que estem fent bé la feina.
2: No li traiem mèrit,
1: i que l'equip de booking i tot l'equip de treball està fent bé la feina, perquè vol dir que els hem tractat molt bé. Clar, que et vulguin tocar a La Cabana. A mi La Cabana és aquell escenari que qui coneix el Vida sap que passen coses molt importants de dia, però de nit allò es converteix en un infern sonor, en positiu. No? I crec que amb els O6 aconseguirem aquest clímax que tant ens agraden, tot i que és un grup de tocar els grans escenaris. Vull dir, és un grup que crec que l'últim cop que van venir van tocar el Paral·lel 62 i van omplir. Ostres, és un d'aquests grups consagrats. Venen amb disc nou i, a més, la seva primera actuació serà a Vilanova i la Geltrú. Per tant, o sigui, públic del Vida, crec que és molt afortunat de poder veure aquest concert a l'escenari de La Cabana.
2: I després d'O6, a La Vedra. Trobo que està molt ben trobat, això.
1: Sí.
2: La combinació, diríem,
1: sí,
2: a la seqüència.
1: No. Clar, després d'O6, bueno, tenim Barri B a un costat i Dan Pedralbo a l'altre, i llavors després al mateix escenari a La Vedra. El públic ja directament, quan es comunica amb nosaltres i anunciem els grups, ja saben a quin escenari tocarà. Això vol dir que ja estan tenint la seva pròpia identitat i que el públic comprèn perfectament quines són les característiques del festival. No?
2: Anem per aquest nom internacional que destaca especialment en la programació del primer dia, que és Saint-Étienne, perquè són uns històrics total que estan celebrant que continuen en actiu després de tant de temps. És un grup molt, molt, molt influent de pop amb algun toc electrònic. És d'aquells clàssics de l'indie que encaixen perfectament al Vida, també.
1: Sí, són d'aquests grups que hem vist al Primavera i que hem vist a molts festivals doncs amics, no? També Benicàssim, i crec que donar aquesta part tan important del cartell a grups tan consagrats com Saint-Étienne, a nosaltres ens fan sentir que tot té un equilibri, no? I llavors un grup tan important com Saint-Étienne, pel que fa a la línia editorial del festival, és molt important no oblidar-lo, i en aquest sentit doncs estaran en aquest escenari de la Masia, que és tan bonic, és el que està més a prop del propi recinte.
2: Bé, els que van al Vida habitualment ja saben que hi ha diferents escenaris, però que els dos principals, l'Estrella i la Masia, es van alternant, diríem.
1: Flip-flop.
2: Exacte. Després de Saint-Étienne, Charlotte Cardin.
1: Aquí és una de les estrelles del festival.
2: Aquí ens l'has de presentar una mica més, perquè és una estrella, però estic convençut que algú no la coneix encara.
1: És la diva d'aquest any pel dijous. Creiem que és una artista que ja està en un nivell estratosfèric, sobretot a nivell de França i al Canadà. Res, dir-vos que a mi em recorda moltíssim, és un mix entre una Dua Lipa, estic dient coses molt fortes, entre una Dua Lipa, entre una Lana del Rey, entre moltes divas franceses. Canta molt bé, canta increïble, toca el piano, la guitarra de manera meravellosa, i a més balla dalt de l'escenari. Serà primera actuació a tot l'estat. o sigui, no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, i és un artista que hem lluitat moltíssim, fins l'últim moment no sabíem si la podríem tenir. Ens agrada molt, ja ho fèiem amb el Farda i l'anterior festival, doncs, portar grups per primer cop a l'Estat i voler doncs, ser pioners des de Vilanova, però sí que és veritat que quan passen aquestes coses i primer passa a Vilanova, són aquestes coses que ens fan sentir orgullosos de la nostra ciutat, que també ens ho mereixem, no?

0: Carles de Charlotte Cardin, que ha rebut molts premis, especialment al Canadà, que és d'allà d'on prové. I tancant la nit, diguem-ne, de l'escenari Estrella d'Am, doncs també un home que fa poc ha començat, per dir-ho així, però escolta, tot el que fa i tot el que toca i tot el que canta és meravellós. Ralph Fitxu.
1: Sí, Ralph Fitxu, a més, és un artista que ja havia tocat justament a la Cabana, li vam donar doncs, una visibilitat important perquè el vam posar doncs, en aquell any doncs, com un artista d'aquests que era un next big thing claríssim. Just aquell estiu va acabar fent una cançó amb Rosalía i, clar, torna doncs, amb un grapat de noves cançons que no disc perquè, bueno, el tio va sentir que tenia com una pressió acumulada de la indústria. A nosaltres ens va dir que vindria amb disc, però no li hem volgut... vamos, és que no li hem dit absolutament res, simplement li donem ànims perquè quan pugui treure el disc, doncs que el pugui treure, però ve a presentar aquestes noves cançons i a fer un show espectacular que sabem que farà el festival.
2: Aquell dia es tanca amb Alcalá Norte, que també és un grup de grans recintes, és?
1: El que m'he quedat és que el cantant, el Ribas, és un superdotat del concepte, de saber explicar un concepte a una cançó. És un d'aquests artistes que si no l'has escoltat o no li has donat tota l'atenció que es mereixia, jo recomano moltíssim perquè, tot i que hi ha moments que sembla que estigui fent un ritual no, d'un sacerdot, realment, ostres, és que comunica moltíssim i a nivell expressiu crec que és un artista que no deixa indiferent per res i que ja és una llegenda viva, diguéssim, de la nostra música.
2: Aquell dia, el primer, ens hem deixat noms, també, Barry B,
1: un altre, el Barry B, sí.
2: Val la pena que destaquem, també.
1: Sí,
2: a més,
1: el Barry B es farà molt gran, eh? Vull dir, sí? Això no, ja està, ja, això ja va. O sigui, sí, Barry B es farà molt, molt, molt, molt gran. Se farà estratosfèric. Vull dir que és el moment també de poder-lo veure en primera fila, allò amb la briseta aquesta, vilanovina, que tindrem aquest cap de setmana.
2: Passem al segon dia?
0: Passem al segon dia i, escolta, agafem el mateix escenari. Estrella d'Am, Lia Kali, que obre, podríem dir, aquest escenari aquell dia, Guitarrica de la Fuente i, per acabar, un plat fort que tu ens has destacat abans de començar l'entrevista, que és Nu Genea.
1: O sigui, la Lia Kali és una d'aquestes artistes que és un vendaval a dalt de l'escenari. Si et deixes endur doncs per la seva manera d'interpretar les cançons, realment t'agradi o no el seu gust musical, és igual. O sigui, quan escoltes Lia Kali i l'escoltes en directe, realment t'arriba moltíssim. Llavors, clar, hem de parar a màquines perquè un dels millors discos dels últims anys que s'han fet a tot l'estat és el de Guitarrica de la Fuente. O sigui, és espectacular, aquest noi ha fet un salt. Ja va venir amb l'anterior disc a l'edició, crec que va ser del 2022,
2: i ja va tenir molt èxit, eh? Sí, però sí. És que els últims concerts, és que, sí. Clar, entre més a més, la repercussió també de la pel·lícula, eh? A Canes, on ell és un dels protagonistes, els Javis.
1: Sí, vaja. també sortir al mig del concert d'una Rosalía no està
2: també,
1: mal, no?
2: Està
1: fent
2: malament.
1: El confessionari. Jo crec que és una artista doncs que realment ha arribat a un públic doncs ja majoritari, no només al nostre estat, sinó a tot el món, i que ha donat amb una tecla i és que ha aconseguit el seu propi so, però tenint uns referents doncs clars com uns Bon Ivers, com un seu Jan Stevens. Jo cada dia que segueixo l'Instagram veig que es té un background musical molt important i és d'aquests artistes que dona gust doncs seguir-lo i veure quines són les seves influències perquè les vas veient a cada una de les cançons i ostres, és d'aquests que aprens, no? Si t'agrada doncs escoltar música i estar tot el dia doncs d'allò, traient també sons, és un artista meravellós. Nu Genea és un cant a la vida, o sigui, jo crec que és la música, l'estil musical que més pot arribar a caracteritzar aquest any el festival, no? És un grup italià amb molts artistes de molts altres països, però que té una producció mediterrània, festiva, doncs basant-se en el nu disco, amb que escoltes qualsevol cançó i és impossible que no t'entri un somriure, no? Només amb el primer riff de guitarra o de bateria o de percussió. Recomano moltíssim aquests tres concerts, però sobretot el de Nu Genea, perquè és un d'aquests artistes que no els tindrem aquí tan sovint com Guitarrica i com Lia Kali.

0: Sidoní, la Ludwig, l'escenari de la Masia, i després una altra d'aquelles propostes que tu dius tampoc no són de perdre, la LOM, que és de Los Angeles League of Musicians.
1: Sí, cada cop més, i a més aquest any ens han convidat al Vime doncs, per anar a captar doncs, música cumbiera, que a nosaltres ens encanta, que ja portem 3 anys doncs, donant doncs, aquesta repercussió a la cúmbia colombiana als escenaris del bosc. Ja van passar doncs, artistes com l'any passat que van tocar, que es deia Meridian Brothers, d'altres anys que hem tingut altres artistes, i aquest any tenim a Frente Cumbiero i també tenim a la LOM, que són de Los Angeles també, com els Oasis, però amb unes influències més doncs això, de música latinoamericana, doncs això, la part cumbiera, latin, que crec que serà un concert d'aquests de... Permeteu-me, jo crec que ja és hora de poder-ho dir. Jo crec que augmentarà la natalitat a Vilanova i la Geltrú, seguríssim. Vale, aquest concert, perquè és un d'aquests concerts...
0: Música instrumental, no? Em sembla que fan.
1: És música instrumental i quan hi ha algun cant, és un cant així com doncs això, fugós, diguéssim, no? Que el públic doncs, anirà tirant la roba perquè entraran calors. Aquest any tenim ventalls, si algú necessita doncs, al mig del concert de la LOM perquè té massa calor, doncs que sàpiga que hi haurà a la zona de merge, hi haurà ventalls. Perquè és una cosa que ens demana molta gent, però amb aquest tipus de música serà un dels millors moments per gaudir-los.
0: Home, en tot cas estarem tens, 9 mesos després del Festival Vida, diguem què passa.
2: Sí, sí, natalitat,
1: Exacte.
2: D'un pic aquí ja sabem de què és.
1: Exacte, perquè no volem ser padrins, aviso, Jo soc padrin ja de tres nens,
2: Si l'escenari Estrella d'Am es tanca amb Nugenea, el de la Masia es tanca amb Lewis Hoffman.
1: Lewis Hoffman ja havia vingut, és un magician d'aquests francesos increïbles, que toca els sintetitzadors, toca de tot, i que ja el vam obligar a tocar a quarts de dues de la nit l'últim cop que va venir, i el tio, de fet, em va signar un disc dient, tio, és el cop que he tocat més tard, però és que va fer ballar tothom, i aquest any el darrer disc que ha tret també és un disc per això, no? Per generar watts i watts de potència. Jo crec que serà un concert d'aquests també perquè el ball prengui un protagonisme important, no? A l'esplanada dels grans escenaris.
0: Si passem a la cabana, ja he citat a Frente Cumbiero, que actuen doncs, pocs minuts després de les 7 de la tarda, després tenim Rosarona, i jo diria que a partir d'aquí, escolta, les guitarres prenen protagonisme amb els britànics Shame, Depressió Sonora i Mujeres.
1: Exacte. Hi ha una expressió en castellà que crec que és sota cavallo rei, i llavors sí, sí. Això és el que fem aquí, no? Sabem que el nostre públic vol ballar, li agrada el rock and roll, doncs escolta'm, rock and roll. No ens inventarem res. El Shame també és com els Oasis, podrien tocar els escenaris grans, però els hem convençut perquè la cabana, que ja havien tocat a la cabana l'any 2016, val? Que me'n recordo que encara no eren gens coneguts, o de les primeres actuacions que feien fora del Regne Unit. Venen a presentar un nou disc, lo de la cabana amb Depressió Sonora, Shame i Mujeres, és d'aquelles coses que es preparin els cambrers, que es prepari tothom, perquè haurem d'estar atents al que passa al bosc a aquelles hores.
0: El divendres obriu un nou escenari, que és aquest, el vaixell, i allà hi ha dues propostes, una no coneixia, me l'he escoltat, m'ha agradat molt, els britànics Prince, que m'han recordat una mica, d'alguna manera, entre Beatles, entre Crosby, Stills, Nash & Young, i també, ja si vas a mirar el petit del Caleri.
1: Tot el que ens agrada. Els Prince són tot el que ens agrada del lloc on te va néixer tot plegat. Per tant, això va ser una cosa que abans les passades, la Rosarona també ve amb banda, i serà un d'aquests concerts que dius, ostres, la Rosarona, quin se l'ha fet aquí amb la banda, cuidado. Val? Perquè a més estem veient els seus assajos, allà el Vida for Musicians està assajant moltíssim. Doncs ella és la que em passa el grup, pren... Sí, és que sonen a Beatles, sonen a Crosby, Stills and Nash. Van venir a la Fàbrica Estrella d'Am, una festa de presentació, va ser un èxit, i realment és que és al·lucinant com toquen i canten. Llavors, vam pensar que el bosc, que és aquell moment on el vaixell atura totes les actuacions de tots els escenaris, perquè no hi hagi contaminació acústica, i vam posar els Pren perquè crec que és d'aquelles artistes, aquells artistes que amb les seves harmonies vocals poden arribar a fer doncs unes delícies, no?, a l'espectador.
0: Jonathan Richman ja fa temps que no passa per aquí, havia passat molt, però teniu Juan Bauters, no?, que més o menys li agafa el relleu.
1: L'has clavat. Jonathan Richman, per què no fem una crida a que Jonathan Richman pugui tocar el vaixell?
2: Ha tret disc i està tocant als Estats Units.
1: És que m'encantaria, el que succeeix moltes vegades, que hi ha com una bretxa que no deixa que aquests artistes puguin fer alçada al nostre país, perquè hi ha uns costos de per moure's, però després hi ha una part així com que dius, ostres, per què no giren més, no? Seria increïble tenir Jonathan Richman al festival. Bueno, tenim el seu deixeble més avantatjat, que és el Juan Wouters.

0: Aquell dia, divendres, ens hem deixat algun nom, eh? Edna Bravo, per exemple, que inaugura la cova i que la tanca la Greta, i per aquí hi ha també Remei de Calafresca.
1: Indian Runners sempre forever. O sigui, Indian Runners és que des del Faraday que treballem amb Indian Runners, o sigui, des de Supergegant a mil artistes que sempre han tingut a Indian Runners. La Edna Bravo, doncs, és d'aquestes artistes com la Mar Pujol, que nosaltres volem que els hi vagi tot molt bé, com la Núria Graham, com tantes i tantes artistes, i els segells que les acompanyen, doncs saben que el Vida doncs tindran sempre les portes obertes de bat a bat.
0: Passem a dissabte. Mira, jo ja podem després parlar del que vulgueu, però sí que volia començar parlant d'Aldous Harding, perquè aquí, Dani, us heu apuntat un punt, no?, perquè és un artista que ha publicat un disc. Ja sabien que era molt bona, però aquest disc és boníssim, o sigui, i no té dates per aquí, eh? Això és Vilanova.
1: Sí, no vam posar exclusivitat, eh? Nosaltres sempre intentem que compartís Vida. És una cosa que aconsellem també a la resta de festivals, des d'aquí, directors de festivals, que sapigueu que si compartiu els grups que van al vostre festival, en sortiran més baratos a tothom.
0: Alguns no et faran cas.
1: I a més, el públic, que és el que al final acaba pagant aquest creixement de preu de les entrades. Així que des d'aquí, una crida que succeeixi això més sovint. Dit això, Aldous Harding, una meravella.
0: Sí.
1: O sigui, jo no tinc res a dir. O sigui, és que estic totalment paralitzat. A més, ens va demanar tocar Vendora, la posarem a l'escenari Estrella d'Am a les 7 de la tarda, crec,
0: sí,
1: quarts de 8.
0: Correcte, sí.
1: Tocarà el temps que ella vulgui. A mi em sap greu, perquè hi ha uns horaris, però si l'Aldous Harding diu que vol seguir tocant una estona més, ves tu a l'Aldous Harding, a mig del concert, si vol tocar mitja hora més, qui sóc jo per dir-li que pari?
0: En tot cas, podrà, perquè fins a les 9 no toca Cupido l'altre escenari a la Masia. O sigui, que té una mica de marge.
1: És igual qui hagi de tocar. O sigui, l'Aldous Harding podrà tocar tot el que ella vulgui.
2: Aldous Harding és de Nova Zelanda. I mira, hi ha un altre que també actua el dissabte, de Nova Zelanda, Valo Brigada.
1: Valo Brigada. Són els que vam anunciar per les pantalles del festival. Però Valo Brigada és d'aquests grups que també tenen tot el que ens agraden, perquè sonen a Strokes, sonen a Daft Punk, sonen a Phoenix, sonen a tantes i tantes coses, però clar, són de Nova Zelanda. Crec que viuen entre Nova Zelanda i Austràlia. Vull dir, tots els concerts que estan fent per arreu del món, o sigui, són tots a rebentar de gent cantant totes les seves cançons, i em consta que hi ha molt públic del festival que li tenen moltes ganes a Valorirà. Estem fent l'impossible per fer del nostre festival un festival internacional seriós, o sigui, no portar 3 o 4 grups i s'ha acabat, sinó que, per exemple, segurament el meu grup favorit per descobrir aquest any és Tyler Ballgame. O sigui, aquest senyor el vaig veure a Londres aquest estiu passat i va ser espectacular. Ha fet un discàs. Jo el recomano moltíssim, també. Tocarà al Bosc, crec que a les 10 de la nit, el dissabte.
0: Sí, uh-huh.
1: Però és meravellós el que té la música, no? Perquè un grup que pot semblar que no el coneix ningú, però tu li poses doncs tot el carinyo i el promociones correctament, uh-huh, perquè dius, ostres, confio molt en aquestes cançons i que aquest grup desprengui una motivació extra al nostre públic, i quan ho fas i funciona, dius, tu vas creient, i al final, doncs, ostres, hem tingut els Parcels també en primera actuació a tot l'estat, hem tingut a Father John Misty, el primer festival que fa tot l'estat, també és el Vida, uh-huh, no? I l'altre dia va estar tocant el Primavera, fa un bolazo, que de fet el veu posar,
0: sí, sí, sí,
1: el veu posar, i cari, jo vaig al·lucinar, que bé, felicitats a tot l'equip i a la gent del Primavera també, perquè va sonar espectacular.
0: Molt bon, val? Sí, sí.
1: Dir-vos que al final és la nostra responsabilitat.
0: Una altra cosa que feu, Dani, no només programeu artistes que sabeu que són bons o us escolteu els discos, sinó que moltes vegades programeu artistes que heu anat a veure en directe prèviament i que teniu la constància de que no només fan bons discos, sinó que fan bons concerts, que això a vegades no té per què anar junt, diríem. O sigui que el que toca el Vida ja té una mica de solvència contrastada, perquè la gran majoria els heu vist en aquestes gires o sabeu en quin punt estan, eh?
1: Sí. Aviam, triar el cartell del Vida és la responsabilitat més gran que té el festival, perquè no podem fallar. Com que no hi ha solapacions gairebé, si falla un escenari tenim un problema. I això no podem arriscar amb això. O sigui, arrisquem amb els noms, arrisquem amb la seva divulgació o la seva comercialització que tenen per si sols, perquè el que al final fem que la marca Vida sigui la que estigui doncs impulsant aquest nom, però intentem anar-los a veure, evidentment. O sigui, l'Aldous Harding, si no l'haguéssim vist en directe, seria impossible que la tinguéssim al Vida.

0: El mateix dissabte, també dos noms que sobresurten molt, Ángeles Toledano i Eray Cortés.
1: I Eray és que, a més, és com un cosí, és com de la família, perquè abans que fos mega famós ja venia a veure'ns quan feia aquí espectacles, doncs, amb dansa. Venia molt a Vilanova a veure'm a mi i ens vam fer molt amics i va venir tot el del Tangana i, o sigui, la carrera d'aquest artista l'hem seguit molt de prop. És que si no l'heu vist tocar en directe, i, o sigui, jo el recomano moltíssim. Jo he estat amb ell a tot arreu, doncs des d'un tablau flamenco a Madrid, ha vingut a casa i l'he convidat a dinar a casa i de cop i volta diu, oye, ¿puedo tocar la guitarra? I
2: agafa, no toques.
1: I agafa la meva guitarra i clar, jo em poso a plorar. Vull dir, és un artista d'aquests de veritat. No, o sigui, jo també he tingut un grup de música i molts amics, però és que no sentim la música com la senten els gitanos, no? I realment ell és una persona que sent molt la música com no l'ha sentit doncs la gran majoria de músics que jo conec. Però realment, quan veus el Gerai, veus que hi ha una cosa de més a més, saps? És com una religió, la música per ell, i és com una manera de viure realment de veritat.
2: Bé, passaran coses molt boniques com cada any al vaixell, perquè aquest últim dia Ferran Palau i Eray Cortés...
1: Ferran Palau també té un... Ferran Palau sí que té les claus.
2: Sí, no?
1: Una mica sí. Però és que qui no li donaria les claus de casa seva a Ferran Palau?
2: Jo confiaria en ell.
1: Clar, és la persona més entranyable que en tenim a tota la... No? Està ell i l'Artur Vinyes, no? De Soc un Bohemio. Mm-hmm. Són un tal per a qual.
2: Abans que passem a parlar encara que sigui breument de Fatboy Slim, bé, aquí Maria Arnal, que no sé si té totes les claus, però una mitja clau ja li podríem donar també.
1: Bueno, és que és la gènia, no?
2: Sí,
1: és la gènia, o sigui, tenim una persona que és molt, molt especial, és un artista que no hi ha dubtes, o sigui, li hem de donar tot el que necessiti perquè segueixi aprofundint doncs amb el seu cervell, perquè és al·lucinant, a part de que canta com els àngels, té un cervell privilegiat i és el que hem de fer tots, i, doncs donar-li el que necessiti perquè estigui bé.
2: Això que ens faria molta ràbia que triomfés a Berlín i aquí no li féssim el cas que
1: el
2: es mereix.
1: Que necessiti, no? El sí, que necessiti.
2: Aquell escenari abans de Maria Arnal, Amaya, que tampoc necessita grans presentacions.
1: Amaya.
2: Sí, sí. I que no sé si portarà la cadira aquesta que toca, de tant en tant. I després, Fatboy Slim, que evidentment això és un clàssic. Un clàssic que ja ve dels House Martins, diríem, i després moltes altres aventures, però en Fatboy Slim... Jo crec que és el primer gran DJ, diríem, de pop i rock, no?, que ho converteix en tot una altra cosa. Perquè Fatboy Slim, això és una festa, és una missa, gairebé.
1: Jo li vull dir, i això que quedi, vull dir, que quedi aquí en acte, que consti en acte, que si vol venir i ser el DJ del festival cada any. Jo li diré això. Després, si passa o no, serà culpa seva.
2: És molt de festival, Fatboy Slim, encaixa molt bé.
1: Clar. I també el públic, nosaltres també hem anat aprenent moltíssim del públic, i així com passen coses a la cabana que el públic ens ha anat demanant i al final doncs hem claudicat, el públic també ens demana que als escenaris grans doncs també hi poséssim doncs tota la carn i l'assador, no? Llavors, ostres, realment tenir Fatboy Slim a l'escenari gran, a les dues, després de Cassius, és que això és una cosa que us volia dir, que no hem parlat del Vidaclub. Perquè el Vidaclub era una cosa que va començar doncs sent un agraïment per la gent de Cultura Club del nostre país, però se'ns ha anat de les mans ja, hi ha un pressupost i ara venen DJs internacionals, i bé, Cassius el dissabte, bé, el dijous Meet, que també és un d'aquests, són dos productors, vull dir, Cassius fa l'última gira de despedida, val? Meet estarà tocant dijous, que és meravellós, i després el divendres crec que és Jung Prado.
2: Sí, Jung Prado,
1: que
2: exacte.
1: És el crac, no? que ve a presentar-nos l'últim treball i que ha estat amb l'Elite doncs, disparant totes les bases. I jo crec que al Bosc aquest any farem aquest upgrade amb tots els làsers i tota la programació dance. I clar, imagina't, el dissabte que estàvem parlant això de Fatboy Slim, 2 hores abans al Bosc estarà tocant Cassius. Llavors el que hem fet és, vale, comença Cassius a les 12, la Xerinova, i a partir de les 2 comença els escenaris grans, no? Llavors, crec que és una gran festa. O sigui, som professionals de fer aquest tipus d'esdeveniments nosaltres amb el Vida, i crec que hem arribat a la culminació amb el dissabte, últims moments del festival, doncs, amb aquesta colofó d'artistes DJs, no?
2: Doncs enhorabona per muntar aquest carmelet que és cada any al Vida i que tanta gent t'agraeix, ho saps, que hi ha molta gent que després...
1: Som un equip, no estic sol,
2: No. Oh, ho sé.
1: Xerro molt, però no arribo tant,
2: Dani, gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies, el Vida són 3 dies, us esperem allà totes. Adéu.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenco una nova pista de fusta. Miqui Puig als plats. Són les 8, com sempre. De dilluns a dijous. Sents el so vellotat de la FM. Ens escoltes amb streaming a l'aplicació per mòbil o tauleta. O en els servidors. Així ens entrom de nosaltres som cada tarda. Arribem a la temporada, al final, a la recta. Pocs dies, la festa que farem ballant amb vosaltres i algunes coses més. El goig de sapiga que els Pista de Fusters sempre sou al nostre costat, sempre fidels, sempre puny en l'aire. Comença una nova tarda a la pista.
2: Soldadito de tierra, te ves siempre tan firme. Desde esta mi ventana, desde arriba, te siento triste. Quizás estás furioso, te duele lo que viste. Ya te has dado cuenta que la justicia no existe.

El pobre soldat perd la vida. I nosaltres hi posem les cançons Midnight Summer Dream, Shazore Man Ram, i la cançó Sorpresa, com si fóssim el 84.

dreamt about an old man.

0: then I work again.
1: L'original era del 82. Midnight Summer Dream és una cançó que els Stranglers van fer en Tony Visconti i on te deixaven clar els bons compositors que eren. Ara Oren Amram i el cantant de la banda What Distance. Manfred Tomanser en fan una versió que sona encara més 80s, més densa, més atractiva, potser més contemporània. No sé com dir-ho, però m'ha atrapat. Aquest és el poder

0: Festa de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre.
1: Hi, George. Morning,
2: Terry. Festa de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
3: És una crida a tots els Pista de Fusters. Volem que vingueu a ballar Empúries amb en Robert, la Clàudia i servidor. Sereu benvinguts, veurem, brindarem i celebrarem que hem passat un any més ballant la pista. Primer vam fer-ho a casa a l'Ametlla, després ens en vam anar al Perelló i ara és l'Empordà qui en rebrà. Ets a la pista, ell és Momo i ha aconseguit que el gran Marcos Valle canti Morena amb ell.

0: darrere de Momo, Marcelo Frota, el seu disco Tum Tum Tum, ple de col·laboracions com Nina Miranda o el Piano Roads del mestre Marcos Valle. Us en recordeu que us vam invitar als Pistes de Fusters a veure la Barcelona? La llegenda que no s'esgota d'un nom que sembla tocat pels déus, Marcos Valle en aquest Morena de Momo. Visca les reedicions i els segells que les fan possibles. Altercat, un segell en mig camí de Tarragona i de Berlín, ens porta aquest candom de llamada de la banda. Els baguls de la música sud-americana que no s'esgota.
1: Quan el rellotge marca les 8, el cos et demana Pista de Fusta.

El 1979, el músic d'Uruguai Rubén Rada arriba a Buenos Aires i col·lisiona amb la banda. Músics argentins, fanàtics del jazz, el rock i, com no, del seu folklore. Aquest com Don Bellamada és senzillament una orgia de tambors i al mig se sent com bufa la cinta. Transferit de les cintes originals, pots tenir aquest disco de la banda a través del segell, el Tercat. I això no s'esgota. Es diu Pecho King. I això es diu Bajo Gana.

0: Així sona Brasil ara mateix. Pecotjin, no baile de dojin. Ball del carrer, electrònica bruta, que sense el que hem sentit abans del 79 no tindria sentit. Així és la pista.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: I aquesta és la llegenda de Mike D, un dels membres dels Beastie Boys.

en Mike Dee, un dels Beastie Boys. Un home que va escriure i que va canviar la música, almenys per servidor. Torna amb un disc que es diu Thank You, agraint la música. Gravat a casa per passar-s'ho bé amb els amics i sortint de gira amb el seu fill i una potoleia de canella jove que li deuen tot en Mike. Through Colors, Mike Dee fent una cosa digna, no, més que digna, perquè s'apuntin tots aquests que volen anar a festivals i petar-ho i mesuren les cançons segons l'audiència, els likes o els subidons. Aquest és el Ticket Phantom de Virage Zero. Música d'ara. Nova, seductora, molt per la pista.

poc més que és un supergrup format per gent de Citron Citron i del Sant Gell, Bongo Joe, Viragero, juguen amb tota la tímbica d'aquells 90 que vam ballar tantíssim.

0: signada per Nicodemus, el de Nova York, amb el seu rumba Tobacco i Ron, amb un remix de Bengo Mori, que no deixa espai perquè descansis.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Pista de Fusta presenta un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
3: Pista de Fusta Dance Club.
0: El club de ball es diu Pista de Fusta i vosaltres sou els Pistes de Fustes.

Quilòmetre Zero. És la música de Free Dust. La banda d'en Daniele té nou disco i es diu Voyager. Alguns singles han arribat, però a mi m'ha cridat l'atenció aquesta Your Love Fills Me Up. El teu amor em dona energia. M'encanta Free Dust i el seu Voyager. Baxter Dury, el seu Alberoni, no deixa de produir música. Ara són remixes, ara és el Kubla Khan, amb aquest remix de Paul Edbord. La pista crema i amb

0: de cara barraca. Si ens és aquest remix, el Paul Epworth, per picar de mans, per tornar-te boig i per sentir l'enveja que sento de que li quedin tan bé els tratjos en en Baxter Dury, el fill d'Ian Dury, el nen que sortia a la portada del mític disco del pare, no para de fer música interessant, desvergonyida i que ens flipa. Un remix que ha tornat per aclamació popular és el Could Be Forever d'en Joshua Hydehen. En Prince Thomas fa una animalada.
1: Hold down a bit for the older. I live three floors up, he's won over. Best order of business.

0: Definitivament, la música d'en Joshua Idehan ha sigut una de les músiques que més m'han agradat en aquesta temporada. Could Be Forever, amb aquest remix de Prince Thomas, és senzillament una piconadora, una d'aquelles peces que manté l'esperit del ball a dalt de tot. Quin goig compartir un boss.
1: Pista de fusta Dance Club.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Som a final de temporada. Però les novetats segueixen tocant a la porta. Jaime Rosa i el seu walk. Em flipa com camina aquesta cançó. Espero que tu també et flipi igual.

Jamie Russell, el productor de Margate, mirant al mar amb aquest walk, aquest EP que acaba de construir, senzillament mel en boca. M'encanta dir mel en boca. És una d'aquelles tonteries que em vaig inventar algun dia i que formen part ja de la nomenclatura de la pista. Músiques que ballen i que tornen perquè us han agradat. Pianos House, veus que ens porten. I Lars Devstein, Lost in Music. Piquem de mans.

0: l'enèsima cançó que parla de com ballar. Ens influeix en el cos, a cap, a peus, a malucs, a mugrons, a entrecuix. Tot ens excita quan la música és part d'aquesta orgia. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats, i cada tarda, de dilluns a dijous, caps de setmanes, dissabtes i diumenge, només amb el descans del divendres, som la discoteca Dicat, la pista de ball de la única emissora inquieta. Final de temporada, on us volem venir a veure, que ens vingueu a veure en una festa única i exclusiva de la cara us dono la informació i que us ha de servir per demanar als avis que us cuidin la canalla o els pares que us portin fins al nostre ball de tarda.
1: Pista de Fusta presenta un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets d'en Robert De Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
0: Us esperem allà. Ballarem junts, xalarem, ens farem abraçades. Sempre és bo acabar una sessió de la pista amb un clàssic, amb la Candy, la Staton, amb el seu Hallelujah Anyway i aquest remix que Powerl i Davos han fet, un talla i enganxa meravellós per fer-nos més feliços. Sigueu feliços.

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu us guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat al poder femení en el pop, arriba l'hora del cel obert. A veure, una cosa està clara. Si aquest segle XXI s'ha de caracteritzar per algun fet diferencial, aquest ha sigut l'aportació femenina. Per fi el pop s'ha desllorigat d'aquest patriarcalisme tan embafador i evident. Aquesta regla no escrita per la qual les dones servien més aviat per fer de coristes o de grupis i poca cosa més. Els escenaris estan plens de veus femenines amb coses a dir. I potser, gràcies a això, podem dir que el rock actual té una salut de ferro.

La Sharon Van Etten parlant amb ella mateixa quan tenia 17 anys, reflexionant el pas del temps i de les errades que s'han de cometre quan tot just comences a fer-te persona. I avui la cosa anirà d'això, de les nostres compositores preferides que han aconseguit donar un tomb a l'escena musical actual i insuflar-li saba nova i una visió bastant més complexa i polièdrica. I clar, coneixent-nos com es coneixeu, ja sabíeu que posaríem a la Mitski.

Mitsuki Laycock, també coneguda com Mitsuki Miyawaki, tot i que als amics li diem Mitsuki i prou. D'origen japonès, com és evident, però de pare americà, va tenir una infància bastant moguda, eh? Turquia, Xina, Malàsia, República Txeca, el Congo... I de totes aquestes experiències vitals em va treure una visió absolutament personal i intransferible de fer cançons. Jo he vist un concert seu i és com un fenomen gairebé paranormal, eh? Ja per la posada en escena i per la reacció gairebé de fanàtics que criden entre peça i peça amb un fervor gairebé religiós. Això era l'Ina Lake, del seu últim disc Nothing's About to Happen to Me, però vaja, que podeu entrar en qualsevol dels seus i veureu l'evolució de cantant més aviat sorollosa a l'aposta per una música més madura i reposada. Una altra artista superlativa, madura, reposada, i que he pogut gaudir en directe, tot i que hi havia massa gent i la tenia massa lluny, és la Laura Marling.

Laura Marling, tio, buah. The End of the Affair. Quina manera més brillant de descriure el final d'una relació sentimental amb aquesta barreja d'amor, enyor prematur, però consciència adulta al mateix temps de que és hora de començar un altre camí. Una altra de les nostres preferides és la Phoebe Bridgers. Ja sigui amb Boy Genius o sense ell, aquesta californiana ha patentat gairebé el pop confessional de to melancòlic i directament depressiu. I és que la Phoebe no es talla un pèl a l'hora de parlar dels seus pensaments més foscos, de trauma, teràpia, depressió, i fer-ho però amb una bellesa de la qual no és aliena aquesta veu que et traspassa l'ànima.

La Phoebe Bridges parlar-nos d'acabar el funeral d'un amic més jove que ella i de passada de la seva tendència cap a la depressió i la tristesa gairebé impossible d'evitar. Parlàvem dels Boy Genius, d'aquest trident de cantautores extraordinàries que es van ajuntar per fer un supergrup empoderat, i si bé la Phoebe potser és la més coneguda de les tres, s'ha de reivindicar també la Julian Baker.

Appointments, Julian Baker, que era d'una família devota baptista fins que va veure Green Day a la televisió i va decidir que allò era el que volia dedicar tot el seu temps de manera irrevocable. Anem ara a Austràlia. Allí tenim a la reina de les cançons mig parlades, mig cantades, des de Sydney i amb amor. És la Courtney Barnett.

Pedestrian at Best, una de les cançons que va posar a la primera fila de l'escena alternativa aquesta cantant iconoclasta ja farà 10 anys, encara que sembli mentida, tu. I si parlem ja de cantautores que han esdevingut clàssiques i que ja es faria impossible definir l'escena independent sense anomenar-les, a la mateixa alçada de la Courtney hi hauria l'Adrienne Lenker.

Anything, una de les cançons de l'Adrian Lenker, que ja sigui amb el seu grup els Big Thief o amb solitari, s'ha treballat una trajectòria impecable, amarada de Midwest i de personatges que estan al marge del sistema capitalista americà. I aquí a casa què, home? Aquí a casa tenim molta teca. Però si hem de destacar alguna dona que ha decidit fer un camí allunyat de les autopistes comercials, ple de carisma i experimentació, hauríem de trucar a la Maria Arnal.

0: Que me quiten, una de les grans cançons d'aquest disc extraordinari publicat aquest mateix any, el Ama, que ha constatat el que ja sabíem, que és la puta Ama i que pot fer el que vulgui amb aquesta veu privilegiada. Què, fem una pausa? Va, vinga, però no ens encantem, eh? Que tenim encara més cantants i compositores de primeríssima magnitud. No marxeu.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Cel Obert repassant les millors cantautores elèctriques del segle XXI i ens trobem ara amb l'Elizabeth Catherine McAlpine, original de Pennsylvania, de la qual en van fer un monogràfic no fa gaire i que estaria en la mateixa categoria que la Phoebe Bridgers o la mateixa Lucy Dacus. Pop de dormitori, en diuen, bedroom pop, tot i que això, com sempre, és minimitzar la seva capacitat de fer cançons com aquest Older.

Older, la cançó que donava títol al seu tercer disc de la Lizzy McAlpine, que ara dona pas a una de les frontwomans més exitoses i celebrades de l'escena rabiosament actual. I molta gent em dirà que Olivia Rodrigo és un pèl massa comercial i jo els diré que tenen prejudicis a les orelles, que poques cançons estan tan ben construïdes com el Driver's License.

street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. La Olivia Rodrigo, construint un relat precís i preciós del forat que et queda dintre quan la persona que havia de ser la teva ànima bessona decideix agafar un camí diferent. I si parlàvem de que l'Olivia Rodrigo trenca els esquemes de que les artistes famoses i populars no tenen massa xitxa, què podríem dir de la Billie Eilish? Res, callar i escoltar-la.

When the party's over, Billie Eilish, un altre referent indiscutible de l'escena actual musical i una altra constatació de que l'empoderament femení està regalant-los la millor música possible a nivell de pop. Ah, i si abans parlàvem de l'Arnal, a veure, em podia posar moltes més d'aquí, eh? Les Maries Mallorquines, la Jaume i la Jain, la Clara Vinyals o la mateixa Marc Pujol.

s'est cassée.

La flor de nit de Marc Pujol, que a mi em té el cor robat, igual que també me'l té la Katie Crutchfield, original d'Alabama i que es fa conèixer amb un nom absolutament impronunciable i al mateix temps evocador. Això és Waxahachie i això es diu Mud.

El fang de la Wachahaki, amb aquesta cançó publicada l'any passat, que ja la reivindica com un clàssic del pop nord-americà. Ep, i ja que parlem de clàssics, jo no em puc estar sense escoltar la Wasteblood, eh?

Natalie Laura Merrin, conegut com Waste Blood, que va començar a fer cançons quan tenia 15 anyets i ja no va parar, primer tocant el baix amb els Jackie O Motherfucker, sí, es deien així, que no m'ho he inventat jo, i passa malta que es deien Satanized, o sigui, anava una mica forta, eh? Això sí, quan va començar a treballar en solitari, com a Waste Blood, la seva música va agafar uns derroters bastant més eteris, però sempre amb un punt esmolat i punyent. Va, vinga, que s'està fent tard i he de plegar. I plegaré, amb el vostre permís, amb la Lucy Dacos, que va de nit, té el torn de nit, i ens va de perles. L'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut. I fins la propera. Adeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, què tal? Bé, acaba el mes de juny i això vol dir que últim capítol de la temporada. És fort.
2: Molt. Però, per tant, avui la temàtica que us hem preparat és bastant teatre i estiu. Ara ho veureu. De moment, anem agafant tovalloles i poseu-vos crema solar, que el sol pica fort.

0: Doncs amb l'arribada del bon temps i la calor, ens animem a fer més activitats a l'aire lliure, a llocs on corri airet i s'estigui bé. És temps de festivals, cinema a la fresca, i de fet, sembla que les arts escèniques també tenen ganes de sortir de les quatre parets del teatre.
1: Així és, la dansa, el teatre, el circ, el cabaret, també volen prendre l'aire aquest estiu, i la gent de ciutat sap que quan el sol comença a baixar, poques alternatives funcionen millor que un bon terrat, eh?
0: Ara ho has dit. Per això avui us portem una proposta que aquest any celebra la seva 14a edició, Terrats en Cultura, una iniciativa que trasllada peces d'arts escèniques a diferents terrats de Barcelona i l'Hospitalet. Una boníssima idea, trobo.
1: Sí, són terrats ubicats a La Pau, Poble Nou, Bac de Roda, Poble Sec, però part de la gràcia d'aconseguir entrades per Terrats en Cultura parteix de no saber la ubicació concreta del terrat en qüestió fins a 48 hores abans de l'espectacle. Només saps el barri on hauràs d'anar, això sí.

0: Doncs per conèixer més a fons les propostes d'aquesta iniciativa, avui ens acompanyen a l'estudi de rèplica la Lola Armadàs, directora del festival. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Juntament amb les intèrprets i directores d'algunes de les peces que podrem veure en aquests Terrats en Cultura. La Alicia Reyero.
2: Hola, molt bones.
0: La Lali Álvarez.
3: Hola, què tal?
0: La Dailin Valvidieso.
4: Hola, què tal?
0: Benvinguda. I l'Enric Nolla.
5: Què tal?
0: Benvinguts, encantades. Gràcies. De tenir-vos aquí, un plaer.
2: Igualment.
6: A nosaltres aquí ens agrada començar molt pels inicis, no? Com l'origen de tot, i sí. Llavors t'hem de preguntar tu, Lola, com comença aquest projecte d'habitar els terrats per fer-hi cultura, com va sorgir això?
2: Doncs, bueno, celebrem la 14a edició, no per casualitat, vam néixer un 2013 per algun motiu, jo no sé si recordareu aquella crisi econòmica del 2008 que sí. Va deixar, evidentment, conseqüentment, la cultura molt tocadeta, i cap allà al 2012-2013, bueno, els fundadors del projecte som tres gestors culturals, uh-huh. Per tant, estàvem en contacte amb la cultura i anàvem veient molts projectes que anaven quedant als calaixos, que el circuit convencional no podia absorbir. Per un cantó anàvem veient això, i també, per altra banda, com a barcelonins, també, i això ja venia de més enrere, anàvem veient que els terrats anaven quedant tancats. No? Una cosa que els nostres avis i els nostres pares ho han viscut tant, nosaltres de cop i volta som una generació que tot això, aquest lloc de trobada i de fer coses al terrat, no ho hem trobat. Bueno, jo els edificis on he viscut directament estaven tancats. Uh-huh. Digue-li a conseqüència de la gentrificació, turisme de masses, digue-li així. Això ha anat caient en desús. Llavors, com a barcelonins teníem aquesta inquietud, i com a gestors culturals anàvem veient això. I d'aquí va néixer la idea de dir, doncs per què no ens reapropiem d'aquests espais que eren nostres i els anem perdent? I ho fem a través del que sabem fer, que és cultura, i també trobar una mica un espai alternatiu a aquestes propostes que no podien ser acollides per l'espai convencional. A partir d'aquí neix la proposta, i això també ens fa donar un salt i dir, bueno, doncs vam engegar amb dues propostes el 2013 de prova, i el 2014 ja ens vam arrencar amb una programació, si no m'equivoco, de 15 espectacles a lo grande, i també, doncs, això ens va portar a dir, bueno, a banda de poder acollir aquestes propostes, també poder ser un escenari de propostes, que, bueno, ara ja en parlarem d'això, que un exemple serà la proposta de l'Enric Nolla, que per algun motiu els teatres no poden, una programació estable no pot absorbir, o artistes que necessiten provar coses diferents i un teatre no els hi permet, doncs també poder ser aquest espai d'acollida d'aquestes propostes.
6: Però abans, quan deies, un petit incís amb això que deies, que els terrats s'anaven tancant, clar, vull dir, hem d'entendre

0: La gent que ve a viure l'experiència, no? De...
1: Sí, de fet, o sigui, programeu propostes molt xules i avui en tenim dues aquí presents. Una d'elles és Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris, que la podrem anar a veure el 3 de juliol, oi?
2: Exacte.
1: I com anirà això? Com ho esteu preparant?
3: Bueno, nosaltres som un d'aquests que anem a provar coses.
1: Vale.
3: Som...
1: D'això sí. Es tracta, no?
3: Sí, el nostre projecte, de moment és un projecte i estem en ello amb moltes ganes, però amb moltes ganes sobretot d'això, de provar. De provar què passa quan ens trobem amb el públic, perquè hi ha espectacles que els pots assajar sense públic i no passa res, perquè hi ha una quarta paret i el públic està allà a les fosques després quan te'l trobes, però en el nostre cas no. Necessitem veure què passarà quan tinguem a la gent mirant-nos als ulls. Bueno, mirant-li els ulls a l'Alícia, no?
4: A mi, a mi. Soc jo la que pringo.
1: La que tindrem allà davant.
2: Clar, és, sí. És interessant perquè no és una sala d'assaig, no?, on tu convides a gent, sinó que és més un... Una, podríem dir com una mostra de work in progress o sí. Una provatura de veure com, quina és la resposta, la rebuda, no?
3: És una festa.
4: És una festa, exacte.
2: Això ens agrada, això ens agrada.
4: Que sí. També és una oportunitat de fer una festa a un terrat, o sigui, és que és el lloc ideal, no? I per aquesta època també és com... És molt adient.
1: Sí.
4: I aquest format de Holgorio, format site-específic, no? Val. O sigui, que és molt diferent del que serà sala.
2: O sigui, dialoga també amb aquest espai.
4: Clar, exacte.
3: Clar, això és una de les coses que nosaltres volem provar també de cara al futur, no? Què passa quan surts de la sala i l'espai forma part de la dramatúrgia, no? No és el mateix explicar una història en un terrat que explicar-la en un solar, que explicar-la en un sòtan o en una sala de teatre, no?
1: Totalment.
2: I a vosaltres, Dailin i Enric, com us modifica aquest espai?
1: A la culpa no és de l'estaca, si salta el sapo i s'ensarta, eh?
5: Sí. Bueno, no, clar, ara justament al començament parlava també amb la Lali justament d'això, de com estem servint un espectacle que al seu inici l'entenem com una escriptura d'emergència que sorgeix a partir de tot el que està passant a Veneçuela en aquests últims temps, des de el famós, la famosa presa del seu president, de Maduro, el 3 de gener, fins ara, no? O sigui, és com que no paren d'haver aspectes noticiosos que s'estan desenvolupant i era com intentar introduir tota aquesta informació que està constantment en moviment, i ho sabeu, perquè aquí esteu en una casa on es treballa amb això, i intentar integrar-ho en un espectacle que permeti, evidentment, aquesta hibridació i aquesta flexibilitat per anar modificant coses. Y aquí tengo a la
2: protagonista.
6: Sí, yo creo que un espacio siempre va a ser maravilloso, y más de este tipo de texto, donde se habla de realidades que desde las protagonistas, desde la gente que lo está viviendo, a mí me parece una oportunidad genial. Tener allí hasta el cielo de Barcelona, hay un momento en que se habla de esta ciudad y tenerla allí creo que va a ser muy a favor de todo lo que Enric escribió.
1: Clar, perquè ho podríem considerar una mica com a peça de teatre documental, perquè està protagonitzada per tu, Dailin, que vius a Barcelona però també vens de Venezuela.
6: Sí, yo soy venezolana y antes de llegar aquí yo también migré a Colombia, entonces bueno, tengo un proceso migratorio interessant.
1: Sí, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí. Bueno, que no dreix l'espectacle i el projecte segur.
6: Correcte.
2: I clar, aquestes peces estan programades a quina hora? O sigui, és ple llum del dia encara, vull dir, aquesta hora de la tarda?
1: Esperem que no sigui el migdia, perquè el terrat és la pitjor hora.
2: No, això ja sabem.
5: Nosaltres també esperem que
2: no sigui. Sí, si no, no s'hi podrà fer res. Però
0: no som tan cruels, no?
2: Però no tenim una foscor de negra nit, no?
0: No, es tindrà cap al final. Sí, també és una de les gràcies de l'experiència, és que comencem de dia, nosaltres sempre diem que el nostre tècnic de llums és el sol, perquè de manera orgànica i natural la llum va canviant, nosaltres aportem una llum artificial que la deixem encesa i no es percep, i llavors mica en mica es comença de dia i acabem de nit.
1: Totalment, que xulo. M'ha encantat això, del tècnic de llums.
5: Bueno, això fa que les coses siguin a pèl, diguéssim, que tot el que veiem no hi ha cap artifici, no? Tot el que està és a vista i és l'intèrpret el que se la juga en tot.
3: Bueno, i has de trobar la poètica. Clar. A vegades, no? Això els tècnics de llum i els il·luminadors sempre ho diuen, no? Que quan no hi ha poètica, la llum te la fa. Pues aquí l'has de trobar.
5: Sí,
3: l'has de trobar, l'has de jugar, l'has de provocar, i és molt interessant també saber que no tindràs aquest aquesta cosa que et sosté, no?, de l'artifici.
2: Clar, m'imagino també que cada terrat té unes dimensions diferents. Quin és el criteri que seguiu per triar-los? O és qui us ho posa més fàcil?

0: l'anfitrió, el que millor, la persona que millor cuina i convida tothom amb un bon plat.
1: Bueno, una mica de tot. Sí que és veritat que, clar, hi ha molts terrats a Barcelona. Ara no et sé la xifra perquè la tenim documentada a la nostra web, però són moltes hectàrees de terrats que té Barcelona. Però, clar, què ens passa? Que molta gent ens ha ofert terrat, però hi ha unes condicions mínimes. Una és metres quadrats. Clar, hi ha molt terrat petit que, clar, dius... Clar. Nosaltres necessitem un mínim que capiguen unes 50-60 persones com a mínim.
2: Clar, perquè... un terrat de Gràcia no us funciona tan bé.
1: N'hem fet coses de Gràcia. Sí, sí, hi ha terrats que...
2: Val, que són més grans.
1: Una miqueta més grans, sí, val. Sí. Però, bueno, sí que és veritat que Gràcia hi ha molt terraret petit, sí. Petitó, no? Llavors, clar, un mínim de públic perquè la cosa pugui tenir una mica de sentit, no? Tot i que segueixen sent coses de format íntim. Nosaltres també, l'altra frase que tenim a part de lo del tècnic de llums és que no hi ha escenari, no? Que artista i públic comparteixen escenaris, estem
3: mateix
1: tots
3: nivell.
1: Al mateix nivell, que sí. També és una cosa molt, molt xula. I bueno, primer això, l'espai, la seguretat, perquè també hi ha enterrats que no estan preparats. Clar,
3: sí, de fet, on jo visc no podem pujar al terrat perquè passa allò de que la
1: brana... No sé què, o
3: sí,
1: brana... Bueno,
3: la brana que no és suficientment alta, llavors és, bueno, no, és com il·legal, no pots pujar allà perquè hi ha risc.
1: De... Doncs, per exemple, nosaltres, clar, el descartaríem.
0: Que us deveu trobar de tot, també.
1: Sí, sí, sí. Llavors, un cop passem aquest filtre, doncs ja està, pelant i que tinguin ganes. Sí que combinem pues, espai de comunitat de veïns, però també d'entitats, fem els dos espais. I llavors, quan és comunitat de veïns, sí que, sobretot, que tothom estigui d'acord en fer-ho, perquè és un espai sensible. Igual que, no?, ara hem parlat de tota la part bonica de l'espai de trobada, de comunitat, després hi ha una part no tan bonica, que, bueno, és un espai sensible, que hi ha gent que estarà d'acord i hi ha gent que, pues, no li agradarà que vingui, que vinguin a fer un terrat en cultura, no? Yeah. Llavors sí que fem aquesta pedagogia, parlem amb la comunitat de veïns i encara que ens doli en l'ànima, si hi ha un sol veí que no vol fer-ho, doncs ens retirem, perquè clar, sempre una altra cosa que sempre diem és que volem sumar. Mm-hmm. La gràcia també del nostre projecte és poder sumar també aquesta comunitat de veïns que per un dia no han d'anar al teatre, sinó que el teatre ve a casa seva i a canvi de tenir teatre a casa seva ho comparteixen amb la resta de la ciutadania. Una mica és la gràcia del projecte. Però si això ha de comportar conflictes amb els veïns, tampoc ho voldríem. I una altra cosa que també tenim cura és a l'hora de triar l'espectacle amb l'espai. També, hi ha, quan parlem d'un terrat, hi ha moltes tipologies de terrat. Hi ha, no sé, ara penso en el Raval, els típics terrats enfonsats, no? Sí. Que hi ha un terrat i llavors hi ha un edifici del costat, doncs allà no se'ns ocorriria fer un concert de música, no? Allà doncs, buscaries una cosa més íntima, un teatre, algú de text, no?
3: Clar.
1: Pues llavors, la setmana passada vam fer el concert inaugural dels terrats i ho vam fer pues, en un edifici de 16 plantes
3: Uau.
1: A la Pau, com aïllat, i allà, pues, venga, vam fer...
2: Que fort!
1: Vam poder posar música i no vam molestar el veïnat, no? També és buscar aquest equilibri entre les sensibilitats i poder fer-ho. Ja
3: no, que guai, però vull dir, amb tot l'Skyline de Barcelona, vull dir, em sembla una imatge super, super potent.
4: Sí, per mi hi ha una cosa guapa dels terrats, que és que no deixen de ser un espai públic, no? Encara que el terreny sigui privat, el que trepitges sigui privat, des dels peus cap amunt és públic, i per tant, poder dir algunes coses a l'espai públic i per nosaltres és un privilegi i d'alguna manera té un potencial transformador que a mi,
3: clar,
4: personalment me pone bastant.
3: Quin estil de coses.
4: Precisament ho estava escoltant ara quan deies els terrats, els barris i això, pensava, depèn, no? Depèn, pot ser molt transformador dir un Lorca en un barri determinat i en un altre barri determinat pot ser molt transformador fer una arenga en anglès contra la gentrificació, no? Depèn.
3: Totalment.
4: Vull dir, crec que seria, estava pensant, seria molt guai que us donguessin pasta per poder fer unes residències de creació per fer sites específics només pel Terrats en Cultura, no?
3: Clar.
4: Perquè tinguéssim els artistes la possibilitat de crear alguna cosa només perquè sigui dit en aquest lloc.
0: Clar, cada terrat deu tenir com la seva peça específica. Doncs
1: pues mira, us diré una cosa, ara que la Lali ha obert un meló.
3: No, està molt bé, està molt bé.
1: I que també va passar sense buscar-ho. Un any vam fer, bueno, de la Sílvia Albert, No és país per a negres, i no estava buscat expressament, però de cop i volta vam dir, que fort! Es va fer en el terrat, un terrat que hi ha a sobre dels Set Portes, que ara bueno, que aquell edifici s'ha fet amb diners de, dels esclavistes del comerç. Doncs va ser tan potent, mira, s'ha posat la pell de gallina, va ser tan potent fer No espais per a negres a sobre d'aquell terrat.
4: És reconquerir un espai, no?
1: Clar, absolutament, absolutament.
4: I ressignificar-lo.
1: Sí, sí, va ser molt potent.
0: El poder de la cultura, eh? I de fet, aquest any també acabeu de consolidar l'Off Terrats, és a dir, que ampliareu la programació més enllà de l'estiu.
1: Sí, sí, és una cosa que vam començar a fer fa un parell d'edicions, perquè coses que no ens podien cabre dins la programació, doncs poder-les seguir acollint. Llavors aquest paraigües de l'Off Terrats ja va, es va iniciar a l'abril, vam fer dues coses a l'abril, i ara el 10 d'octubre farem 100 nenes jueves, una obra per Gaza de la Caryl Churchill, que també una peça que, doncs igual que la peça de l'Enric Noia, no? Que és aquest text d'emergència, que volem parlar d'aquesta actualitat, doncs no volem deixar de parlar d'això, que és un text escrit el 2009 arran dels bombardejos a Gaza, no? I que de cop i volta, no? La història repeteix i n'hem de tornar a parlar.
3: I vosaltres, Enric i Lali, com vau conèixer aquest projecte o com vau pensar la meva peça ha d'estar aquí?
5: Oh, bueno, el meu cas va ser pura casualitat.
3: Sí?
5: Vaig parlar amb una persona, amb un gestor, bueno, el Cesc Casadesús. Vaig venir, estic amb això, perquè ha nascut aquesta idea d'escriptura, que a més va ser una cosa molt... també des de l'impuls, no? De veure els bombardejos a Caracas, i a mi immediatament em va sortir la textualitat, no vaig poder fer una altra cosa, em vaig trobar amb ella, bueno, en una situació bastant penosa, estava plorant literalment perquè, bueno, la seva situació, el que va significar aquells dies a Barcelona, sobretot per ella, que s'havien tancat l'espai aeri, els seus pares els tenia a casa sense poder tornar, en una situació particular perquè els seus pares són de bàndols contraris polítics, i bueno, estava en una situació bastant complicada, i li vaig dir, mira, fem alguna cosa amb això, fem alguna cosa. I li vaig comentar al Cesc, i em va dir, has de parlar amb la gent de Terrats en Cultura, i em vaig posar en contacte amb ella, així, a pèl, també, mira, tinc això. Bueno, va ser tot molt ràpid.
1: Sí, sí, sí.
5: La veritat és que no, bueno, va ser molt fàcil, en el sentit que va ser com molt oportú.
0: Clar, i ho havíeu fet alguna vegada, això de pensar un espectacle per un terrat o...
5: No.
0: O actuar-hi?
5: No, però sí que m'ha agradat sempre escriure per l'espai, això sí que és una cosa que m'interessa. Aleshores, ja una vegada saps on aniràs a parar, pots incorporar-lo, evidentment, no? I ho integres, i, bueno, i també parlant-lo amb l'actriu, doncs treballar-lo directament. No sé, Lali, perdona.
4: Jo, enterrat en concret, no, però sí que és veritat que he fet molts espectacles que han tingut escenaris que no han sigut l'escenari convencional del teatre, no? Jo, per sort, he pogut investigar molt a Fira Tàrrega, ens han deixat espai des de fa molts anys, hem provat diverses coses allà, espectacles que després han entrat al teatre, eh? Vull dir, no és incompatible, però a mi m'agrada molt treballar l'espai, inclús quan estic en un espai convencional m'agrada veure quina possibilitat perquè al final no és tant l'espai com la relació que pots traçar amb l'espectador, no?
1: Clar.
4: I els espais no convencionals el que et donen és això, és una relació diferent amb el teu interlocutor, que és l'espectador. I en aquest cas en concret, i li passo el rebot a l'Alícia, perquè nosaltres no naixem d'una emergència, sinó més d'un desig, no? L'Alícia tenia un desig molt fort, i ella va ser la... És per ella que estem aquí als Terrats.
6: Sí, és que d'una banda també com a creadora em sento molt, molt alineada amb tot el que explicava la Lali, perquè en aquesta peça, clar, tot i, clar, és molt personal i jo estic com a actriu, però també com a co-creadora, i com a creadora sempre he intervingut molt també a l'espai públic. I ja estic molt d'acord, o sigui, m'interessa molt també com la connexió amb la gent i aquesta, bueno, aquest conquerir, no?, l'espai públic. I Terrats, clar, és que jo amb la Lola, a part de que també és productora executiva de Holgorio, també tenim relació des de fa molt temps. El Terrats en Cultura és un projecte que també m'estimo molt des de fa temps i que trobo... Clar, molt adient també per la peça, no? El que explicava abans.
0: Sí, que feu aquesta mena de festa d'aniversari conjunta, oi? On el públic pren bastant protagonisme, potser.
4: A veure, el protagonisme total el té l'Alícia i la seva història. D'alguna manera, nosaltres el que hem fet ha sigut navegar en la història de l'Alícia, que és una història petita com la nostra i enorme com la nostra. És una història que potser no se surt del que nosaltres coneixem, però que també precisament és la meravella de dir, ei, les nostres petites històries són importants, nosaltres, cadascuna de nosaltres som importants, i com cadascun dels nostres aniversaris és aquell moment de celebrar alguna cosa de la teva vida. Celebrar les coses boniques que t'han passat, però també les coses fotudes de les que te n'han sortit, els moments bèsties i els moments de plaer i de disfrute.
0: Clar.
4: I d'alguna manera vam trobar que fer una festa, que les festes en si ja són un gènere teatral, pràcticament, o sigui, hi ha molts teatres, molts espectacles que són una festa, i la festa d'aniversari també és un gènere teatral, doncs agafar aquest gènere, portar-lo a la nostra banda i fer la festa que nosaltres, vull dir, a veure, és una festa particular, no us penseu que és una festa qualsevol, és una festa que té elements i ja ho veureu.
3: I aleshores, Dailin i Alicia, vosaltres com a intèrprets, amb quin repte diríeu que teniu d'interpretar en aquest espai?
7: Bueno, para mí particularmente ha sido todo un viaje, porque el texto como tal está bastante fragmentado. Entonces, como convertir mi cerebro en diferentes espacios de texto, de sentimiento, de imágenes, ha sido bastante retador como actriz, pero súper satisfactorio, ya que el proceso ha estado bastante avanzado con la dirección de Enric. De verdad me he sentido súper cómoda y es un texto que lo tengo, o sea, está a flor de piel cada vez que llamo a mi mamá, cada vez que veo algo por redes sociales, está como muy cercano a mí. Y conectar con toda la historia es sumamente... Es terapéutico. Creo que la palabra es terapéutica porque es un espacio para poder expresar todo esto. Que me da risa porque se me vienen partes del texto. Expresar el sentimiento, el dolor, todo, porque es muy complejo lo que hay detrás de cada cosa que vemos. A veces posicionarnos a veces desde afuera es muy fácil. Ah, bueno, a mí me gusta que haya pasado esto. No, a mí no me gusta. ¿Cómo a la gente le gusta? O sea, hay muchas opiniones al respecto. Y yo poder pararme allí y decirle a la gente en su cara, esto no es tan fácil. Esto no es complejo, hay un montón de cosas, y desde aquí, yo desde Europa diciéndolo, pero pregúntale a alguien en Venezuela, todo lo que es totalmente diferente. Entonces, bueno, tener este espacio a mí me ha resultado maravilloso, y aprovecho nuevamente, Enric, para agradecértelo, porque yo necesitaba esto, y encontrarme con este texto ha sido genial.
0: Qué chulo. Sí. Mira, doncs ara que deies que et venien parts del text, aprofitem per fer honor al nostre nom del programa, que és Rèplica, i a veure si ens podeu dir una de les frases que més us agradin, de les que citeu en algun moment de l'obra.
3: Una rèplica.
0: Exacte, el que vindria a ser la rèplica.
8: Espera. Haig de pensar, que ara estic com amb el...
4: Jo vaig a dir la meva. Tu fes allò de tapar-te les orelles i la.
3: Exacte.
4: A mi hi ha... La pregunta, veus? És que els directors i directores ens agraden les preguntes més que les respostes. Jo sempre és una cosa que penso, no? Que és el guai de dir-li al públic, més que la teva opinió, el que tu penses o el que tu vols que pensin, fer-li una pregunta, no? I hi ha un moment que el personatge els hi pregunta, tu alguna vegada t'has callat, ho diu en castellà, alguna vez te has callado por miedo, alguna vez te has pensado que tu actitud o tu situació, ja no em sé ni el meu text, que estaves en un punt neutral, algú així.
8: Que tu posició era neutral.
4: Exacte. I crec que té a veure, és curiós com nosaltres que partim d'una història molt personal i vosaltres que partiu d'una història política, arribem potser a preguntes similars, no? Què vol dir ser neutral, què vol dir callar per por, etc. No?
8: Clar, per mi la meva rèplica preferida són les 8 del matí i estem d'empalmada. I de cop sents un dolor bèstia al pit, com un abisme de foc.
3: Que maca.
7: Que guai.
0: Les matinades,
3: Dailin, per aquí.
7: Voy con la mía. ¿Ustedes saben lo que significa no haber salido nunca de una experiencia colonial? ¿Lo saben? Depender de la arbitrariedad del amo. No saben.
8: No tenemos ni idea.
0: Uf,
8: Déu n'hi do.
3: Molt bé, m'ha agradat molt en aquest
0: anem
3: moment.
0: Forts,
3: lectura dramatitzada, radioteatre.
0: Ja veus,
3: que tu i jo volíem
0: realment
3: recuperar.
0: Sí, Holgorio i La culpa no és de l'estaca estan més a prop del que sembla. Per
8: sí, jo la veritat que escoltant-ho tot, és veritat que deia que fort, perquè partim de llocs molt diferents, però sí, hi ha algú en comú, no? Que clar, que en realitat les històries no estan tan allunyades.
5: I bueno, és que feu política també, diguéssim, nosaltres, clar, perquè partim d'una notícia, però en el fons, per mi, parlar de política, doncs ja ho fan els diaris o ja ho fan els articulistes, és què fa la política amb nosaltres i, i què fa és fer-nos mal o fer-nos bé. D'alguna manera és entrar en l'emoció i és entrar en la vida.
4: Sí, sí, som persones mirant a persones.
5: Clar, en el fons és això, perquè si no, no té sentit tampoc la política. No?
4: Bueno, i que la política està infiltrada en tot el que fem. Vull dir, això és la discussió eterna, no? Ah, tu fas teatre polític? No, perdona, no. Faig teatre. El teatre és política perquè és una cosa que fem en comunitat, no? Però
0: clar,
4: és inevitable. Sí, sí. I que, sobretot això, que el que som éssers humans practicants, no? Som practicants de la humanitat i, per tant, no ens podem escapar de semblar-nos i de ser tan diferents a la vegada. No?
0: Sí, sort en tenim també.
3: Sí. Enric, tens rèplica preferida, tu? Hi ha alguna part del text que diguis, ostres?
5: No m'ho facis dir. L'única cosa que puc dir és que hi participo.
7: Ai, sí.
5: I soc present durant la proposta que fem. Estic allà. Ah, sóc allà, vigilant, com a autor. Vigilant que no es toqui una coma del text deliberadament.
3: Sí, una mica Pirandello, eh?
0: Vale. Series la part... La part del poder de dins de l'obra.
5: Forma part també de la textualitat. O sigui, és un autor que pot ser també tirar, diguéssim, dintre de la seva opció.
3: Molt bé.
5: Fins que també hi ha una reivindicació per part... No del personatge, sinó de la intèrpret, perquè estem parlant d'una persona viva que escriu per una intèrpret, que també està viva.
3: Sí.
5: I que també reivindica el seu espai i el seu pensament, tot això de...
7: Se revela, en un moment se revela també.
5: Sí, de fet, però no un personatge, no estem en la ficció. No? És ella que reivindica la seva història.
0: Val. Quines ganes de veure també quins terrats us tocaran, eh?
3: Sí, això ja molt
4: queda la intriga. És molt xulo. Jo dic, és molt guai.
8: Sí, és molt guai. Mira. Jo volia aportar una cosa que potser no té gaire sentit, però sí que jo m'imagino molt quan parleu de què és el que ens crida també dels terrats, no? I d'aquesta connexió amb el públic, que és lo inesperat, no? El que pot passar quan surti una veïna, no? O que passi alguna cosa al carrer, no? I això a mi m'agrada molt perquè d'alguna manera també fa que t'obligui a estar molt en el present, no? Que és el que t'aporta l'espai públic.
0: Clar, forma part d'aquest context.
1: Sí. Això ens ha passat, vull dir, perquè poden passar coses. El Jordi Oriol, un cop que estava fent La caiguda de l'Hac, i va passar una gavina.
3: Gran obra.
1: I la va incorporar amb el text.
0: Wow. Clar, exacte, tot es juga, eh?
1: Clar, al final és com, bueno, algo que te puede ir a la contra, no? Que dius, de cop i volta, què fa una gavina aquí? Bueno, doncs, allà ho teniu, jugat-lo.
3: Clar.
1: I ell ho va incorporar i, bueno, vull dir que sí, que poden passar aquestes coses.
3: Que clar, és clar, això d'una escenografia, no?, que està en constant
0: viva.
3: Canvi, sí, molt viva.
0: Sí. Sí, sí.
4: I que és part de la dramatúrgia.
3: Sí, sí, sí.
4: Encara que estigui en silenci, no?
8: Sí, són regalets, no?, també, que t'ofereix l'espai públic.
3: Total. Parlem un moment, així breument, que això és ràdio, però bueno, podem fer un petit apunt, de la imatge d'aquest any, del cartell, Lola. Com ho heu configurat? Perquè veiem com intentarem descriure una mica. Hi ha una part blava, són com unes constel·lacions, com un cel, però hi ha unes fotografies al centre que apareixen, unes cares. Sí. Què és ben bé això?
1: A veure, això és, bueno, és la tercera edició que fem, és d'un concurs que fem per joves dissenyadors i enguany doncs l'artista que ha guanyat la proposta, la Pepa Catalán, doncs ella el que vol transmetre, bueno, és el dia i la nit, no? El que parlàvem de que comences de dia, acabes de nit, les cares de les persones, doncs buscant això, la comunitat, sí, i ella ha triat aquest format de tipus collage.
3: Sí.
1: Altres edicions han fet més il·lustració i aquest any, doncs és, de fet, és l'any que la imatge és més diferent i més innovadora i ens encanta.
3: És preciosa.
0: Sí, brutal. I realment és una molt bona manera, pensant també en tot això d'evitar aquest espai públic, de tornar-nos a apropiar d'això, d'aquest espai públic que de vegades sembla que no ens pertanyi tant a nosaltres i et trobes un branch i de sobte un cafè d'especialitat i els terrats en cultura és una molt bona eina de tornar a evitar a casa nostra. I ara estava pensant també aquesta música que ens va acompanyant, que abans que marxeu haureu d'escoltar la música que ens van recomanar les convidades de la setmana passada, perquè fem una cadena de recomanacions musicals i vosaltres aneu pensant quina en recomaneu també.

0: el que ens recomanava la Ruth Martínez, la directora del Dansaneu, que també vam parlar de tot aquest tema d'entorn, vull dir, molt vinculat
1: sí, exacte,
0: a tot el que ha sortit avui. Ella recomanava l'Edith Piaf amb aquest Johnny. Ah, què us sembla això? Música francesa, escolteu.
2: De fet, en el nostre espectacle hi ha una estoneta sí. que hi ha...
3: És que no es pot dir.
0: Música. No ho diem, no revelarem el misteri.
2: Hi ha música francesa.
0: Perfecte.
2: Això sí.
0: Què recomaneu vosaltres per aquí, l'Ali i Alicia?
4: Mira, jo recomano, no té res a veure amb el nostre espectacle, però és un artista que a mi m'agrada molt, punk, que es diu Emil and the Sniffers.
0: Val.
4: I mira, he triat la cançó Guided by Angels.
0: Perfecte, ens ho apuntem.
1: Ens l'apuntem, sí, sí.
5: Jo tinc una que he descobert fa molt poc i que és una meravella, una cantant alemanya, que es diu Hildegarda Knef, i us la recomano perquè és brutal.
0: Val.
5: Molt teatral, profundament. Recupera tota la tradició del cabaret, del vell cabaret berlinès, i el porta al mainstream, eh? Vull dir que ja està a camí. I té una cosa que es diu... amb el meu mal alemany, que és Ich bin den Weidenberg. No sé què vol dir.
1: Mira, doncs crec que no ens havien recomanat encara cap cançó alemanya, així que
5: magnífica.
1: Sempre va bé.
5: Hildegarda Knef, té una K? Nef.
0: M'encanta.
1: Molt bé. Tu, Dailin, t'afegeixes o en tens alguna?
6: No, jo sí quiero recomendar, jo sempre voy a recomendar salsa i la vieja, la clàssica, que para mí es la mejor.
0: Molt d'estiu ara,
6: sí.
0: M'agrada.
6: Sí. O qué será, qué será, así de... Recordando a Nico, Nico es también parte del equipo de nosotros, vale. Y bueno, es una canción que me recuerda a él. O qué será de Willy Colón, por vale. favor. Con un vinito, viendo la luna, maravilloso.
1: Mira, o bailar. Mira, millor plan, eh? Perfecte.
0: Exacte.
1: I acabem, Lola, què ens recomanes?
7: Jo me'n vinc a casa, jo un autor català, Gracienc, el Daniel Lombreras, que el tindrem el 15 de juliol a les Terrats. Ell té una forma peculiar, que és que el que fa és que canta amb un idioma inventat. A partir de fonemes els va combinant i és bastant hipnòtic i màgic. És aquella cosa, no, la música, que no entens el que t'està dient, però ho estàs entenent, no? I llavors, doncs, aquesta és la meva proposta. Qualsevol cançó que trieu del seu antic àlbum o d'aquesta nova proposta, que és la que portem, Glossolalia, als Terrats.
0: Perfecte. Doncs, estimades, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Ha sigut un plaer conèixer més les vostres propostes, la iniciativa i els objectius d'aquest projecte, que és preciós. I a les oients us recordem que teniu temps de gaudir d'alguna d'aquestes experiències que ofereix Terrats en Cultura fins al 24 de juliol als Terrats de Barcelona i Hospitalet.
1: I moltes gràcies per venir. Ens veiem als Terrats.
6: Claro que sí.
8: Gràcies.
6: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Rèplica. Cada dilluns a les 10 del vespre a ICAT.

0: Amb aquesta calor sabem que arriba l'estiu i que, com venim comentant els darrers programes, tenim molts festivals d'arts escèniques, el que ocupa les sales de la ciutat de Barcelona, però totes som coneixedores del seu nom. És el Festival Grec, que, tot i que es reparteix per aquestes diferents sales, el seu espai central i emblemàtic, òbviament, és el Teatre Grec de Montjuïc.
1: I per això avui hem pogut recuperar un fragment de Ràdio 4 gràcies a l'arxiu sonor de la Ràdio de Catalunya, que es va emetre el 1984 i que narra la construcció i l'aixecament d'aquest teatre en un dels punts més alts de Barcelona, que es va inaugurar el 1929.
0: Clar, és que ja fa una bona estona, eh? Així que ara toca tirar enrere mentalment, tot escoltant la meravellosa veu de la locutora Cèlia Motis al programa Ara és demà.
2: Molt abans de que tot comencés, el nostre convidat era un barranc. I un bon dia, el déu Zeus, convertit en arquitecte, el va transformar en teatre grec.

0: Digui'm, senyor Reventós, què hi pensen fer en aquest estimball?
1: Oh, bé, doncs, no tenim res previst, Monsieur Forestier.
0: Oh, és una pena perquè és el lloc perfecte per construir un teatre grec.
2: I del dit al fet, Claude Nicolas Forestier va il·luminar les ments dels arquitectes Ramon Reventós i Nicolau Rubió. I així, a l'any 1929, l'any de l'exposició de Montjuïc, varen construir el Teatre Grec. Els jardins amargós amagaven al seu bell mig bellesa, bondat i salut, lemes de Forestier amb l'imatge d'un teatre a l'estil d'Atenes. I aquesta és la petita història de l'estructura del nostre convidat.

0: El resultat de les obres va ser un amfiteatre de 1894 localitats. El grec va ser construït prenent com a exemple el teatre de Dionís, mantinguent els graus diferents dependent de les grades superior i inferior. La primera fila de seients té respatller i era, i ho és encara, el lloc destinat a les personalitats. L'escenari fa 12 metres per 8. A l'any 1929 tenia un templet de pedra destinat a l'entrada i sortida d'actors. Avui, aquest templet ha desaparegut i per suplir-lo han decorat el teatre amb dos grans i antiestètiques torres de metall on s'acondicionen els focus i els aparells de so.
1: Després d'aquesta petita pausa, ara ens hem de situar al Maresme, perquè no, encara no us hem parlat de tots els festivals que tenim repartits per casa nostra. Tots ells molt diferents entre si, i a rèplica tenim la missió que sigueu les més assabentades i culturetes, per tant, tingueu en ment el Poesia i Més.
2: Aquest és un festival que va de l'1 al 12 de juliol i ja porta 21 edicions a l'esquena repartint poesia pels diferents municipis del Maresme, és a dir, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Caldetes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Mataró, Alella i Dosrius. Alguna d'aquestes localitzacions us ha de quedar més propera per força, així que no hi ha excusa per no anar-hi.
1: No us penseu que aquí això només s'hi va escoltar quatre poetes i uns versos? No, perquè aquí hi ha de tot, i la intenció és potenciar al màxim l'expressivitat de la poesia, fent-la dialogar amb totes les disciplines, és a dir, música, dansa, teatre, cinema, performance, totes repartides per patis, teatres, places, biblioteques i entorns naturals d'aquests pobles de mar.
2: Déu-n'hi-do. I de fet, l'edició passada s'aixoplugava sota la frase de "no es pot renunciar a les quimeres", així que nosaltres hem volgut saber de quina manera han aterrat ara a un nou concepte per teixir l'eix que agruparà totes les peces que hi tindran lloc. I qui millor per explicar-nos-ho que un dels seus codirectors, en Leo Granados, que ja va passar per rèplica i que per segon any consecutiu ha treballat juntament amb Gabriel Ventura. Escolteu.
3: No hi ha hagut grans canvis respecte a l'edició d'enguany del Festival Poesia i Més. Tot i això, aquest any hem incorporat dues propostes que volen ampliar la reflexió al voltant de la poesia i la creació artística, i per això comptarem amb l'Albert Serra, que ens parlarà de la poesia des de la mirada del cinema, i amb Marcos Morau, que ho farà des de la dansa. El festival manté la voluntat de situar la paraula poètica al centre de la programació, però també de posar-la en diàleg amb altres disciplines artístiques i amb creadors que des dels seus llenguatges reflexionen sobre la poesia, la bellesa i la manera com habitem el món.

0: I estem escoltant ara de fons la Cristena, perquè ella serà una de les artistes que farà un concert dins el marc d'aquest festival, com també la Magalí Saré, l'Ecoc, Magalí d'Atzira, Júlia Colom, Clara Aguilar, Ciutat, Killing Cactus...
1: I aquest any podrem trobar moltes opcions per tots els gustos i edats. Hi ha propostes familiars, també. Però aquest és un programa de teatre, per tant, el mateix Leo Granados ens ha fet una microselecció de les peces més teatrals que hi ha programades.
2: Les propostes escèniques que més us recomano del Poesia i Més d'aquest any són Dates of the End of the World, que és una lectura dramatitzada de la Júlia Barbany que repassa totes les prediccions fallides sobre la fi del món i que es podrà veure al Pou de Glaç de Callamars, a Dos Rius. També us recomano molt un espectacle de la Cia Les Salvatges que es diu De Clarès, que és un espectacle que combina teatre, moviment, música i poesia per parlar de l'ansietat, la por a la pèrdua i la necessitat de donar sentit al dolor, que es podrà veure a l'Espai Cultural de Can Visa de Vilassar de Mar. I també us recomano molt una performance que es diu Assaig per una paleta de dolor, que és una creació del Pau Lee, que es podrà veure a Caldetes, a Can Cabanyes, i que és una experimentació tèxtil, una coreografia amb música i poesia per parlar sobre les construccions identitàries i les configuracions socials i els rols de gènere.

En total hi ha 31 artistes que participen en aquesta edició. Ja veieu que això no és ni mig quart de tot el que trobem a la cartellera del Festival Poesia i Més d'enguany. Així que feu una ullada al seu web, poesiaimés.cat, que no se'ns acut millor pla que fer un veure al costat del mar escoltant poesia.

0: I ara l'altra part que també ens agrada i va de la mà de la cultura. On podem fer el veure o picar alguna cosa quan anem a aquest magnífic festival?
1: Doncs si no sou del Maresme, potser aneu buscant la terrasseta ideal que us faci saborir encara més la poesia, aquest cop de manera literal. Per tant, apunteu aquesta primera opció.
0: Que és el restaurant Salvana, que està allà al passeig marítim de Vilassar. I aquí hi ha cuina mediterrània catalana de mercat amb una carta que es canvia segons la temporada. I posa èmfasi en el producte fresc. Penseu que ells van directament al seu hort d'allà a Vilassar a collir totes les fruites i verdures. L'ambient és molt tranquil i és acollidor d'aquest local, és adequat tant per fer àpats així informals o si no per fer una petita celebració, i també és adient per dinars en grup. Podeu estar dins o si no seure a la terrassa magnífica que tenen allà amb la briseta del mar, mirant a l'infinit amb una copa de vi, que tenen vins molt bons catalans i la relació qualitat-preu és molt bona. Fan menú migdia, que això també ens interessa, o sigui, anem allà a passar el dia, després a la tarda anem a veure l'espectacle del Poesia i Més, i a banda de la qualitat dels plats, són preciosos estèticament i no són gens típics. Nosaltres us en destaquem alguns pel gust, no per l'estètica, però que també, com són els seus arrossos, el pop, l'humus, tenen una crema freda de pastanaga amb carbassa, avellanes, garrapinyades i iogurt, que fa una pinta espectacular, un puré de patata amb bou a baixa temperatura amb cansalada i xampinyons, després també el melós de porc amb moniato i pebrot del Pedró, i després a les postres, que són casolanes, per exemple, us recomanem que tasteu el iogurt amb melmelada que la fan ells de Navius i crumble de cibada, o el cremós de xocolata negra amb gerds i un tros de xurro. A mi ja em fa salivar tot això. I això sí, reserveu al restaurant Salvana, va molt sol·licitat, però és que si us agrada menjar bé, no us el podeu perdre. Let's

0: opció és a Caldes d'Estrac, també pel Maresme, que l'Adela. Aquesta opció seria més per prendre o picar alguna coseta entre peça i peça del Festival de Poesia i més. Aquí hi trobareu gastronomia i cultura, perquè més enllà de funcionar com a bar, també collen exposicions de pintura, fotografia i algunes altres activitats artístiques de Caldes d'Estrac. Pel que fa al local, és un ambient molt acollidor i amb personalitat, en un espai que barreja elements més tradicionals i contemporanis, i està pensat també per gaudir d'un àpat tranquil o d'un aperitiu llarg. A Cal Adela estan especialitzats en vins i vermuts, acompanyats d'embotits, conserves, formatges i també tapes d'autor, com els tacos de tonyina, salmó, formatges seleccionats o sardines fumades. Trobareu un servei proper i ben valorat, però atenció, perquè aquest no seria un lloc de racions abundants, sinó més aviat és ideal per fer-hi vermuts, tastos i sopars informals. Si tot això us fa obrir la gana, apunteu al Cal Adela a Caldes d'Estrac.
1: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.
0: I tanquem temporada repassant quines han estat les obres que més ens han marcat. Això és el que ens heu dit algunes de les que trepitgeu teatres més sovint. Mireu.
2: Doncs jo, una de les coses que m'ha agradat més d'aquesta temporada que he vist ha sigut l'autora al Teatre Lliure, perquè va ser d'aquests espectacles que vaig sortir i cada cop que pensava m'agradava més i més. I allò que et deixa ressaca emocional, no? Que et passes els dies següents pensant-hi, recomanant-hi, veient coses noves que no havies vist. A part que em sembla un text molt interessant i una proposta molt arriscada i molt xula.
3: Mireu, la meva recomanació és l'obra L'Ultimàtum, que s'està representant al Teatre Goya, perquè és d'aquelles obres, podríem dir, que et fan riure, pensar i alhora surt del teatre amb més preguntes que respostes.
4: A mi el que més m'ha agradat de teatre aquesta temporada ha sigut El Firmament, que s'ha fet al Teatre Nacional, perquè trobo que ha sigut una proposta super arriscada, amb un tema i un missatge molt interessant i contundent, i sobretot a mi el que més em va interessar va ser el treball coral, tant de text com de moviment, ho vaig trobar brutal.
5: L'obra que més m'ha agradat és Parmagel, perquè el guió i la narració fa que visquis molt els pensaments del personatge i et fa entrar també amb la seva bombolla i et manté amb els nervis de voler saber com acabarà la seva història i els seus pensaments fins al final.
6: Jo, de totes les obres que he anat a veure aquesta temporada, potser em quedaria amb Gola, de l'Oriol Pla, que la vaig anar a veure a La Passió d'Olesa de Montserrat, i la veritat és que va ser brutal el treball d'actor que fa, tot com molt intens, a més barreja com moltes disciplines de performance, moviment, dansa.
7: De les obres que he anat a veure, em quedo amb la de Mal de Corazón. La veritat que és una obra que t'enganxa des del primer moment. És una comèdia salvatge i la veritat super divertida. Les cançons, com interpreten, i passes una estona super divertida, no? Amb un tema que a tots ens interpel·la en algun moment, no? Al final la necessitat, no? de ser estimats.
8: Doncs a mi una obra que em va agradar molt aquest any va ser La cadena del fred. Em va sorprendre molt, és d'una autora catalana jove que es diu Yaiza Berrocal, d'una dramaturga novella, i era una obra que parlava del moment en què el capitalisme començava a ser així més ferotge, entrant a les cases de les persones, quan ens pensàvem tots que podíem fer-nos rics col·leccionant codis de barres, de bossos de patates o de cartrons de llet.

0: Ja veiem com destaquen els grans noms que tenim ara, no? La nostra actualitat, com són el de la Victoria Spumberg o la Lucia del Greco, que de fet totes dues han passat per rèplica.
1: Sí, i també amb una realitat que ja hem comentat en algun programa, el pes creixent de les adaptacions literàries al teatre últimament. Ho hem vist amb Little Woman, L'amor i la primavera, Una meitat de l'ànima, El mestre i Margarida, molts títols que també hem desgranat a fons aquests programes.
0: I evidentment no ens n'hem oblidat, seguim reivindicant la dansa, el circ i les altres arts escèniques que de vegades no se'ls hi posa tot el focus possible, perquè tot i que la hibridació de llenguatges i disciplines cada vegada està més de moda, encara hi ha creadores i propostes que mereixen ser reconegudes des de la singularitat dels seus propis codis i llenguatges, trobo.
1: Exacte, i de fet, el Mercat de les Flors ha celebrat 20 anys com a centre dedicat plenament a la dansa contemporània i el talent de companyies com la Veronal han continuat situant casa nostra en el mapa europeu de la dansa.
0: També des d'aquí, des de Rèplica, seguim amb la lluita de la descentralització de la cultura. Si ens heu anat escoltant, haureu conegut alguns dels projectes que promouen la cultura arreu del país, a veure si a poc ho anem aconseguint, i si més no, sembla que anem pel bon camí.
1: I pel fet que fa els recursos que ens destina al sector cultural, què dir-vos que no sapigueu ja, la creativitat artística continua avançant més ràpid que les estructures que l'han de sostenir. I en temps de discursos cada vegada més simplificadors, les arts escèniques ens continuen oferint un espai on ampliar perspectives, qüestionar certeses i desenvolupar un pensament propi.

0: Bet, jo crec que a aquestes alçades del programa queda clar que la cultura a l'estiu està més viva encara, perquè tenim tota una pila de festivals que ens apropen tot tipus de teatre, de dansa, de circ, performance, la que més us agradi.
1: Oh, i tant.
0: Nosaltres us n'hem anomenat alguns, però avui us fem la guia definitiva de festivals d'arts escèniques a Catalunya per aquest estiu.
1: Exacte, no us avorrireu, eh? Comencem pel festival Circ a la Plaça, que va de l'1 al 22 de juliol a Olot, i és un festival on, com bé indica el nom, trobarem moltes propostes de circ d'alta qualitat i de diferents tècniques, de fet, aptes per tots els públics, concretament a la plaça de Braus d'Olot.

0: Segona opció és el Festival per Amor a l'Art, amb Art amb H al davant, que té lloc a l'Hospitalet de Llobregat del 2 al 5 de juliol, on des de l'Ajuntament es programa tot un cicle d'activitats d'arts escèniques per diferents espais a l'aire lliure, ja siguin places, jardins, rambles...
1: Anem cap a Girona, on aquella mateixa setmana trobem el Festival Es Mou, que el nom ja ens dona pistes, dansa, moviment pels carrers i places de Figueres. Ja porten 11 edicions i l'organitza una cooperativa empordanesa que democratitzen aquesta disciplina i volen que pugui arribar a tothom en forma d'eina de desenvolupament personal i col·lectiva.

0: El 5 de juliol a Lleida té lloc el festival Circ Picat, que ens apropa espectacles de circ catalans de l'estat espanyol i també internacionals al municipi del Picat, un festival que vetlla per la proximitat i l'acolliment i que a dia d'avui ja és tot un punt de referència per a aquest sector.
1: A Viladecans tenim del 3 al 5 de juliol el Festival al Carrer, on a la seva edició número 37 hi haurà programades 28 companyies tant locals com d'altres països, per tant molts llenguatges i gèneres diversos. I un fet curiós és que com i passarà la Tour de França per allà el diumenge, doncs hi ha espectacles que giren entorn l'element de les bicicletes. Ja veurem.

0: I a Sabadell, fins al 12 de juliol, se celebra el Festival Fresc als Jardinets de la Fundació Caixa Sabadell, on tenim al nostre abast propostes de teatre, música i poesia per passar les nits d'estiu, com diu el nom, a la fresca.
1: I anem cap al Masnou, perquè també hi ha un dels festivals que crec que pot ser dels preferits, perquè és un festival d'espectacles còmics, i com ben suggereix el seu nom, que és Festival Ple de Riure, ens convida a conèixer la infinitat de possibilitats que tenim d'emocionar-nos a través del riure, i ho podem fer del 14 al 18 de juliol.

0: La setmana passada parlàvem del Dansa Neu, el festival a les Valls de Neu, però és que per aquelles muntanyes i uns dies abans també tindrà lloc el festival Esbaiola't, que va del 16 al 29 de juliol, amb 31 propostes on moltes d'elles s'enfoquen en el teatre inclusiu i comunitari, i també podrem veure moltes companyies estrangeres.
1: A Tarragona hi tenim el festival Camp de Mar, amb 20 espectacles que inclouen propostes de gran i petit format pels que us agradi més el circ i la dansa. Del 26 de juny al 14 d'agost, artistes com Luz Casal, Yeray Cortés, Maika Makowski o la companyia Malpelo, per exemple, i la inauguració es farà amb l'òpera de Carmen, a més.

0: I ara és el torn de les més joves del panorama, el Festival Z, format per companyies i artistes menors de 30 anys amb projectes acabats o en fase de creació. I totes sabem que és complicat fer-se un lloc en aquest mundillo, sobretot a l'inici, per això cal apostar més força que mai per aquestes creacions de teatre, dansa i circ que arriben a Girona i Salt del 8 al 11 de juliol.
1: I si anem cap al Delta de l'Ebre, tenim el Festival Vertebra Dansa, amb B baixa, que és el Festival Deltebre Dansa, amb D, amb un petit rebranding. Aquest és ja tot un referent internacional de la creació de la dansa i el circ pels seus trets més avantguardistes i multiculturals, que té lloc al Parc Natural del Delta de l'Ebre, paisatge idíl·lic per reunir-nos a veure arts escèniques.
0: I a l'agost també tenim festivals, la cultura no mor, com per exemple el Danseu, que és un festival de dansa i moviment a la Conca de Barberà, en un municipi de només 200 habitants. També hi ha l'Es Dansa, un festival de dansa d'arrel tradicional a Olot, o per exemple el Gira Circ, que agrupa circ de gran format a l'entorn rural de Collsopina. I guess it was yourself you
1: were involved with. I si teniu ganes de musical, del 2 al 26 de juliol al Teatre Gaudí de Barcelona teniu un mític thriller musical basat en la novel·la de William Goldman i titulat No són maneres de tractar una dona. Si hi aneu, podreu veure i sentir les veus de la Mariona Escoda, el Xavi Duc, el Marc Pocello i l'Anna Valdeneu. Aquesta història, que de fet es va estrenar a l'Off Broadway de Nova York ara fa uns 40 anys, tracta d'un actor obsessionat amb la fama que amaga una doble vida força inquietant. I això és el que ens ha explicat la Mariona Escoda i les seves directores Xènia Reguán i Maria Garrido.
2: Una grata sorpresa, la veritat, perquè jo no m'hagués imaginat fer mai un musical amb una història com aquesta. I de sobte m'està encantant.
3: El personatge que interpreto, que és la Sara, és una noia que m'encanta perquè té les coses molt clares. En quant als reptes, buf, no puc parlar pels meus companys, crec. Però sí que és veritat que jo m'he trobat amb, de sobte, doncs, n'estic molta més estona en escena, on a més d'actuar i cantar, doncs, també hi ha molt de moviment, hi ha moviment d'escenografia, s'ha d'estar pendent de moltíssimes coses, però crec que el repte més important per mi està sent trobar el personatge, o sigui, trobar una Sara que no se'm noti molt artificial, però a la vegada no em quedi molt fluixa, no?
2: Com que estem tan acostumats a aquesta narrativa del true crime, crec que des d'aquí podem enganxar molt bé amb aquestes narratives de crims, de podcast que estan tan de moda avui en dia. I és interessant, no?, poder veure com aquest tipus de format transformat en un musical i, a més, en un musical que s'inspira en la comicitat. Sobretot perquè el petit format i el format mig, però sobretot el petit format de teatre musical, ajuda els artistes i els creadors a que puguem ser una mica amos de les nostres creacions.
0: I nosaltres no podem tancar l'agenda d'estiu ni el programa sense animar-vos també a llegir teatre, un dels millors moments de l'any per fer-ho. De fet, és durant aquests mesos de juliol i agost, tenim una miqueta més de temps, no?, aparentment. Per això us portem un parell de recomanacions per llegir des de la platja, la piscina, la muntanya o el balcó de casa mateix.
1: Per començar a endinsar-vos en aquest món, heu de saber que una de les nostres editorials de confiança és l'editorial Dramaticles, que publiquen textos contemporanis en català coeditats per l'Institut del Teatre i el Teatre Lliure. De fet, la seva darrera novetat és Soc el vent, del dramaturg John Fosse, que va ser Premi Nobel i ara la tenim per primera vegada traduïda al català.
0: I per tenir una segona recomanació de producte local, també us suggerim llegir la Lluïsa Cuniller, una de les millors dramaturgues de casa nostra, i hi ha tot un recull d'algunes de les seves obres com El gos, l'asa i la pedra, El contrari, Saturnal, La ruta, L'últim dia, que va publicar Arola Editors i que us farà entrar de ple en el seu univers i la seva escriptura tan magnètica.
4: Rèplica. Les arts escèniques a ICAT.

0: Molt bé, doncs sembla que ens hem guanyat l'estiu, eh?
1: El Pau Vallvé ho està dient i jo crec que sí, bé, podem estar molt contentes. Esperem que ho tingueu tot apuntat, que hagueu après molt, que llegiu teatre, que aneu al teatre, que consumiu cultura.
0: Perquè la bateria de recomanacions que us hem fet crec que ens hem superat i mira que era complicat, perquè déu-n'hi-do les agendes que ens marquem a finals del programa.
1: Jo crec que sí.
0: I ara sí, fins aquí la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i la Rosa Silloué al control tècnic. Tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, qui sap, la temporada vinent, potser.
1: I si no, ja sabeu que sempre que vulgueu...
2: Escoltes i cas.

Llamando a la Tierra, versió de Steve Miller Band, quan els M-Clan sempre han clavat les versions i sempre han fet la mar de bé. La veritat és que gana, suposo que ja, de veure M-Clan en directe. Ara fa temps que no venien per aquí, ho havia fet Carlos Tarque en solitari, amb el seu projecte en solitari, però no com a M-Clan. Hi han moltes coses al festi, eh? Jo sempre vaig a parar a aquelles que a mi em semblen com a més recomanables. Tot i que jo no sóc molt fan d'això de les bandes de tribut, em servirà com a excusa per sentir tot un tòtem de la música de tots els temps, el Bohemian Rhapsody. El dia 9 de juliol hi ha els God Save the Queen, que vindria a ser com una mena de franquícia autoritzada de banda, així, homenatge, digue-n'hi com vulguis, tribut dedicada als Queen. És aquells que ho han vist, jo és que sóc antibandes tribut, a mi em sap molt de greu, però aquells que ho han vist, doncs, tanques els ulls i és com si els estiguessis veient en directe. A partir d'aquí, a mi em serveix com a excusa per escoltar això.

Hi ha cançons tòpiques, que era jo, Born in the USA, de Bruce Springsteen, com s'avorreix d'escoltar-les. A mi aquesta, el Bohemian Rhapsody, és que no canso mai d'escoltar-la, la podria sentir cada dia una estoneta. God Save the Queen, espectacle així de tribut. Jo no sóc favorable als tributs, però a partir d'aquí, evidentment, suposo que és l'única manera de poder gaudir de la música dels Queen en directe avui en dia. Més coses a recomanar, per exemple, el dia 11, aquesta banda que es diuen Babasónicos.

Babasónicos, que són vella guàrdia així del rock psicodèlic, entre cometes, això de psicodèlia, des d'Argentina, i que estaran, a més, acompanyats d'una banda de nova generació, també seguint una mica la pista, són Silvestre i La Naranja. Jo no tinc al cap el calendari del Mundial, i a més, que suposo que ara, com que aniran passant eliminatòries, setzents de final, aquestes coses, només espero que no els hi coincideixi amb un concert d'Argentina, perquè, si no, aquell dia no hi ha Babasónicos, ni Silvestre, ni Naranja que valgui, perquè els argentins, si juga la seva selecció, ho posen per davant de tot. Representació catalana, també n'hi ha al Festival Barts, al Poble Espanyol de Barcelona. Us deia abans que és un festival nou, però diguéssim que de vells coneguts. Barts és el nom que tenia abans la sala Paral·lel 62, quan la gestionava la promotora Project. Hi ha un ball de promotores aquí entre els festivals, perquè al Poble Espanyol, abans d'entrar al Festival Barts, hi havia el Festival Alma, que és d'una altra promotora, Concert d'Estudio, i aquesta altra promotora ara s'ha anat cap a un festival que es fa al Port de Barcelona i que es diu Blau Marí, que és un festival nou també, que s'ha estrenat aquest any, i aquesta gent abans havia saltat de Pedralbes, que hi ha una altra promotora que és Clippers i que fa les nits d'estiu de Barcelona. En fi, és un ball de promotores amunt i avall. Lo important i el que ens agrada a nosaltres és que els cartells responguin a bones expectatives, i en aquest cas Bars té bones ofertes. Abans havíem parlat de la presència catalana del Joan Dausà, hi ha una altra presència catalana nostàlgica que està funcionant molt bé aquesta temporada, que és la de Lax & Busto.

L'Axel Busto, que després de la fugida del seu cantant original, Pemi Fortuny, va anar fent doncs, d'aquí i d'allà amb el Salva Roncero, per exemple, de cantant, però ara aquesta última gira ha tornat al cantant original, que és la veu una mica que vol sentir tothom, la del Pemi Fortuny. Això era el Llença't de l'Axel Busto. Estem repassant la programació del Festival Barts, que es fa al Poble Espanyol de Barcelona durant tot aquest estiu. De fet, van començar diumenge d'aquesta setmana passada i a partir d'ara, doncs, durant tot aquest mes de juliol teniu una oferta variadíssima. Jo, per mi, un dels concerts que ningú s'hauria de perdre és el d'Abel en Sebastián.

No hi ha dubte que no vindria a ser la millor cançó que han fet els Belen Sebastian, aquest It Only Takes One Lion. És una cançó que parla del Mundial de Futbol i de la classificació de la selecció escocesa per aquest Mundial que s'està celebrant. No és una gran cançó, almenys a mi no m'ho sembla, però és l'última que acaben de publicar. Ara, si em deixeu, em trauré una mica l'espineta de sobre amb una cançó que aquesta sí que és bona.

0: Another Sunny Day, una altra d'aquelles cançons, també fa referència al món del futbol, i és que no hi ha dubte que el senyor Stuart Murdoch, que és un dels líders de Belen Sebastian, és molt aficionat a la pilota. Another Sunny Day, Belen Sebastian, un dels plats forts per mi, sense cap mena de dubte, d'aquesta programació d'aquest nou festival Barts. I si hem començat amb nostàlgia, amb aquestes referències a Kim Crimson, doncs més nostàlgia. També hi assistiran al festival als CZ Top.
1: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

La banda dels Barbuts 6 i Top, que torna a trepitjar terres catalanes per presentar doncs els grans èxits de tota la vida. Una banda clàssica, d'aquestes que a vegades no sap si estaran els originals o no, sota les barbes es pot amagar qualsevol, però sí, evidentment que són els 6 i Top. Hi ha altres coses, jo vaig al que us vull recomanar. Hi ha un doble concert el dia 21 amb LP, però a mi m'interessa més la que farà de talonera. Acompanyant el LP, que és un d'aquests fenòmens així de masses, hi ha la Judith Hill, que mireu com sona.

Doncs la gran Judith Hill, que és Escola Prince, absolutament obrirà la nit per la Laura Pergolizzi, que és Ilpi, l'estrella de la nit, però jo crec que en aquest cas qui obre la nit també valdrà molt i molt la pena. Programa variat, ja de tot, hem passat per coses molt diverses, però és que encara ho posem més divers, perquè també passarà per al Bards Festival, o el Festival Bards, Rubén Blades acompanyat de Roberto Delgado i orquestra, i la suma d'aquests dos sona justament així.

Doncs això, referències a Paco de Lucía, Serrat, Machado, en aquesta Nadie Sabe, Rubén Blades amb Roberto Delgado i la seva orquestra, que és tal com es presentarà aquesta vegada a Barcelona. I em direu que ha vingut moltes vegades Rubén Blades. Sí, però cada vegada que vingui se l'ha d'anar a veure, perquè és que és una religió seguir a Rubén Blades. Els seus concerts són realment espectaculars i la salsa és una cosa que s'hauria de també fer per prescripció mèdica, que s'escoltés de tant en tant. I per anar acabant, doncs, dir-vos que hi ha un plat fort. L'últim concert del Festival Bars és ni més ni menys, si no passa res, si no fa olor de carn. Ja em van dir l'altre dia, vaig estar en una reunió del Poble Espanyol per una altra història, i em van dir que estava prohibidíssima la venda de productes càrnics durant el concert del senyor Morrissey.

de l'últim àlbum de Morrissey, d'aquest anomenat Make Up Is A Lie, que no va presentar a València, ho sabeu, per problemes del soroll a la nit, que no el deixaven dormir perquè estaven en falles, i després que altres concerts els ha anul·lat perquè ell és vegà absolut i no suporta que es mengi carn en la seva presència. I és el que us dic, que aquell dia no aneu amb la predisposició de menjar-vos un Frankfurt ni res que tingui carn, perquè ja us dic ara que serà impossible. Doncs amb Morrissey, que és com acabarà el festival, acabarem també nosaltres avui. Demà parlarem d'altres coses, no parlarem de festivals, parlarem de discos nous i de coses que us agradaran. Però volia acabar, igual que hem fet abans amb Belén Sebastián, que estrenava un nou single, aquest no està dedicat al Mundial, però també hi ha nou single de Morrissey que es diu Happy New Tears. Amb ell acabarem avui. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: de mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no... T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: trenca mai.
1: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.